0: A fons.
1: 3Cat Info. Tresca Info.

0: Són les dues.
1: Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
0: Esports.
2: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
1: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions des de 3CAT Info. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
6: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
7: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
8: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
9: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
1: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
10: Però hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
11: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
10: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
1: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica, tant dels malalts com dels cuidadors, i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
12: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
1: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
13: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal.

0: Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
1: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
2: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
3: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
1: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, a les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
4: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
1: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
5: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques on en el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
7: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
8: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill

0: ell perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
1: El temps.
0: Crònica de la Gemma Puig.
2: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
3: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracossi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
4: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
3: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
5: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
6: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
5: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
7: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
5: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
0: La crònica del món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les

0: més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
1: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també més electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes, però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
2: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
1: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capitán dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
3: 3CAT Info.
4: 3CAT Info.
0: 3 castells de gamma extra i 2 de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
5: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat 2 castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 11:45 del migdia a través de 3CAT Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la 5a edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu i aquest any compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
6: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i opereta, amb partitura d'Arnau Brix i text de Pol Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
3: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
7: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
8: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès.

0: El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
1: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol d'Agadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
2: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
1: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
3: 3Cat Info.
1: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
4: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
5: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. Y en el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
1: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
6: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que té clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
7: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
1: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
3: 3Cat Info.
1: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo.

0: als Miami Heat. 3CAT Info.
1: Són 3:15.
2: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat 2 persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment als 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
6: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
7: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
8: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
9: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
2: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que

exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé

0: posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març, i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat. 3CAT Info. 3CAT Info. Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
1: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració de DFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9, des de Gavà, David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i retirar un altre un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això a Catalunya. França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
4: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
5: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
4: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure.

0: Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també va haver furs a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
2: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
1: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
3: 3CAT Info.
1: Crònica del món. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
4: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
5: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
6: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
6: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram. It's been a wasted
7: decade. Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
6: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
3: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
6: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva

0: frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
1: I wanted Brexit.
2: Volia el Brexit, jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
0: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
3: El temps.
4: Gemma Puig.
5: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
4: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
6: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
7: ¿Eso es posible y necesario?
8: ¡Vergonya!
7: ¡Vergonya!
6: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Pas endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
9: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCat.
10: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
9: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
11: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
12: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
9: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
4: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebuda el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
1: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
4: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha enviat aquest missatge.
13: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
4: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una Diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
9: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
14: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
9: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
14: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
9: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
4: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
3: Esports.
4: Amb en David Ubach.
15: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
16: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
15: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina sense saber venir en declaracions a Ràdio Igualada.
17: de liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
15: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona.

0: però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
0: Són declaracions de Sergio González a Sport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
2: 3CAT Info.
0: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
0: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira, de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
0: Més futbol mundial a banda, encara.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
2: 3CAT Info.
0: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
2: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Aquest dimecres, la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea es reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
1: Esports. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
0: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions des de 3CAT Info, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcàlvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
9: Però hay dos, claro, dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
11: Catalunya debe aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
13: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració de DFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la Revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
14: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
15: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
16: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir el tirar coets ni petards.
14: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
17: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
14: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
18: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar-lo. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
20: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
21: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
12: El temps.
0: Crònica de la Gemma Puig.
1: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
12: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracossi Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
22: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
2: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
23: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
24: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
23: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
25: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
3: rights crisis in the world.
23: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
0: La crònica del món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
4: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
5: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
4: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capità dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
6: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3CAT Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu i aquest any compten amb llibrets de Paul Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
7: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i Opereta, amb partitura d'Arnau Brix i text de Paul Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
12: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
8: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala

0: deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
0: Són declaracions a Sport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
2: 3Cat Info.
0: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
0: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
0: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
0: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
2: 3Cat Info.
0: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: 3Cat Info. Són 3:45.
7: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment els 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
8: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i fer Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
9: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial. Y por tanto, en este caso, las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
8: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
10: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
8: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
11: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
12: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
13: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
8: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
14: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
8: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
7: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nulitat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats

0: fer les fogueres previstes per la Revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
1: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla alfa nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de Revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9, des de Gavà, David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts s'ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
4: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
5: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
6: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies

0: Àrees més vandalitzades, però dilluns també hi va haver furs a l'R13 i l'R14, que com a conseqüència dels robatoris no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
1: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any en infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una 60ena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
2: 3CAT Info.
0: Crònica del món. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
3: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per 13 israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
4: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: I també hem de passar per Londres, perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
5: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
5: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram. It's been a wasted
6: decade. Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
5: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
7: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tota Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
5: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
8: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
5: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures...

0: han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, el quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta, avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
2: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
3: ¿Eso es posible y necesario?
4: ¡Vergonya!
3: ¡Vergonya!
2: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlenCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
6: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlenCat.
7: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
6: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
8: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
9: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
6: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat

0: La calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebut el president de la cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
1: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha enviat aquest missatge.
2: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una Diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
3: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
4: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
3: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
4: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
3: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
0: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
5: Esports.
0: Amb en David Ubach.
6: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
7: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
6: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
8: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
6: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i

0: Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
1: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
0: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
2: 3CAT Info.
0: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
0: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira, de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
0: Més futbol mundial a banda, encara.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club ballesà, on es va formar.
2: 3CAT Info.
0: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
2: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. Tresca Info.

0: Són les 4.
1: Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen

0: que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
1: Esports. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
0: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment als 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions des de 3CAT Info. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
4: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
5: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
2: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta...

0: capacitat per a resistir, sinó que també hace falta dignitat i ètica.
1: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
2: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
1: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
3: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
4: Però hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
5: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
4: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
3: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
6: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
3: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
8: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de foguera o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
3: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
9: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis de Gramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
10: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
11: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir el tirar coets ni petards.
9: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
12: Fa massa temperatura al carrer, per estar patint, doncs farem una mica de refugi climàtic.
9: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
3: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la Revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat a 4:45 de la tarda a Riudellots de la Selva i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
13: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
3: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
14: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
3: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar-lo. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
15: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir, quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
3: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
16: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
3: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van tenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
7: El temps.
3: Crònica de la Gemma Puig.
17: Nit i matinades tropicals. Aquesta Revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
7: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
10: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
18: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
10: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
3: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
19: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
20: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
19: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
21: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
19: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
3: La crònica del món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
22: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
0: y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las

0: persones puguin estar tranquil·les.
1: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
2: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capità dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
4: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora a la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat, arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3CAT Info.
2: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu i aquest any compten amb llibrets de Paul Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
5: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
2: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i opereta amb partitura d'Arnau Brics i text de Paul Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
3: Esports.
2: Fins a 2:15 amb en David Ubach.
6: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
7: Pai Bajà preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
6: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo, la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
8: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu. I

0: Ja està, crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
1: Són declaracions a Sport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
2: 3Cat Info.
1: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
3: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
4: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
1: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès, Didier Deschamps, ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip, en substitució de Michel Sánchez.
5: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
6: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
1: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
2: 3Cat Info.
1: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de l'Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: 3Cat Info. Són 4:45.
7: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia

0: A 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat dues persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment als 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
1: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcal Baró d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sots director de Protecció Civil, Sergio Delgado,

0: d'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes on hi ha més serveis les nits de revetlla. Ara bé, a partir de les 6 del matí, un dispositiu de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recolliran ja els residus i netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Des de Gavà, David Àngela.
2: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
3: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre un possible risc per a les persones, per a la resta de l'anca.
2: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts s'ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
4: Trescat Info.
1: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
5: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
1: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
6: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
1: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també va haver furs a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2 mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
7: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava.

0: Ara acabarem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del Govern de Catalunya.
1: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de la Plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
2: 3CAT Info.
1: Crònica del món. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
3: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, dues persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
4: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: I també hem de passar per Londres, perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
5: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
5: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram.
7: It's been a wasted decade.
6: Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
5: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
8: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tota Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
5: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
9: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
5: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
10: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta, ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
11: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
12: ¿Eso es posible y necesario?
13: ¡Vergonya!
12: ¡Vergonya!
11: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlenCat, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
14: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma, on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlenCat.
15: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, treballar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
14: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntaments. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
16: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
17: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
14: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebut el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
13: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament.

0: perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
1: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha enviat aquest missatge.
2: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
1: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una ballada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
3: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
4: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
3: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
4: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
3: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
1: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
5: Esports.
1: Amb en David Ubach.
6: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
7: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga.
6: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina sense haver venir en declaracions a Ràdio Igualada.
8: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
6: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
9: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
6: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
5: 3Cat Info.
6: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota

0: d'aquest dilluns, el tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
1: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
0: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira, de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
3: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
0: Més futbol mundial a banda, encara.
2: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
4: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
5: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
2: 3CAT Info.
0: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
2: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. Els alumnes catalans suspenen les matemàtiques amb un 4,18 de mitjana, l'únic suspens de la selectivitat. Es tracta del pitjor resultat d'aquesta matèria de l'última dècada. En total, un 96% dels estudiants han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional també pel risc de fugida. La Unió Europea es reuneix amb els talibans de l'Afganistan per discutir com deportar immigrants afganesos. La prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat dels països, però eviten aclarir si poden acabar expulsant altres afganesos que no hagin comès delictes. Per rebaixar la polèmica, les institucions comunitàries treuen tota la connotació política a la trobada. A Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials. Caldrà esperar fins a l'últim moment per saber si Abelardo de la Espriella guanya els comicis, tal com va avançar el recompte ràpid. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha interposat més de 57.000 reclamacions amb l'objectiu de retallar distàncies. Les dues colles dels Xiquets de Valls han protagonitzat la nit de completes amb motiu de la Festa Major de Sant Joan. S'hi han vist dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou.
0: Esports.
2: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El Barça de futbol s'ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials.
1: I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa, amb valors de 36 a 38 graus i puntualment els 40. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions des de 3CAT Info. Us informa Marc Güell. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés dels Diputats la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
3: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
0: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
3: Sánchez, però, continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
3: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que l'acorralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcàlvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
5: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
6: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
3: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
3: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
1: Doncs bé, hores abans d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar aquestes

0: explicacions pels casos judicials que afecten el PSOE, l'expresident socialista Felipe González ha insistit a reclamar-li un avançament electoral. En una conversa aquest dimarts a Toledo, acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, González ha dit que la sentència del cas de les mascaretes contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama està ben feta, que Sánchez ja hauria d'haver convocat els comicis i que l'actual president espanyol té dues opcions.
1: Però hay dos, claro, dimitir y el otro es convocar elecciones.
2: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
1: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Tot i això, en aquest context judicial que pressiona Pedro Sánchez, el govern espanyol ha fet aquest anunci i invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. Segons el govern espanyol, s'invertiran 660 euros per als grans dependents, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara, i per al grau 1, el que afecta més persones, un 18% més, fins a arribar als 90 euros. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
3: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana que es millorin els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
5: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie d'autoritzacions de foguera o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions d'agricultura queden suspeses.
0: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents rurals avaluaran el risc d'incendi també aquest migdia de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb perill molt alt d'incendi i a les àrees metropolitanes, on hi ha més serveis a les nits de revetlla. Aquest dimecres a la nit treballen un 50% més de dotacions que un dia normal i un 30% més de comandaments i coordinadors dels operatius. Com dèiem, aquesta calor i la situació de risc d'incendi han obligat alguns municipis, com per exemple Artesa de Segre, la Noguera o Sant Guim de Freixenet a la Segarra, a cancel·lar les fogueres de la revetlla. En aquests pobles també s'ha recomanat evitar la pirotècnia. Anem fins a Lleida, Júlia Albacar.
6: A Artesa de Segre i a Sant Guim de Freixenet i en alguns nuclis de Gramunt, a l'Urgell, està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. Davant aquesta situació, els ajuntaments han optat per cancel·lar les fogueres i també demanen que la pirotècnia només es llanci en llocs segurs. Sílvia Fernández és l'alcaldessa de Gramunt i Francesc Lluc, l'alcalde de Sant Guim de Freixenet.
7: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
8: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
6: En altres pobles també s'ha optat per adaptar els actes populars, com per exemple a Bovera, les Garrigues, on el sopar de Sant Joan s'ha fet en un local amb aire condicionat, en lloc del carrer, com era tradició. Òscar Aceros, l'alcalde.
9: Fa massa temperatura al carrer i per estar patint doncs, farem una mica de refugi climàtic.
6: A Bovera també han recomanat als veïns no utilitzar coets.
0: A tot això, un accident entre dos camions ha complicat l'operació sortida de la revetlla de Sant Joan. Un vehicle ha topat contra l'altre i, com a conseqüència, el conductor d'un dels camions ha mort i l'altre ha patit ferides lleus. L'accident ha passat

0: A quarts de 5 de la tarda, a Riudellots de la Selva, i l'autopista ha quedat tallada durant hores en sentit a Girona. El Servei Català de Trànsit assegura que durant aquest dimarts han sortit més de 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tres minuts i arribarem a un quart. Les matemàtiques s'han convertit en l'únic suspens de mitjana de la selectivitat. Els alumnes catalans les han suspès amb una nota mitjana de 4,18. És el pitjor resultat d'aquesta assignatura en els últims 10 anys. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha reconegut que no s'esperaven aquesta nota, però defensa que l'examen s'ajustava al que s'havia treballat a classe.
1: Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, també és el mateix model, la mateixa estructura.
0: En aquest sentit, la sotscoordinadora de selectivitat i professora de matemàtiques, Clara Mateo, ha assegurat que els efectes de la pandèmia s'han notat amb el resultat, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Era un examen llarg per la capacitat actual de l'alumnat. Jo crec que aquí el que ha fallat és que els hi ha faltat temps. Eren continguts que eren molt adequats a tot allò que hem treballat durant el curs. El 2020, postpandèmia, per ajudar l'alumnat, es va passar de 5 problemes obligatoris a 4. S'ha mantingut des de llavors. Quan jo vull dir capacitat actual de l'alumnat, és que un alumne meu de fase anys no li hagués semblat llarg perquè estava preparat per fer un examen de 5 preguntes.
0: En total, un 96% dels estudiants han aprovat la selectivitat i la nota mitjana ha estat de 6,4. És la més baixa des del 2013. Català ha tornat a ser la matèria comuna amb el resultat més baix, un 6,45, mentre que castellà ha fregat pràcticament el 7. A tot això, el govern ha detectat 3 casos d'estudiants que fessin servir dispositius intel·ligents als exàmens per copiar després d'escanejar el 90% de les aules. Era el primer any que es posava en marxa una prova pilot per detectar-lo. La nota més alta de la selectivitat, un 9,9, l'ha aconseguit Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, al Pla de l'Estany. De cara al curs que ve, vol fer el doble grau de traducció, interpretació i llengües aplicades.
3: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant ahir quan m'ho va dir. Em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: 4 alumnes de la demarcació de Barcelona han empatat amb la segona millor nota, un 9,8. Un d'ells és Tomàs Alfonso Torralbo, de l'Institut Torre de la Pau de Terrassa. En el seu cas, vol matricular-se al doble grau de Física i Matemàtiques.
4: No sóc especialment superaplicat als estudis, o sigui, no sé, jo crec que el més important és entendre a classe i llavors quan estàs estudiant només ho repasses i ja està.
0: Tots dos asseguren que la clau és mantenir un ritme constant d'estudi al llarg del curs i, sobretot, descansar. I la Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona també hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge.
5: El temps.
0: Crònica de la Gemma Puig.
6: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, el quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recularan una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Seguim repassant l'actualitat a 3CAT Info. La platja de la Rabassada de Tarragona ha acollit un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques han portat una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
7: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarracoci Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed

0: Meta Bousef Dauen ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
1: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
0: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
2: 119 immigrants, entre ells quatre menors, han arribat aquest dimarts a la tarda a l'illa del Hierro, a les Canàries, a bord d'un caiuco. L'embarcació s'ha detectat a una milla nàutica de l'illa i Salvament Marítim l'ha escortat fins al port de la Restinga, al municipi del Pinar. Segons han relatat alguns dels ocupants, després de desembarcar, el caiuco portava uns 8 dies navegant abans d'arribar a El Hierro.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: A Brussel·les, reunió inèdita entre funcionaris de la Unió Europea i una delegació del règim dels talibans per discutir la deportació d'immigrants afganesos cap al seu país d'origen. A la trobada també hi han assistit representants de 15 països comunitaris, entre els quals no hi havia Espanya. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires.
4: La Unió Europea continua sense reconèixer el règim talibà com a govern legítim, però els islamistes esperen que aquesta reunió hagi posat les bases per tancar compromisos positius, diuen, entre Kabul i Brussel·les. Ells han proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea, però el portaveu de la comissió, Magnus Lamart, ha evitat concretar si des del club comunitari han ofert alguna cosa als talibans.
5: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
4: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Però Brussel·les evita aclarir si, fruit de les converses amb els talibans, podrien acabar expulsats altres immigrants afganesos que no necessàriament hagin comès delictes. L'ONG Amnistia Internacional ha denunciat aquests plans i la Premi Nobel de la Pau, Malala Yousafzai, ha lamentat la reunió celebrada aquest dimarts.
6: Estic commocionada i molt pertorbada perquè són els mateixos talibans que exclouen les noies de l'educació secundària i que detenen, peguen i executen dones. Europa no pot legitimar un règim responsable d'una de les crisis de drets humans més greus del món.
4: Precisament a Malala Yousafzai la van atacar els talibans per haver defensat els drets de les nenes.
2: La Crònica del Món també ens porta a Colòmbia, on ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, unes de les més ajustades i on el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria passat al davant, però per la mínima, segons el recompte ràpid, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. Ara el recompte encara es pot allargar una setmana. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
7: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
8: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
7: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea. El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
2: I un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom LineShine i ha destronat el capità dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant

0: de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc. 3CAT Info. 3CAT Info. Tres castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la diada de completes a Valls. Aquest dimecres la Colla Vella i la Colla Jove tornaran a actuar al migdia a la plaça del Blat en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Des de Valls, David Prats.
1: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Jove ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat arriba una diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3CAT Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i el Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu i aquest any compten amb llibrets de Pol Guasch, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. El director artístic del Liceu, Víctor García Gomar, posa en relleu la importància de la proposta que permet obrir el món de l'òpera a creadors de diferents disciplines.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Koff, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, és de la compositora Anna Colom i el llibretista Pablo Macho Otero, i opereta amb partitura d'Arnau Brix i text de Pol Guasch, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri. Esports. Fins a 2:15 amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després.
4: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada en superar el Liceo, la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol d'Agadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia. 3CAT Info. Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.

0: convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
1: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
3: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
1: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
4: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
1: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
5: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
1: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
2: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: 3CAT Info. Són 6:15.
6: Repassem els principals titulars. Pedro Sánchez reafirmarà aquest dimecres la intenció de seguir amb la legislatura en la seva compareixença al Congrés, on es tornarà a desvincular dels casos que l'envolten. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol per la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els aliats parlamentaris esperen escoltar les seves explicacions. El PP ja dona per fet que no serviran de res. Catalunya afronta un Sant Joan en plena onada de calor i risc molt alt d'incendi. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer fogueres per celebrar la revetlla. Els bombers han reforçat els operatius a les zones amb més risc, bàsicament la Catalunya central, les comarques de Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir d'ara també destacarem precisament que França ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947. La temperatura mitjana s'ha acostat als 30 graus. Des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones. Sentirem també Donald Trump, que amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El Líban, Israel, ha matat 2 persones en el primer atac mortal des de la pausa dels atacs dissabte. Explicarem que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, les sancions per incompliment seran de 200 euros. I detallarem el nou impuls a Catalunya.

0: Catalunya per avançar cap a l'energia eòlica marina. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. Sentirem com s'ho han pres a la zona. I el temps, nit i matinada tropicals i fins i tot tòrrides a la costa. Aquest Sant Joan serà assolellat, encalitjat, amb algun núvol baix matinal. Al migdia, calor intensa amb valors de 36 a 38 i puntualment als 40 graus. A la tarda poden caure alguns ruixats al Pirineu. Pedro Sánchez defensarà aquest dimecres al Congrés la continuïtat de la legislatura i descartarà assumir responsabilitats polítiques després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos. La Moncloa condemna la corrupció de qui va ser mà dreta del president espanyol, però neguen que Sánchez hagi de dimitir. Madrid, Paula Brujats.
1: Ni seria proporcionat ni està justificat que Pedro Sánchez dimiteixi, diuen fons de la Moncloa, per la condemna al seu exministre. El govern espanyol reconeix que és un cas molt greu, però se'n renten les mans i Félix Bolaños recorda que ja van fer fora Ábalos fins i tot abans que es destapessin les irregularitats.
2: Le pedimos el acta y le apartamos del partido cuando ni siquiera había una investigación judicial y por tanto en este caso las responsabilidades políticas han ido por delante de las responsabilidades judiciales.
1: Sánchez Pro continua sense valorar la condemna a l'exministre, s'intenta blindar i reitera que seguirà governant tot i les pedres que es troba pel camí.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: Però pels aliats parlamentaris falten moltes més explicacions pels casos judicials que la corralen i falten també més polítiques socials. Aina Vidal dels Comuns, Francesc Marcàlvaro d'Esquerra i Ione Belarra de Podem.
4: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
5: Donar contingut, què és per nosaltres, la gent d'Esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Aquest dimecres Sánchez es veurà cara a cara al Congrés amb els seus socis i compareixerà per parlar de corrupció. El Partit Popular no n'espera res.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, porque de hecho los ataques de Sánchez o los ataques de Puente en Twitter y sus insultos son directamente proporcionales al miedo que tienen. Que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: I els populars avisen que la sentència d'Ábalos és només l'aperitiu dels casos de corrupció que Sánchez té al davant.
0: Mentrestant, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I a tot això, la Guàrdia Civil ha registrat aquest dimarts durant gairebé 12 hores l'Ajuntament de Sòria, Castella i Lleó, en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal, entre d'altres delictes. S'han detingut almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme, Yolanda Santos, que ha estat suspesa temporalment de les seves funcions. Segons l'agència EFE, que cita en fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. Tots els detinguts seran posats a disposició judicial un cop finalitzin les diligències. L'Ajuntament, liderat pel PSOE, ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada. Durant els darrers 19 anys, l'alcalde de la localitat va ser Carlos Martínez, cap de llista dels socialistes a les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó del mes de març i que va deixar el càrrec un cop va obtenir l'acte de diputat a la Junta de la Comunitat.
8: 3CAT Info.
0: Catalunya afronta un Sant Joan marcat per l'onada de calor i el risc molt alt d'incendis. Més d'un centenar de municipis no han pogut fer les fogueres previstes per la revetlla perquè el Departament d'Agricultura els ha revocat el permís que tenien. Són bàsicament municipis de comarques de la Catalunya Central, de Ponent i de les Terres de l'Ebre. El SOTS, director de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio el protocol que se segueix en aquests casos.
9: El Departament d'Agricultura i amb la vigilància d'agents rurals i la col·laboració d'ADFs, el que fan és una sèrie
8: autoritzacions de fogueres o d'activitats organitzades, especialment pels ajuntaments moltes vegades, dins d'aquest entorn. Quan els municipis tenen un perill molt alt, equivalent al pla Alfa Nivell 3 dels agents rurals, aquestes autoritzacions

0: L'agricultura queden suspeses.
1: La llei també prohibeix llançar petards o fer foc a menys de 400 metres d'una zona forestal. Aquest dimecres serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que els termòmetres continuaran registrant temperatures altes. Els agents

0: netejaran la sorra de les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Des de Gavà, David Àngela.
1: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
2: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haver quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones per a la resta de l'any.
1: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: Tot això, a Catalunya, França, ha viscut aquest dimarts el dia més calorós des del 1947, quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país ha estat de 29,7 graus, pràcticament 30, i en alguns punts ha arribat als 43 de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, ha anunciat que des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
3: Trescat Info.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova norma obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
4: Sobre los vehículos de movilidad personal en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre. El govern de la Generalitat assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. Aquest és el compromís que ha assumit la titular de Territori, Sílvia Paneque, que també ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per implementar millores de seguretat en els punts més crítics.
5: És molt greu el que es deriva d'aquests robatoris de coure. Per tant, millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. L'últim va ser aquest dimarts a l'R3 entre la Garriga i el Figaró. Aquesta és una de les línies més vandalitzades, però dilluns també hi va haver furs a l'R13 i l'R14 que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí dos mesos. I el govern es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
6: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com les de la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot i les Preses o el tramvia de Tarragona i s'incorporen altres infraestructures, com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren del Pla de Lleida o l'intercanviador d'autobusos

0: de la plaça d'Espanya de Barcelona. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat, en què s'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: 3CAT Info.
0: Crònica del món, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça de cancel·lar la segona fase de les negociacions de pau amb l'Iran si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. Ho ha dit després que les autoritats de Teheran hagin negat que hi ha previstes visites d'inspectors de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica.
2: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Mentre Trump pressiona l'Iran sobre el seu programa nuclear, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz, tal com es va comprometre el memoràndum d'entesa firmat la setmana passada. De fet, l'Agència Marítima de l'ONU ha confirmat que s'ha posat en marxa un pla per evacuar els 11.000 mariners bloquejats al Golf durant els 3 mesos de guerra. Al Líban, mentrestant, 2 persones han mort aquest dimarts per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
3: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: I també hem de passar per Londres perquè aquest dimarts s'han complert 10 anys del referèndum del Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió Europea, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Des de Londres, Quim Olivares.
4: Cada vegada més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Sentim Mike Goldsworthy, fundador de Científics per la Unió Europea, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Serem membres de ple dret d'aquí uns 10 anys. Això és el que penso. Les properes eleccions generals tindran com a tema molt rellevant la reincorporació a la Unió Europea.
4: Aquest científic denuncia el fort impacte del Brexit en el seu ram.
6: It's been a waste decade.
5: Ha estat una dècada perduda, una dècada dolorosa per a la ciència. I tampoc tenim llibertat de moviment. És molt difícil per als científics moure's i treballar en laboratoris durant un temps.
4: Gareth Steele, un altre activista pro-europeu, explicava a Catalunya Ràdio l'impacte del Brexit en el món de la música.
7: És gairebé impossible que els músics petits, músics emprenedors, facin el que feien abans, que era una gira per tot Europa, perquè han de fer tràmits diferents per cada país.
4: En canvi, els que van votar a favor del Brexit, com la Karen Webb, una comerciant de l'est de Londres, explicava també a Catalunya Ràdio la seva frustració per com s'ha aplicat la sortida de la Unió Europea.
8: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda, perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
4: Els partidaris del Brexit denuncien que les autoritats no han fet prou per aturar la immigració.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
9: Nit i matinades tropicals. Aquesta revetlla de Sant Joan, les temperatures han quedat força altes, tòrrida fins i tot en alguns trams de la costa, i aquest dia de Sant Joan, aquest darrer dia d'onada de calor, al quart, encara mantindrem aquestes temperatures a la banda alta. Avisos de calor, altre cop de nivell més alt cap a Ponent, però també cap a la meitat oest, Catalunya Central, Prepirineu, i afegim l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures tornaran a ser altes, però recolaran una miqueta. Ja costarà una miqueta més d'arribar a aquests 40 graus i arribarem de forma més puntual. Encara, però, moltes màximes entre els 36 i els 38 graus. I a la tarda tindrem algun ruixat puntual cap al Pirineu. S'acaba aquesta onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
0: La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona non grata i ha demanat al club sabadellenc que

0: i obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. El club va lamentar i rebutjar públicament els fets, els va qualificar d'impropis d'un acte institucional i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. Més coses. A València, la justícia investiga l'agressió d'un agent de la policia espanyola a una manifestant en una de les protestes de la vaga d'educació. La gent la va empènyer per l'esquena i la dona va caure a terra. València, Alba Barbosa.
1: El Tribunal d'Instància de València ha obert la investigació després de la denúncia que va presentar la manifestant i un sindicat. La dona, professora jubilada, protestava a finals de maig a la Conselleria d'Educació quan el policia li va donar una forta empenta per l'esquena, segons mostren els diversos vídeos que es van enregistrar del moment i on també es veu com la dona cau a terra.
2: ¿Eso es posible y necesario?
3: ¡Vergonya!
2: ¡Vergonya!
1: El cos de policia va obrir expedient a la gent i també des de la delegació del govern espanyol al País Valencià van anunciar que es depurarien responsabilitats. Segons l'informe de la policia, la caiguda va ser accidental i defensen que l'antidisturbis va fer ús de la mínima força reglamentària. La manifestant va necessitar 2 punts de sutura a la barbeta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passa endavant per tenir en un futur energia eòlica marina a Catalunya. Això després que el Ministeri per a la Transició Ecològica hagi aprovat l'informe ambiental del PlemCAT, la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà, un projecte que defensa el govern i que té l'oposició dels veïns i l'Ajuntament de la zona. Girona, Maria Rovira.
5: El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable a la plataforma on es preveu provar 3 prototips d'aerogeneradors marins, tot i que encara queden altres tràmits administratius. Jordi Puigcorbé és el director de l'IREC, l'organisme que impulsa el PlemCAT.
6: Volem dirigir aquesta tecnologia, volem controlar-la, volem estar pilotant-la i és important que tenir un laboratori de recerca on aquestes coses es puguin desenvolupar, testejar, provar i comparar amb altres activitats és d'una importància cabdal. No?
5: El projecte té l'oposició de veïns i ajuntament. Sentim Jordi Pontjoan, portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, i Lluís Espada, regidor de Medi Ambient de Roses.
7: Aquesta plataforma experimental d'experiment no té res. El que té és simplement la voluntat de ser un cavall de Troia perquè entri al darrere doncs, tot l'altre.
8: És un tema que, evidentment, ens ha agafat de sorpresa. No teníem previst que fos tan aviat. Tenim constància que hi ha al·legacions pendents i, a més, hi ha uns efectes mediambientals que no sé si estan ben mesurats.
5: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial com la que aspira que s'instal·li a Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat pública o privada que ha d'impulsar aquest projecte.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Una de les tradicions de Sant Joan és l'encesa de fogueres amb la flama del Canigó. Un any més, malgrat la calorada i el risc alt d'incendis, la flama ha recorregut als Països Catalans i ha arribat també al Parlament. L'ha rebut el president de la Cambra, Josep Rull, que ha qualificat la Diada de Sant Joan com una renovació del compromís amb la nació i la llengua als Països Catalans i ha fet una crida a rebel·lar-se contra l'intent de minorització del català.
9: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar, passa el que passa malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: I en la mateixa línia, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha enviat aquest missatge.
10: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que han repartit la flama per tots els racons del país i amb una

0: cavallada de gegants i els bastoners de Corbera davant de la porta del Palau del Parlament. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una diada de Sant Joan on esperen igualar les vendes de l'any passat. Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda aquest any els 20 euros, una mica més cara per la pujada, diuen, de les matèries primeres. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifra rècord perquè ha doblat els encàrrecs. Girona, Maria Rovira.
1: Han hagut d'adaptar l'organització de treball i el procés artesanal d'elaboració de les coques de Sant Joan a l'augment de comandes després d'obtenir el premi del concurs que organitza el Gremi de Flaquers de Barcelona. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria guanyadora de la millor coca tradicional de Catalunya.
2: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar de llop. Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Segons Josep Maria Tornés, un dels secrets de la coca de Sant Joan de fruita premiada és precisament aquest procés d'elaboració.
2: El punt òptim per poder-la treure i dir ara és el moment per poder enfornar és molt delicat i si et passes, però és que res, d'un quartet d'hora la coca ja no té el resultat que ha de tenir.
1: La pastisseria Tornés de Girona aquest any s'ha endut, a més, el premi al millor xuxu del món.
0: I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura ha presentat al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per a autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per llegir.
3: Esports.
0: Amb en David Ubac.
4: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
5: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez, l'Igualada és campió, campió de Lliga!
4: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels Arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
6: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
4: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
7: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
3: 3Cat Info.
4: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
8: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenim que estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
4: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat.

0: Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
2: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
0: Més futbol mundial a banda, encara.
1: 3CAT Info.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
3: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que té clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
4: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar, me siento con ganas, motivado.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
1: 3CAT Info.
0: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
1: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. Trescat Info.

Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El que

0: El candidat d'Esquerres, en Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alosa o El Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan, Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana, Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia. Entre els 36 i 38 graus i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta, per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies, Paula. I ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa. Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo

0: repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
1: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar i durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fonts de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
2: 3CAT Info.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
3: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
1: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
4: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
5: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any.
4: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
1: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines, ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
6: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat.
5: Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
1: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
6: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naïm Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
7: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
1: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs pro drets humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
8: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
9: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
8: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
1: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències i rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
2: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
10: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40.

0: però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Un quart i pràcticament 3 minuts, el govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
3: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
2: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies i, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
4: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
2: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
5: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
2: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2 més 1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
6: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
2: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat

0: dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
2: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I abans dels esports, expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia, i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
1: Esports.
0: Amb en David Ubac.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
4: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament atura Arnau Martínez. L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat el Liceo, la tanda de penals del 5è i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat 2 penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat 2 vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol d'Agadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
1: 3Cat Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el 5è i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
6: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. la selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez.

0: Martínez s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company João Félix, en declaracions a DAZN.
1: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
0: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès Didier Deschamps ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
2: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
0: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
4: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
0: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
3: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
3: 3CAT Info.
5: Són 6:45.

Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio i Trescat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat

0: campió de l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat.

0: Info.
1: Dos quarts i mig en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon

0: 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats ja adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar precisament el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara molt elevades i a bona part de Catalunya, de la Catalunya central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
1: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
3: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
4: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes d'actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
5: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
4: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons.

0: El candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
1: 3CAT Info.
2: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i el Petit de Calaril. Girona, Maria Rovira.
3: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
4: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs, que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs, hem pogut aconseguir que aquest any doncs, estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles al costat de l'Estany de Banyoles.
3: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
4: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'Estany i que en aquest cas doncs, tindrem dues actuacions amb dues sessions cadascuna de Raquel Lua i de Quim Carandell.
3: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
4: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, el de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Aranà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibis.
3: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de cor de teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
4: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño e Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
5: En totes les coses que fan sentir lliure.
3: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Calaril a l'escenari de la Muralla.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
6: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:02 en emissió conjunta, 3CAT Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els

0: Socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsés Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
1: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
1: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
0: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
2: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
0: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
3: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay 3 pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
0: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30ena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Ciclub i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
5: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-li una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
4: Una 30ena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lanshine i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest

0: l'encapçalà un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la cinquena edició amb l'estrena de tres microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
0: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
1: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins 29 anys després.
4: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feina se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
5: Okay, Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven. Con una afición increíble y la verdad que esto es para todos ellos.
3: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
6: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
1: 3Cat Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
7: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenien que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira, de Catalunya Ràdio i a 3Cat. Del bàsquet passem ara al futbol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
8: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
3: Més futbol mundial a banda, encara.
1: Trescat Info.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
9: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran. Jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
10: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
3: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els 2 últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà, on es va formar.
1: 3CAT Info.
3: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
1: Trescat Info.

Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb les fogueres i els petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per a la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.

0: Kiko Veneno serà l'encarregat avui d'inaugurar el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, incloent-hi un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com Alusa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
0: L'Igualada s'ha proclamat campió de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya. El Barça de Futbol Sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara domina l'eliminatòria per 2-1. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà. I Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: I en aquest cas, en emissió conjunta, per 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Gràcies d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo, acompanyat del president de Castella i la Manxa, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro. Uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
0: Un nou cas de corrupció esquitxa al PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar i durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van detenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del Consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora de

0: benvinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si es persona en el cas com a part interessada.
1: 3CAT Info.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria han sigut per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i també material pirotècnic. I avui, precisament, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran encara podran superar, volíem dir, encara el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
2: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I una de les feines que cal afrontar l'endemà de la revetlla és la neteja de les platges, escenari habitual de celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9. Gavà, David Àngela.
3: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
4: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques que puguin veure haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un risc, un possible risc per a les persones, per a la resta de l'any, clar.
3: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
0: I a taula aquest migdia encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és la Tornés de Girona, guanyadora del premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explicava Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
5: Quan he fet llistes ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
0: Una coca familiar per a 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara enguany per la pujada de les matèries primeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 2 minuts i un quart, creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran han acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no han assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions

0: negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
1: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
0: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder d'Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
2: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiita assegura que coopera al màxim nivell amb l'exèrcit libanès. I per primer cop des que van tornar al poder, els talibans s'han reunit amb la Unió Europea a Brussel·les per discutir com deportar immigrants afganesos cap al seu país. El club comunitari continua sense reconèixer el règim islamista com a govern legítim de l'Afganistan i per això les ONGs Pro Drets Humans denuncien que la trobada d'ahir els dona legitimitat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
3: A la reunió hi van assistir funcionaris de la Comissió Europea i de 15 països comunitaris. Brussel·les remarca que són contactes tècnics, però la delegació talibana busca treure'n rèdits. Ha proposat la reobertura dels serveis consulars afganesos a la Unió Europea. El portaveu de la Comissió, Magnus Lamart, evita concretar si han ofert res als talibans.
4: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats del nivell polític.
3: Per a la Unió Europea, la prioritat és deportar afganesos que hagin comès delictes greus o que amenacin la seguretat, però eviten aclarir si podrien acabar expulsats altres afganesos que no necessàriament hagin comès delictes.
0: I al Perú, la candidata de la dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses missions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
5: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
6: Ens atem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i pràcticament 3 minuts. El govern espanyol invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5

0: la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
1: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per a ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, és a dir, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies i, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
2: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern els proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-les al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
3: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona. I s'incorporen altres, com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1, és a dir, de 3 carrils, en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'hi invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Pràcticament un quart i mig, el govern assegura que actuarà amb contundència davant dels últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'ha reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
5: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar efectivament i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut, per exemple, a l'R3, entre la Garriga i Figaró, i a l'R13 i l'R14, que, com a conseqüència dels robatoris, no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí a 2 mesos.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven a tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme.

0: mecanisme de l'economia. En la presentació de l'estudi del Congrés del governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
1: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I abans dels esports us expliquem que el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
3: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada sí que s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
4: Pai va ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
3: És la narració que en feia Esport 3 d'aquest triomf de l'Igualada. Han superat Liceo la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a La Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta final. Per contra, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominen l'eliminatòria per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota el descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
3: Són declaracions a Esport 3. Dijous, quart partit, també a Múrcia.
2: 3CAT Info.
3: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València.
6: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també hem d'estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
3: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, aquest dimarts s'ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company, João Félix, en declaracions a DAZN.
7: Con Cristiano siempre se hace ruido. Haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido 2.
3: Del Mundial, un apunt encara. I és que el seleccionador francès, Didier Deschamps, ha hagut de tornar a França per la mort de la seva mare i es perdrà el partit de la tercera jornada contra Noruega. Més futbol, Mundial a banda ara. A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
8: Tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Michel no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip. No? Jo he vist a Michel i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
3: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon preparador el seu germà Òscar. Relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha actuat cedit a l'Elx. Recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Amb un minut per endavant, en què destaquem que en MotoGP Marc Márquez ha renovat per 2 anys més fins a finals del 2028 amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
9: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
3: En Waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al Club Vallèsà on es va formar.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, el Girona ha incorporat el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent de Legia de Varsovia. I a l'NBA, els Milwaukee Bucks han traspassat la seva estrella, el grec Giannis Antetokounmpo, als Miami Heat.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Són 8:15.

0: Estem en emissió conjunta a Catalunya Ràdio 3Cat Info. Moment de repassar les més destacades d'aquest matí de Sant Joan. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. Mentre la Moncloa descarta la renúncia del president espanyol, malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos, els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el Partit Popular ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit, que han generat prop de 2.000 incidències, especialment al Barcelonès i al Vallès Occidental. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. I en els pròxims minuts també us explicarem que la Fiscalia considera que el pare del nadó maltractat de 6 setmanes el podria haver matat. El Ministeri Públic creu que el delicte de temptativa d'homicidi és compatible amb les lesions greus de la criatura, que eren de risc vital. Per tot plegat, defensa que el pare ha de continuar en presó provisional, també pel risc de fugida. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. I un supercomputador xinès ha estat reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora cada 6 mesos. Pel que fa als esports, destaquem que l'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. 29 anys després, els igualadins han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit que s'ha jugat a La Corunya. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. Anglaterra ha empatat a 0 contra Ghana. Croàcia s'ha imposat per 1-0 al Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. I el temps, Sant Joan, assolellat, amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40 graus. Tarda, amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no pas a la calor intensa i sostinguda. Dos quarts i tres minuts i mig, continuem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El Partit Popular i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir, deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo. Que dé explicaciones i que dissolva les Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijó per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nul·litat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge i instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. I un nou informe de l'OCU, de l'UCO, relaciona el PNB amb el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb alts càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 2:15 en emissió conjunta a 3Cat Info i també a Catalunya Ràdio. La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus. El telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla de Sant Joan, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Pel que fa als bombers, han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni tampoc cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i

0: Catalunya Central, de Ponent i també a l'Alt i al Baix Empordà. Per això es demana no abaixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
1: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, que és quan van començar els registres. La temperatura mitjana al país va fregar els 30 graus i en alguns punts es van arribar als 43 graus de màxima. L'onada de calor s'allargarà a França fins demà dijous i només començarà a refrescar una mica pel vessant atlàntic a partir de divendres. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar aquesta onada de calor, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3CAT Info.
0: Vladimir Putin diu que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Això, la mateixa manera que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
3: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa, fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid, més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. I a Colòmbia ja ha començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. Bogotà, Joan Biosca.
4: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats, uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
5: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
4: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
2: 3CAT Info.
0: I abans de la previsió del temps, us expliquem que el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora de l'Estany. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais per on desfilaran grups i artistes com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic i El Petit de calaix.

0: Girona, Maria Rovira.
1: Durant 4 dies, el festival convertirà Banyoles en un circuit per diversos escenaris amb una programació que combina figures reconegudes amb propostes emergents. S'obre aquest vespre amb un esperat concert de Kiko Veneno, segons ens explicava Francesc Viladiu, director artístic de La Fònica.
2: La Fònica inicia aquesta 22a edició a Banyoles amb Kiko Veneno, un dels referents de la música a l'estat espanyol, i que en aquest cas ens venia molt de gust a reivindicar, després de quasi 50 anys de trajectòria musical, un artista doncs que portem molt de temps darrere seu i que finalment doncs hem pogut aconseguir que aquest any doncs estigui present en un espai tan emblemàtic com és el Club Natació Banyoles, al costat de l'estany de Banyoles.
1: El festival recupera precisament aquest any un dels escenaris emblemàtics.
2: Recuperem un dels escenaris com és la Tirona, aquesta barca que dona voltes a l'estany, i que en aquest cas doncs tindrem dues actuacions, amb dues sessions cadascuna, de Raquel Lua i de Quim Carandell.
1: La Fònica es manté fidel a la seva obertura d'estils i propostes que van des de la música a capella, al pop-rock, passant per la música d'arrel, a través de la veu com a element vertebrador.
2: Ens agrada el fet de poder descobrir, demostrar propostes més desconegudes pel gran públic, per exemple, la de la Carmen Aciar, que és aquesta artista que ha acompanyat en diferents projectes doncs, a la Sílvia Pérez Cruz, o el darrer espectacle de la Clara Peia, o l'Arenà, que estan treballant entre la música d'arrel, el cant redoblat i la música electrònica, el cant redoblat d'Ibis.
1: Una de les propostes especials serà també ressons dels cants obscurs de corda teatre al claustre del monestir, inspirada en l'escultura L'ombra de Joan Crous. També hi haurà, segons Francesc Viladiu, un espai per la música d'arrel en zones com Galícia.
2: Ens venia molt de gust tenir aquestes dues propostes ben diferenciades, la de Camaño de Mixeiras amb caràcter molt més tradicional de cançó, i després les Filles de Cassandra, un grup doncs, que ara mateix a Galícia doncs, és tot un referent, i en aquest cas sí que combina molt més la música electrònica.
3: En totes les coses. Que fan sentir lliure.
1: El festival es tancarà diumenge amb un concert del Petit de Cal Eril a l'escenari de la Muralla.
4: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
5: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15 en emissió conjunta 3cat Info i Catalunya Ràdio. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per a l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses de les que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
6: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres.

0: Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
0: La primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
1: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez és el portaveu de la plataforma sindical SOS Socorristes.
2: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
1: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, 3 menors a Tarragona i un a Barcelona.
3: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay 3 pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
1: Precisament la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als 3 menors que van morir ofegats la setmana passada. Una 30ena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els 3 nens. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Ciclub i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
5: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
4: Una 30ena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
1: I la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte passat durant la celebració de l'ascens de l'equip a segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Fuoli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat tebi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports Sabadell. I un supercomputador xinès, reconegut com el més potent del món. Feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Langshan i ha destronat el Capitan dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten els ordinadors a una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la 5ª edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wask, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomà, és el director artístic del Liceu.
7: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo Núvol, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i L'opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Poc més de 5 minuts i l'hora en punt.
6: Esports.
1: Amb en David Ubach.
8: Una de freda i una de calenta per als dos equips catalans que aquest dimarts podien aixecar un títol de Lliga. L'Igualada s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després.
9: Paiva ja preparat. L'estic carregat del portuguès. El seu llançament, atura Arnau Martínez! L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
8: Així es vivia a la transmissió d'Esport 3 aquest títol dels igualadins que han superat el Liceo a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final dels 50 minuts i de la pròrroga. El conjunt de Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceo. L'argentí dels arlequinats, Matías Pascual, amb prou feines se'n sabia venir en declaracions a Ràdio Igualada.
10: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
8: L'Igualada s'ha avançat dues vegades al marcador, mitjançant Biel Llanes a la primera meitat i Miguel Canyadillas a la segona, però el capità del Liceo, Dava Torres, ha neutralitzat aquests avantatges. Els igualadins, a més, han capgirat un 2-0 en contra en aquesta eliminatòria final. Per contra, en canvi, el Barça de futbol sala ha deixat escapar la primera oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els blaugranes han perdut per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia al tercer partit de la sèrie final per al títol, tot i que encara dominant la sèrie per 2-1. L'equip de Javi Rodríguez ha començat dominant 0-2 amb gols d'Adolfo i Pito, però s'ha vist amb un 4-2 per sota al descans. A la represa, el Barça ha aconseguit l'empat a 4 amb gols de Fitz i Sergio González, però el Pozo s'ha endut la victòria amb un gol de Gadella a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González tenia clara la seva anàlisi.
11: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
8: Són declaracions de Sergio González a Esport 3. Dijous, quart partit també a Múrcia.
6: 3CAT Info.
8: Centrant-nos ara en el bàsquet, destaquem que el Barça buscarà aquest dimecres forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Els blaugranes van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota d'aquest dilluns al tercer duel, que va ser el primer al Palau Blaugrana, i que repetirà com a escenari el quart enfrontament. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València. Sentim aquestes declaracions de Parra.
12: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment, i és el que està sent.
8: El Barça-València el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Del bàsquet passem ara al futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà aquest dimarts ha disputat un partit de la segona jornada del grup K. La selecció de Portugal, dirigida pel balaguer Robert Martínez, s'ha imposat per 5-0 a l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, ha estat titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo ha marcat un doblet de gols i s'ha convertit en l'únic jugador de la història a marcar en 6 Mundials. D'ell n'ha parlat el seu company Joao Félix en declaracions a The Zone.
13: Con Cristiano siempre se hace ruido, haga bien o mal, siempre quieren más de él. En el primer partido, ¿qué culpa va de Cristiano? Si no ha tenido balones dentro de área, es el mejor jugador dentro de área. Hay que dar chances a él para meter. Ha tenido hoy y ha metido dos.
8: Més futbol mundial a banda, encara.
6: 3CAT Info.
8: A la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Michel Sánchez.
14: tenir control, per si posat, però que hi hagi un balanç. Que els matisos amb Mitchell no sé què seran, jo el que tinc clar és el que a mi m'agrada i el que m'agradaria veure del meu equip, no? Jo he vist a Mitchell i ha fet coses increïbles i torno a dir, no em vull comparar amb ningú, segurament perdo ara mateix.
8: Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí les dues últimes temporades. I relatiu al Barça, s'ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec, per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros. Recuperem el fil poliesportiu ara. En MotoGP, Marc Márquez ha renovat per 2 anys més, fins a finals del 2028, amb l'equip Ducati. Ho ha fet oficial la marca italiana a través d'un comunicat i ho ha ratificat el pilot de Cervera amb aquestes declaracions.
15: Súper feliz de renovar, sobre todo mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado.
8: En waterpolo, el Sant Andreu ha confirmat que Marc Comas serà el nou entrenador de l'equip femení. Comas ha exercit d'assistent de Javi Aznar els dos últims anys. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat el fitxatge de Nona Pérez, precisament procedent del Sant Andreu. Nona Pérez, millor jugadora europea del 2025, torna al club ballesà, on es va formar.
6: 3CAT Info.
8: I afegirem encara que en hoquei patins el noi ha fitxat Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter reusenc, de 21 anys, va començar a la base del Reus Deportiu i arriba procedent del Calafell.
6: 3CAT Info.

0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no baixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i sempre s'haurà de portar casc. El govern ha modificat el reglament de circulació, que ara també obliga els motoristes a portar guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de carreteres. Les sancions per incompliment seran de 200 euros. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.
1: Esports. L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit a la final després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre els blaugrana tindran una nova oportunitat. I al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0, Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana, Croàcia guanya per 1-0 el Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0.
0: Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí, litoral, cel encalitjat i calor intensa al migdia entre els 36 i els 38 graus. Puntualment s'arribarà als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu, donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.

0: 3Cat Info.
1: Passant gairebé 4 minuts de les 8 del matí, comencem. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés dels Diputats per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen. Després de la condemna per corrupció al seu exministre, José Luis Ábalos, i del cas Zapatero, Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir. El PP i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir. Madrid, Paula Brujats.
2: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
2: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però Sumar, Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
4: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
5: Hay que tomar medidas y bueno, y lo que hay que hacer es que haya garanties de no repetición.
6: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
7: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
2: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
8: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
2: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
1: Ahir l'expresident socialista Felipe González es va tornar a mostrar partidari d'un avançament electoral. Ho va fer durant un acte a Toledo acompanyat del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page. González va defensar la sentència contra Ábalos, Koldo, García i Víctor Deldama i afegeix que l'actual president espanyol té ara dues opcions.
9: Pero hay dos, claro, uno es dimitir y el otro es convocar elecciones.
10: ¿Y qué debería hacer el presidente Sánchez?
9: No, hombre, yo repetir una vez más que tenía que convocar elecciones, tenía que haberlas convocado ya.
1: Ara hi ha un nou cas de corrupció que esquitxa el PSOE, en aquest cas a l'Ajuntament de Sòria, a Castella i Lleó. La Guàrdia Civil va registrar ahir durant 12 hores les dependències municipals en el marc d'una investigació per prevaricació, tràfic d'influències i organització criminal. Van tenir almenys 6 persones, entre les quals la regidora de Comerç, Medi Ambient i Turisme del consistori, Yolanda Santos. Segons l'agència EFE, que cita fons de la investigació, s'analitzen suposades irregularitats en la contractació d'empreses vinculades amb la regidora detinguda. L'Ajuntament ha anunciat en un comunicat que estudiarà si és persona en el cas com a part interessada.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Una de les feines que cal afrontar ara, l'endemà de la revetlla, és la neteja de les platges, un escenari habitual de les celebracions. A l'àrea metropolitana de Barcelona, més de 160 treballadors amb maquinària especialitzada recullen des de primera hora els residus i netegen la sorra de les platges després de la revetlla més multitudinària dels últims anys. Un dispositiu especial amb el suport de les policies locals per garantir el bany amb normalitat a partir de les 9 del matí. Gavà, David Àngelà.
11: Ajuda imprescindible de la policia per desallotjar les platges a partir de les 6 del matí per desplegar les garbelladores, camions compactadors, retroexcavadores, un camió tot terreny amb grua i fins i tot una garbelladora electroimantada per retirar les restes metàl·liques que hagin pogut quedar a la sorra. Daniel Palacios és el cap de servei de platges de l'àrea metropolitana de Barcelona.
12: Després de tota la festa, doncs passarem la garbelladora per assegurar-nos dins de lo possible, no?, de que totes les restes metàl·liques

0: que puguin a veure, haurà quedat a la platja de les fogueres o del que sigui, doncs puguin ser retirades i, bueno, i retirar un altre, un risc, un possible risc per a les persones per a la resta de l'any, clar.
1: Palacios reconeix que cada vegada hi ha menys residus a la sorra i que la gent cada vegada és més cívica i fa menys fogueres i més petites, tot i estar prohibides a la platja.
2: I al migdia, a taula, encara hi haurà coques de Sant Joan. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Una de les pastisseries on més han notat l'augment de vendes és a la Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan de Catalunya. Se situa en xifres a rècord perquè ha doblat els encàrrecs i això els ha obligat a canviar les rutines. Ens ho explica Josep Maria Tornés, un dels seus propietaris.
3: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però esclar, els processos... Aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
2: Una coca familiar per 4 o 6 persones ronda els 20 euros, una mica més cara per la pujada de les matèries primeres. Avui, Diada de Sant Joan, serà l'últim dia de l'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no baixar la guàrdia. Sergi Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
4: Insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
2: Segons les últimes dades, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. I enmig de tot això, els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocaria. Segons l'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
5: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
2: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
5: Primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits contra la radiació solar que els socorristes.
2: Per tot plegat, el col·lectiu s'està plantejant una nova jornada de protestes que podrien acabar en una vaga al sector. Nacho Ibáñez es el portavoz de la plataforma sindical SOS Socorristas.
6: Estamos haciendo asambleas y como sector no descartamos tomar nuevas medidas reivindicativas, sean manifestaciones o sea incluso, y está planteado, una huelga general del todo el socorrismo en el litoral catalán.
2: Des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes, els 3 menors de Tarragona i un home a Barcelona.
7: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3CAT Info.
2: Creixen les contradiccions entre Washington i Teheran sobre les negociacions nuclears. Els Estats Units asseguren que l'Iran ha acceptat inspeccions permanents, tot i que el règim islamista diu que no ha assumit cap compromís nou amb l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica. Davant d'això, Donald Trump recupera el seu to d'amenaça i adverteix Teheran que sí cancela la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
8: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancelo les reunions ara mateix.
2: Teheran també manté la porta

0: oberta ha cobrat taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. De fet, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha arribat als Emirats Àrabs Units en el marc d'una gira pels països del Golf Pèrsic per comprovar que l'Iran permet el trànsit de vaixells per l'estret. En tot cas, aquestes discrepàncies alimenten els dubtes sobre l'abast real dels acords anunciats la setmana passada. I una altra de les amenaces en aquest acord de pau entre els Estats Units i l'Iran són els enfrontaments entre Israel i el moviment xiïta Hezbollah al Líban. Dues persones van morir ahir per trets israelians, segons les autoritats del país àrab. És el primer incident mortal des de la pausa en els atacs anunciada dissabte. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha exigit un calendari de retirada de les tropes israelianes.
1: Ara que tenim un alto el foc, la retirada s'ha de dur a terme segons un calendari. Israel no té cap més opció que retirar-se completament de tot el territori libanès.
0: El màxim dirigent del moviment xiïta assegura que coopera del màxim nivell amb l'exèrcit libanès. Així hem arribat pràcticament a un quart de nou del matí.
2: El temps.
0: Moment per repassar la previsió meteorològica d'aquesta diada de Sant Joan. Gemma Puig.
3: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitzat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada l'onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Maria, els tens?
5: Oh, fa un any que els preparo!
4: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
5: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
4: O sigui, ja bufo!
5: Bufa! Bufa!
6: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Evitem el soroll.
9: Ens allunyem de les estridències.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
9: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
10: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
8: Un informatiu sense presses.
9: Per donar context als grans titulars.
10: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I, finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
11: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
0: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. El govern espanyol invertirà també que entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és a com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que reben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en la llista d'espera pendents de valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
12: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
0: Ramírez també demana millorar els salaris i les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector. Mentrestant, la Generalitat es proposa activar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat la propera dècada. L'objectiu és disposar tant de recursos públics com privats per adaptar-los al creixement de la població i assumir l'increment de costos, segons ha explicat el president Salvador Illa.
13: Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara acceverem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
0: El govern ha aprovat un programa en què es detallen una seixantena d'actuacions. Algunes obres ja estan en marxa, com la connexió de l'L8 de Ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia, a Barcelona. També s'inclouen la variant d'Olot o el tramvia de Tarragona, i s'incorporen d'altres com la variant de Tàrrega o la nova estació de tren del Pla de Lleida. Les actuacions que rebran més recursos seran les destinades a fer carreteres 2+1 de 3 carrils. Això en una desena de trams de la xarxa viària per millorar la seguretat. S'invertiran gairebé 800 milions d'euros en 10 anys. El govern assegura que actuarà amb contundència davant els últims robatoris de coure que hi ha hagut a la xarxa de trens de Rodalies. La titular de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que ja s'han reunit amb representants dels Mossos i la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aplicar millores de seguretat en els punts més crítics.
14: Millores en termes de càmeres, millores en termes de tancaments, augmentar, efectivament, i reforçar aquest pla metall que els Mossos d'Esquadra tenen activat, però que hem de reforçar en els punts que hem detectat com a punts on aquests robatoris s'estan concentrant.
0: Aquests últims dies també hi ha hagut reunions amb Renfe, Adif i amb el secretari d'Estat d'Infraestructures per incrementar els tancats i les càmeres de vigilància. Catalunya concentra la meitat dels robatoris de coure a l'Estat. Aquesta setmana n'hi ha hagut a l'R3, entre la Garriga i Figaró, a l'R13 i a l'R14, que com a conseqüència d'aquests robatoris no tindran la circulació del tot normalitzada fins d'aquí 2+. I si ens fixem en el metro de Barcelona, demà dijous comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2.5 mesos no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren a aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat besosa de la rotonda de la Plaça d'Espanya i es talla el carrer Llançà. El Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre dels països de la zona euro, tot i el dinamisme de l'economia. En la presentació d'aquest estudi al Congrés, el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, ha recordat que la cobertura de prestació per desocupació ha pujat fins al 80% i que mai havia estat tan alta.
15: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
0: Escriba planteja reduir la cotització per desocupació, que ara mateix és del 7%, el doble del que abonen les empreses i treballadors de qualsevol altra economia de l'euro.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: El Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX, repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar

0: La història transforma la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explora la fotografia com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcuberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'exposició actual és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les mostres del Museu d'Art Modern de Tarragona.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Esports.
0: L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga Patins 29 anys després. En feia la narració a Esports 3 d'aquest títol de Lliga. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. Després de l'empat a 2, al final del partit i a la pròrroga, l'equip que entrena Marc Montaner va transformar 2 penals per cap del Liceu. Un dels artífexs d'aquest títol va ser l'argentí Matías Pascual, en declaracions a Ràdio Igualada, un títol de Lliga que té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada no veia una final des dels 2-0 dels últims 3 partits de forma consecutiva.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: No.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Hem tingut alguns petits problemes tècnics. Recuperem ara sí la crònica esportiva amb l'Òscar Callau. Òscar, bon dia.
3: Bon dia. L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins 29 anys després. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner ha transformat 2 penals per cap del Liceu. Aquest títol de Lliga té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0 guanyant els 3 últims partits de forma consecutiva. Aquest és el 7è títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. En futbol sala, el Barça ha perdut la primera possibilitat d'aconseguir el títol de la Lliga després de perdre per 5-4 la pista del Pozo de Murcia, que és el tercer partit de la sèrie final. L'equip que entrena Javi Rodríguez va començar dominant el partit per 0-2, però els murcians van capgirar-lo establint el 5-4 definitiu amb un gol a 5.

segons pel final. La blaugrana Sergio González mostrava la seva satisfacció en declaracions a l'Esport 3. Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugranes disposaran d'una nova oportunitat per proclamar-se campions. Al Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal dirigida pel balaguerí Robert Martínez va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo anota un doblet de gols i es converteix d'aquesta manera als 41 anys en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. El portuguès havia rebut moltes crítiques després del primer partit, però finalment doncs, ha mostrat la seva satisfacció. Jugat també ahir a la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. Per la jornada d'avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I un apunt final en bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València i no dir adéu a les possibilitats d'aconseguir el títol.

Dos quarts de nou del matí, després d'alguns petits problemes tècnics per repassar la crònica esportiva, reprenem la resta del bloc informatiu amb normalitat. Esteu escoltant 3CAT Info. Repassem de seguida els temes més destacats d'aquest matí, d'aquesta Diada de Sant Joan.

Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP ja dona per fet que no serviran de res. La revetlla de Sant Joan deixa una nit molt activa per als serveis d'emergència, però sense incidents greus. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos, principalment per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. El 112 ha rebut més de 4.200 trucades fins a la mitjanit. I a partir d'ara ens fixarem també en els efectes de l'onada de calor aquí i en altres països europeus. França, per exemple, va viure ahir el dia més calorós des del 1947. Parlarem dels creadors de continguts literaris a TikTok, els BookTokers, una comunitat que guanya potència, que ha creat la primera agència que els representa i que cada vegada més editorials tenen presents per promocionar els seus llibres. I parlarem també de castells. Avui al migdia, Diada Castellera de Sant Joan a Valls. Ahir en la Diada de Completes ja es van poder veure dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou. En esports, l'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili i a la tanda de penals el cinquè i definitiu partit de la final, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del Club de la Noia. I pel que fa al temps, Sant Joan ha assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intens al migdia, entre els 36 i 38 graus, i puntualment s'arribarà als 40, tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per donar explicacions pels casos judicials que l'acorralen després de la condemna per corrupció al seu exministre José Luis Ábalos i del cas Zapatero. Sánchez defensarà la continuïtat de la legislatura i descartarà dimitir.

0: PP i també els seus socis parlamentaris li criticaran que així no pot seguir.
1: Pedro Sánchez arriba al Congrés disposat a resistir i deixarà clar que no hi ha cas de corrupció que el porti a avançar les eleccions.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
1: I caldrà veure com valora la dura condemna qui va ser la seva exmadreta, però la Moncloa descarta que Sánchez hagi de dimitir per aquest cas, ni està justificat ni seria proporcionat, diuen, i recorden que es va actuar fent fora Ábalos des del principi. Però sumar Bildu, Esquerra i Podem li reclamaran avui molta més autocrítica, accions de veritat contra la corrupció i més explicacions d'uns casos judicials que estan enfonsant la legislatura.
3: Yo creo que a estas alturas hablar de transparencia o de palabras contundentes, creo que a todas se nos ha quedado muy, muy corto.
4: Hay que tomar medidas y, bueno, y lo que hay que hacer es que haya garantías de no repetición.
5: Per tant, es tracta de donar contingut a aquests mesos que manquen fins als comicis.
6: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
1: Junts i el PNB, els més crítics amb Sánchez, l'advertiran que la legislatura està morta i el Partit Popular arriba amb tota l'artilleria. La condemna a Ábalos, diuen, és només l'aperitiu del que vindrà amb la resta de casos.
7: Ya les digo que nosotros lo que esperamos son mentiras, ataques furibundos contra el presidente Feijóo, que dé explicaciones y que disuelva las Cortes.
1: Paradoxalment, tampoc serà un ple fàcil per al líder del PP, ja que Vox collarà Feijóo per presentar una moció de censura impossible per ara sense el suport de Junts o el PNB.
0: Crònica des de Madrid de la Paula Brujats. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la notícia d'un d'aquests casos, el plus ultra, pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur, les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'ex-president, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nul·litat de les actuacions. Un nou informe de l'UCO relaciona el PNB amb un altre cas, el cas Leire Díez. Segons la Guàrdia Civil, el suposat entramat va intermediar amb els càrrecs dels nacionalistes bascos perquè una metal·lúrgica alavesa aconseguís ajudes públiques per valor de 112 milions d'euros ara fa 5 anys. A canvi, la xarxa hauria rebut almenys 115.000 euros en comissions. La portaveu del PNB al Congrés, Maribel Vaquero, ha defensat la legalitat d'aquestes trobades.
8: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
0: La investigació forma part d'una peça separada del cas Leire, en què l'Audiència Nacional investiga una possible guerra bruta contra causes judicials a l'entorn del PSOE.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La revetlla de Sant Joan ha deixat una nit intensa per als serveis d'emergència, però de moment sense incidents greus destacats. Els bombers de la Generalitat han rebut poc més de 600 avisos fins a les 12 de la nit, però cap de greu ni cap afectació personal destacable. La majoria per petits incendis de vegetació, contenidors i mobiliari urbà, així com per actuacions relacionades amb fogueres i material pirotècnic. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut fins a les 12 de la nit més de 4.200 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat prop de 2.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès, 1.100, i el Vallès Occidental, poc més de 600. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona, amb 700, i Tarragona, amb 250. Avui serà l'últim dia d'onada de calor, tot i que les autoritats adverteixen que es continuaran registrant temperatures altes. Aquest migdia, els agents rurals tornaran a avaluar el risc d'incendi un cop superada la revetlla de Sant Joan. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures podran superar el llindar de calor a bona part de la Catalunya central, Ponent i l'Alt i el Baix Empordà. Per això es demana no baixar la guàrdia. Sergi Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
10: Una insistència, un increment fins i tot d'aquest toc d'alerta, d'aquesta demanda cap a la ciutadania d'extremar la precaució. És cert que hi ha municipis amb un perill molt alt, però tot el conjunt del territori es troba en una situació significativa de risc i, per tant, cal extremar la precaució a tot el territori, a tot el país, a tot Catalunya.
0: Segons les últimes dates, durant el període d'alerta per calor intensa iniciat divendres passat, els serveis d'emergències mèdiques han atès 151 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, la meitat han requerit el trasllat amb ambulància de la persona afectada a un centre sanitari. Això no només aquí, a Europa es prepara per fer front a una nova jornada de temperatures extremes. França va viure ahir el dia més calorós

0: La mateixa setmana que diversos atacs ucraïnesos han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la seva crisi de carburants. El president rus ho ha dit durant una reunió amb el seu govern.
1: Rússia està preparada per a negociacions de pau amb Ucraïna sobre la base dels acords d'Istanbul, que us recordo van ser rubricats per la delegació ucraïnesa en aquell moment. Això vol dir que els convenia. No veig cap motiu perquè ens apartem d'aquests acords.
0: Les negociacions de pau entre Rússia i Ucraïna es van obrir a Istanbul, a Turquia, un mes després de la invasió russa fa 4 anys, i s'han reprès de forma intermitent posteriorment, sense cap acord sòlid més enllà de l'intercanvi de presoners de guerra entre els dos països. A Colòmbia, mentrestant, ja han començat el recompte oficial de vots de la segona volta de les eleccions presidencials, que encara es pot allargar una setmana. En el recompte ràpid, el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, hauria superat per la mínima el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, Bogotà. Joan Biosca.
2: El procés d'escrutini real dels vots ha començat aquí a Colòmbia. Els resultats de diumenge a la nit, que van situar com a guanyador de les presidencials colombianes el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es van basar en un recompte ràpid de les paperetes actes i també meses electorals. Colòmbia històricament s'ha basat en aquest recompte ràpid, que es considera altament fiable per proclamar guanyador les urnes. Però el problema en aquests comicis presidencials està en que mai hi havia hagut una diferència de vots tan estreta entre els dos candidats. Uns 250.000 vots, cosa que obliga a esperar per proclamar guanyador al recompte final. Això podria trigar encara una setmana aproximadament, explicava el president del Consell Nacional Electoral de Colòmbia, Cristian Quirós, que posava l'exemple de la fiabilitat del recompte ràpid en la primera volta.
3: Y el porcentaje entre el preconteo que ustedes escucharon en mesa y el escrutinio nacional fue por debajo de cero. Nuestro proceso electoral y nuestra institución de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral da tantas garantías a los dos candidatos que las personas pueden estar tranquilas.
2: Aquestes eleccions han estat vigilades per 16.000 observadors, 1.200 internacionals, entre ells els de la Unió Europea, missió encapçalada pel vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, és qui més reclamacions i impugnacions ha presentat amb l'objectiu de retallar distàncies amb el candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella.
0: I al Perú, la candidata de dreta, Keiko Fujimori, ja es prepara per ser proclamada presidenta electa després que el recompte ja està pràcticament finalitzat. Té un avantatge de més de 42.000 vots i només en falten 38.000 per escrutar. Tot i això, el seu rival d'esquerres, Roberto Sánchez, rebutja el resultat, denuncia irregularitats en el vot exterior i assegura que no reconeixerà el futur govern. Sánchez parla de frau, reclama aturar el recompte i ha fet una crida a mobilitzar-se al carrer. Des de les institucions electorals es defensa la transparència del procés i es recorda que el recompte està gairebé completat sense incidències rellevants. També diverses emissions d'observació internacional i entitats civils afirmen que no han detectat indicis de manipulació i reclamen esperar la proclamació oficial dels resultats.
4: 3CAT Info.
0: La comunitat de BookTokers té ja tanta potència que s'han creat la primera agència que els representa i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no crítics literaris, Montse Camps.
5: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
6: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
5: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
7: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
5: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra

0: mostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
1: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
0: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
2: 3:15 del matí.
3: El temps.
2: Gemma Puig.
4: Encetem aquest dia de Sant Joan i ho fem altre cop amb temperatures que no han baixat gaire durant la nit i matinada. Nit tropical a moltes comarques i algun valor de nit tòrrida fins i tot a la façana litoral. Domini del sol, algun núvol baix matinal al litoral, Costa Brava, sud de la costa central, també algun punt de l'Ebre, cel encalitjat, pols sahariana i calor intensa altre cop al migdia. Avisos de calor cap a les comarques de Ponent amb aquest nivell més alt altre cop, però també s'afegeix l'alt i el baix Empordà. Les temperatures se situaran als valors més alts entre els 36 i els 38 graus i de forma puntual podríem arribar altre cop als 40, però anem baixant una mica el termòmetre. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu i donarem per acabada la onada de calor, però a partir de dijous i encara ben bé fins tot el cap de setmana es mantindrà aquesta calor intensa i sostinguda.
3: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
5: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
3: Perquè la ciència fa avançar el món.
5: La poma de Newton.
3: També a la plataforma 3CAT.
2: La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenien era d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns, el jutge ja va ratificar la presó per l'acusat. L'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant de la jutge. La platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada.
6: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes, sino siempre hay tres pérdidas en las cuales hay que intentar que esto no vuelva a pasar.
2: Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar aquests tres nens. Tarragona, Ricard Boigas.
7: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Sea Club i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
8: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
7: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
2: A Sabadell, la Federació d'Associacions Veïnals denuncia per delicte d'odi el porter del Centre d'Esports Sabadells, Diego Foli, per haver incitat els aficionats a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des del balcó de l'Ajuntament. Els fets van passar dissabte durant la celebració de l'ascens de l'equip a la segona divisió. L'organització també ha registrat una instància a l'Ajuntament perquè valori declarar Foli persona no grata i ha demanat al club sabadellenc que li obri un expedient disciplinari que sigui contundent. Des de l'entitat veïnal consideren que el balcó de l'Ajuntament no pot ser utilitzat per promoure insults i crispació i perquè s'hi degradi el respecte democràtic. Mentre el futbolista va fer un comunicat Kevi demanant perdó, el club va lamentar i rebutjar públicament els fets i va assegurar que no representen els valors ni l'esperit del Centre d'Esports a Sabadell.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info.

0: Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un supercomputador xinès reconegut com el més potent del món feia 10 anys que una màquina de la Xina no aconseguia liderar aquest rànquing que s'elabora semestralment. El computador porta per nom Lin Shan i s'ha destronat el capità dels Estats Units, construït en una col·laboració entre Hewlett-Packard i el fabricant de processadors AMD. Per establir aquesta classificació, els responsables d'un web especialitzat sotmeten als ordinadors una prova que consisteix a resoldre un seguit d'equacions. Hi ha un altre llistat en què es valora el supercomputador també a partir del seu consum energètic i aquest l'encapçala un ordinador instal·lat a la Universitat de Tolosa, al Llenguadoc. El govern espanyol avança en els tràmits perquè Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, opti a acollir una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres va aprovar ahir una contribució de 300 milions d'euros a l'empresa comuna europea d'informàtica d'alt rendiment. Aquesta aportació és un requisit indispensable perquè Espanya pugui acollir una de les grans plantes d'intel·ligència artificial europees. La setmana passada, el govern espanyol ja es va comprometre a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de la gigafactoria de Móra la Nova i el Consell de Ministres i la Generalitat ja han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El projecte Òpera del Liceu i del Museu del Disseny arriba a la 5a edició, amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol, dins la programació del Festival Grec de Barcelona. Les òperes breus aposten per formats innovadors, disciplines diverses i risc creatiu. I enguany compten amb llibrets de Paul Wash, Alicia Koff i Pablo Macho Otero. Víctor García Gomar és el director artístic del Liceu.
2: Assumint aquesta nova funció d'incubadora, de centre de risc i de recerca artística i el futur de l'òpera, d'alguna manera, depèn de crear les formes operístiques que encara no existeixen. Per tant, aquest és el camí.
1: Les tres peces són Jo no vull, amb tocs de ciència-ficció, La vida por los cuernos, que barreja òpera i flamenc, i Opereta, una reflexió sobre la vida i la mort a partir d'un accident de cotxe contra un casal de barri. El Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025. Això segons les dades que la consellera de Cultura va presentar ahir al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució. Des de beques per autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per Llegir. La consellera Sònia Hernández ha explicat que els prop de 10 milions d'euros invertits en la lectura l'any passat representen una xifra superior a la pressupostada. El pla continuarà en marxa de cara al 2030 per avançar en el dret de la lectura, consolidar els hàbits lectors en català i enfortir l'ecosistema del llibre. El Pla Nacional del Llibre i Lectura té com a objectius concrets fer que el 76% de la població major de 14 anys llegeixi almenys un cop al trimestre i que el 40% ho faci habitualment en català. Dos castells de gamma extra i dos de la gamma bàsica de nou en la Diada de Completes a Valls. Aquest dimecres, la Colla Vella i la Colla Joves tornaran a actuar, ho faran al migdia, a la plaça del Blat, en una actuació de Sant Joan que també promet emocions fortes. Valls, David Prats.
3: Gran actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls per Completes. Els del Portal Nou ho han donat tot en una cita en què han descarregat dos castells de gamma extra, el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8. També han completat el 3 de 9 i el Pilar de 7. La Colla Joves ha estat més conservadora la vigília de Sant Joan, amb el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia, també a la plaça del Blat, arriba una Diada de Sant Joan amb expectatives molt altes. A banda del 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, la Colla Vella té en cartera el 5 de 9, el 7 de 9, el 4 de 9 net i el Pilar de 8. Pel que fa a la Colla Joves, ha preparat el 2 de 9 i el 4 de 9 net. La Diada de Sant Joan es podrà seguir des de 3:15 del migdia a través de 3catinfo.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Falta poc menys de 6 minuts per arribar a les 9 del matí i arribarem amb la crònica esportiva.
0: Esports.
1: Amb l'Au del Serra, Odal, bon dia.
4: Bon dia i bona hora. L'Igualada torna a aixecar un títol de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins 29 anys després.
5: L'Igualada és campió! Campió de Lliga!
4: Aquesta és la narració final que en feia Esport 3 d'aquest títol de Lliga. Els igualadins van superar ahir al vespre al Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner ha transformat dos penals per cap del Liceu.
6: No soc conscient encara del que hem fet, però estic dient que estic molt feliç i que s'ajusten.
4: Sentim ara un altre dels artífexs d'aquest títol, l'argentí Matías Pascual, en declaracions a Ràdio Igualada.
7: Con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
4: Aquest títol de Lliga té encara més mèrits si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest és el setè títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit l'últim el 1997.
0: 3CAT Info.
4: En futbol sala, el Barça perd la primera possibilitat d'aconseguir el títol de Lliga després de perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final. L'equip que entrena Javi Rodríguez va començar dominant el partit per 0-2, però els murcians van capgirar-lo establint el 5-4 definitiu amb un gol a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González em fa aquesta anàlisi.
8: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
4: Són declaracions a Esport 3. Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugranes disposaran d'una nova oportunitat per proclamar-se campions. El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo va anotar un doblet de gols i es converteix d'aquesta manera, als 41 anys, en l'únic jugador de la història a marcar en 6 mundials diferents. El portuguès, que havia rebut moltes crítiques després del primer partit, s'expressava així.
9: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y el objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hacemos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí y para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
4: Jugat també ahir la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. Per la jornada d'avui, ha previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I en bàsquet, el Barça buscarà aquest vespre novament al Palau Blaugrana a forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València i no dir adéu a les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana van 2-1 per sota en l'eliminatòria després de la derrota de dilluns al Palau. L'aler del Barça, Joel Parra, està convençut que s'acabaran jugant el títol dissabte a València en el cinquè i últim partit.
10: Convençut que demà guanyarem i convençut de que anirem a València. Sabem que és complicat, sabem de l'equip que és el València, però quan van començar aquestes finals sabíem que aniria a ser una sèrie molt llarga, una sèrie molt física, una sèrie que també tenen que estar molt preparats mentalment i és el que està sent.
4: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem el Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Encara a la Lliga ACB, el Girona ha incorporat les últimes hores el base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, aquesta matinada, s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on el nord-americà de 19 anys, A.G. Divans, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma en el número 12 i el jugador del València, Sergio de la Rea, que està jugant precisament ara a la final de l'ACB, ha estat elegit el número 25 als Lakers, però finalment ha acabat sent

traspassat als Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de la NBA s'elegirà la matinada que ve. Tornant al futbol, el Barça ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que rondaria els 3 milions d'euros aquesta última temporada. Iñaki Peña ha jugat cedit a l'Elx. I a la segona divisió, el Girona ha presentat Quique Álvarez com a nou entrenador de l'equip en substitució de Mitchell. Quique Álvarez ha dirigit el filial gironí en les dues últimes temporades i ara tindrà com a segon, com a ajudant, el seu germà Òscar a la banqueta.

0: Bon dia, són les 9. Pedro Sánchez compareix d'aquí a uns minuts al Congrés per desmarcar-se dels casos judicials que l'envolten a ell i al seu partit i reafirmarà la intenció d'esgotar la legislatura. La Moncloa descarta la renúncia del president espanyol malgrat la contundent sentència contra l'exministre Ábalos. Els seus aliats esperen escoltar les seves explicacions i el PP, en canvi, ja dona per fet que no serviran de res. Una compareixença que seguirem en directe íntegrament aquí a 3CatInfo. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla de Sant Joan per més de 5.000 incidents. Els bombers han rebut poc més de 600 avisos fins la mitjanit, cap de greu, per petits incendis de vegetació, contenidors i actuacions relacionades amb fogueres i petards. Avui és l'últim dia de l'onada de calor que ens ha afectat des del cap de setmana. Tot i això, les autoritats demanen no abaixar la guàrdia perquè les temperatures continuaran sent altes i es manté el risc d'incendis. En clau internacional, Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. La conservadora Keiko Fujimori acaricia la presidència del Perú. Amb l'escrutini pràcticament acabat, ja té més vots d'avantatge que els que queden per recomptar. El candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, denuncia un suposat frau en el vot exterior, demana anul·lar-ne el resultat i adverteix que no reconeixerà un govern liderat per Fujimori. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementarà les quantitats que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors. I en cultura, l'èxit dels booktokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. Titulars d'esports.
1: L'Igualada torna a guanyar l'Hockey Lliga 29 anys després. Els igualadins superen el Liceu a domicili a la tanda de penals al cinquè i definitiu partit de la final, després de l'empat a dos al final del partit i de la pròrroga. Aquest és el setè títol de la història del Club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia. El tercer partit de la final demà al vespre, els blaugrana tindran una nova oportunitat. I el Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0, Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana, Croàcia guanya per 1-0 al Panamà i Colòmbia derrota la República Democràtica del Congo per 1-0 també.
0: I pel que fa al temps, esperem un Sant Joan assolellat amb algun núvol baix al matí al litoral, cel encalitjat i calor intens al migdia entre els 36 i 38 graus i puntualment als 40. Tarda amb alguns ruixats al Pirineu. Donarem per acabada l'onada de calor, però no la calor intensa i sostinguda.
2: 3CatInfo.
0: Bon dia, són les 9 del matí i 4 minuts. Tal com us anunciàvem, connectem directament al

Estem sentint els aplaudiments de la bancada del Partit Popular després de la intervenció d'Alberto Núñez Feijó, on ha demanat al president del govern, Pedro Sánchez, que convoqui eleccions, que és una cosa que, en canvi, Sánchez ha defensat que no faran, que tenen la intenció de continuar, malgrat aquests casos de corrupció, en alguns casos demostrats, jutjats i condemnats, com el cas Ábalos, i els altres que ha considerat que són doncs, part d'aquesta núvol, aquest fang, que ha dit Pedro Sánchez, de mitges veritats, acusacions falses, l'assetjament, en definitiva, polític a la seva figura i a la seva família. S'allarguen aquests aplaudiments a la intervenció del líder de l'oposició i de seguida sentirem la presidenta del Congrés donant pas a la pròxima intervenció, que continua després de la primera intervenció que ha tingut Pedro Sánchez durant mitja hora. El líder de Vox, Abascal, es dirigeix ara a la tribuna.

0: Míriam Nogueras, que veu aigua a la prendre posició i comença a parlar.
1: Primer de tot, bona Diada Nacional dels Països Catalans. Malgrat ser fora de casa, avui prenem la paraula en la llengua dels Països Catalans, el català. Fa un any va comparèixer vostè en aquesta cambra, senyor Sánchez, per donar resposta a les acusacions de corrupció que envolten el seu govern, el seu partit i també a la seva família. I 12 mesos després d'aquesta compareixença, lluny de millorar la situació, ha empitjorat. La corrupció, senyor Sánchez, no és un titular. La corrupció és una ferida. Perquè quan un servidor públic, un càrrec públic, roba a un jove que no pot pagar el lloguer, roba a un malalt que està esperant una operació, roba a una família que no arriba a final de mes, roba a un pagès que està ofegat per la burocràcia. I la corrupció de l'Estat espanyol no és un accident. La corrupció de l'Estat espanyol és conseqüència natural d'un model que posa la unitat d'Espanya per davant, per damunt de la democràcia, per damunt de la justícia, per damunt dels drets fonamentals de les persones i també per damunt dels drets fonamentals de les nacions. I això no soluciona amb una compareixença o amb una roda de premsa, perquè ja ho hem vist masses vegades. Primer surt a la llum un escàndol, després hi ha indignació, després hi ha promeses de transparència, i després què? Després silenci, després amnèsia, després aquest retorn a aquesta falsa normalitat. Avui hem escoltat moltes lliçons morals, hem escoltat moltes preguntes, hem escoltat moltes lamentacions, però no hi ha cap proposta per sortir del bloqueig, perquè tenen por. Tenen por a moure's, per això demanen que es moguin els altres. A la corrupció, a més, senyor Sánchez, se li suma que vostè ha perdut una majoria parlamentària que tenia. Una majoria parlamentària que va néixer d'uns compromisos polítics adquirits que vostè no ha complert. Nosaltres vam fer possible aquella investidura, i ho recordo perquè a alguns se'ls oblida, impedint l'entrada de l'extrema dreta. El vam advertir per això, si ho recorda bé, senyor Sánchez, que si vostè no complia els acords que tancava amb Junts per Catalunya, Junts per Catalunya trencaria la relació. I així va ser. Des del novembre del 2025, vostè no té aquella majoria parlamentària que el va investir. I és cert que la nostra manera de fer és més dura. I és cert que incomoda alguns, però també és cert que la nostra manera de fer és inèdita aquí a Madrid. I dic que és inèdita perquè mai abans Catalunya havia condicionat Madrid com ho han fet els 7 vots de Junts per Catalunya. Perquè hem aconseguit coses que sempre a Madrid ens havien dit que eren impossibles. Com, per exemple, que jo avui pugui fer aquesta intervenció en català sense que em facin fora. I tenim claríssim que vostès tot això no ho fan per voluntat pròpia, ho fan per necessitat. Però sobretot el que hem estat nosaltres és molt clars, senyor Sánchez. Sempre. Mai podran dir que nosaltres no els hem advertit sempre. La metodologia de Junts ha molestat a molts. I els molesta precisament perquè per primera vegada en molts anys Catalunya ha aguantat la posició. Hem resistit. No ens hem deixat engolir per la catifa vermella del poder de Madrid. No ens hem deixat seduir per les abraçades de pati de la Moncloa. I tampoc hem confós la cordialitat amb la submissió. I tampoc hem confós la foto i el titular amb els resultats tangibles. Puc dir que hem actuat amb molt orgull. I els 7 diputats de Junts per Catalunya mai hem oblidat d'on venim i per qui treballem. Per Catalunya i per tots els catalans. I aquesta manera de fer nostra és poc compatible amb la manera de fer del bloc d'esquerres espanyol. La fórmula de Sumar, Podemos, els Comuns, Esquerra Republicana de Madrid ha estat per nosaltres un fracàs. S'han dedicat a fer tuits i proclames en contra de l'establishment i del règim. Però quan toca votar, sostenen l'establishment i el règim. I el que és més perillós, el blanquegen i el maquillen. Diuen que volen defensar els ciutadans, però cada setmana troben una nova excusa.

excusa per fer exactament el contrari, per salvar l'agenda del govern espanyol. Alguns deien que anaven a Madrid a defensar Catalunya i han acabat, escoltin bé, engrandint els del 155 a canvi de res. I arribats aquí, la pregunta és molt clara. La corrupció d'una Moncloa d'esquerres és menys greu que la corrupció d'una Moncloa de dretes? Si la resposta és que sí, que la corrupció de les esquerres és menys greu que la corrupció de les dretes, aleshores això ho hauran d'explicar molt bé i molt clarament, segons vostès. La corrupció d'esquerres és més acceptable que la corrupció de dretes. D'això se'n diu hipocresia. Si la resposta és no, si vostès consideren que, la corrupció d'esquerres no és més acceptable que la corrupció de dretes, aleshores estaran d'acord amb nosaltres que tot això només està servint per enfortir a l'extrema dreta. Aquella extrema dreta que tots vostès diuen combatre, però, senyor Sánchez, que vostès bloquegin les nostres lleis fa gran l'extrema dreta. La corrupció fa gran l'extrema dreta. Els seus incompliments amb Catalunya fan gran l'extrema dreta. Aferrar-se al poder pel poder fa gran l'extrema dreta. I si vostè no és exemplar, senyor Sánchez, que és el president del Reino d'Espanya, qui se n'aprofita són els extrems. I nosaltres no volem l'extrema dreta. Tampoc volem l'extrema esquerra. El que volem és acabar la feina. Som aquí per acabar la feina, no per escalfar la cadira. Els 7 diputats de Junts volem tornar a Catalunya amb la feina acabada. Per això, avui li plantejarem una proposta que potser en un primer moment li semblarà agosarada. Però li demano, abans de pronunciar-se, que mediti bé i que tingui present un antecedent que tots aquí coneixen molt bé. Quan Junts per Catalunya posa una proposta sobre la taula, el temps ens acaba donant la raó. I els qui primer la critiquen o la rebutgen, amb el temps se l'acaben fent seva. Per exemple, fa un any i mig vam proposar que vostè es sotmetés a una qüestió de confiança. Avui és el Partit Popular que proposa que es sotmeti a una qüestió de confiança. Fa pocs mesos, nosaltres, en la sessió de control, li vam demanar que vostè convoqués eleccions davant d'aquest bloqueig. Avui hi ha una majoria parlamentària que li està demanant que convoqui eleccions. Així que mediti amb serenitat això que avui li proposem, perquè en pocs dies li exigirà tothom, els seus els primers. Hauran de meditar-ho tots, però, perquè per fer-ho caldrà la majoria que va investir el senyor Pedro Sánchez. Faran falta els vots de tots els qui dieu que treballeu fort perquè no passin ells, perquè no passi l'extrema dreta, però que fins avui heu estat incapaços d'aturar-la. Al contrari, la irresponsabilitat i la incapacitat d'alguns l'estan fent cada vegada més gran. Senyor Sánchez, vostè arriba aquí tocat políticament i jo m'atreviria a dir que tocat i enfonsat. El debat d'avui s'assembla molt al debat d'una qüestió de confiança, una qüestió de confiança que vostè no ha considerat a convocar, però que hauria estat molt oportuna perquè el principal obstacle perquè aquesta legislatura pugui culminar els objectius pels quals va ser concebuda és vostè. Avui no té ni la majoria ni la legitimitat per ocupar el poder. Tot no pot quedar paralitzat per la situació personal o política d'una sola persona. I com deia Salvador Espriu, de vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. I aquí és exactament on som avui. Fa masses mesos que una gran part de l'energia política s'està dedicant a gestionar les conseqüències dels problemes que l'envolten a vostè. El que li plantejarem ara és un exercici de parlamentarisme noble, senyor Sánchez. El nostre deure avui i aquí és dir-li que faci el que fan els demòcrates que es troben en circumstàncies molt similars a aquesta, que és exactament el que acaba de fer el primer ministre del Regne Unit, que, a diferència de vostè, ell sí que disposa d'una amplíssima majoria. Senyor Sánchez, els seus incompliments, la seva incapacitat de mantenir la majoria, la corrupció, fan insostenible aquesta situació. No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder.

0: Senyor Sánchez, aparti's i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir. De complir amb Catalunya i de complir amb els catalans. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.
1: Moltes gràcies, senyora.
2: Míriam Nogueres, portaveu de Junts, acaba la seva intervenció amb aquesta proposta del seu partit, que l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'aparti de la presidència envoltat i es debat avui per aquests casos de corrupció, presumptes investigacions a la seva família, al seu entorn, al seu partit polític i a exmembres del govern. Continuen les compareixences. Ara és el torn del partit basc Bildu. La seva portaveu puja a l'estrada d'aquest Congrés dels Diputats, treu els papers i comença a parlar.
1: Los diputados y diputadas que están saliendo, por favor, lo hagan en silencio. Cuando quiera, señora Izkurua.
3: Gracias. Egunon, Sánchez Jauna. Legintzaldiko unerik delikatuenetako baten aurrean gaude. Ustelkeriari buruzko eztabaida, gizartearen benetako beharrei buruzko eztabaida publikoa ordezkatu du. Eta jardun judizial eta polizialak jardun politikoa. Momentu honetan, analisi edo kalkulo politiko okerrak egiteak ondorio latzak ekar ditzake herritarren orainaldirako eta etorkizun hurbilerako. Horregatik, guk zuhurtzia eta erantzunkizuna printzipio gisa erabili nahi ditugu momentu honetan. Zuhurtzia eta erantzunkizuna.
2: La intervenció de la portaveu de Bildu, de Merche Aizpirua, en euskera. Deixem de moment aquí aquestes compareixences al Congrés dels Diputats. Reprenem de seguida amb altres qüestions a l'antena de 3Cat Info.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Falten 2 minuts i mig per arribar a les 11 del matí i arribarem explicant-vos, per exemple, que hi ha 19 dotacions dels bombers de la Generalitat que treballen a aquesta hora en un incendi forestal a la Sénia, al Montsià, que ja està estabilitzat. Afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, és inspector dels bombers de la Generalitat.
5: Sobretot la nostra estratègia és intentar que no entri dins de la part del massís. És un incendi compartit amb Castelló perquè està a la frontera i estem treballant conjuntament amb els companys de Castelló.
2: Els bombers també treballen en un altre incendi a la serra de Gurb, a Tremp, que també es manté estabilitzat, tot apunta que l'hauria provocat un llamp i afecta una zona de molt difícil accés. Per això s'ha activat un helicòpter bombarder i 3 dotacions. Els Mossos investiguen l'accident d'un conductor de patinet que va morir ahir al vespre quan circulava per un camí pròxim a l'N-230 entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Cal determinar si l'haurien atropellat. Lleida, Estela Busoms.
6: Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van trobar l'home estès a terra, inconscient, cap a 8:15 del vespre. Circulava pel camí de Conillàs, una via asfaltada que uneix la ciutat de Lleida amb Torrefarrera, travessa camps de cultiu de l'Horta i és una alternativa a la carretera més gran, l'N-230. La víctima anava indocumentada i en un primer moment no se'l va poder identificar. Tampoc es va trobar cap altre vehicle implicat en l'accident i els Mossos investiguen si va sortir sol de la via i va morir per l'impacte o algú l'hauria atropellat i hauria fugit.
2: I a Rodalies, la circulació de trens està interrompuda a l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa per la caiguda d'un vehicle a les vies. Segons informa la companyia i confirmen els bombers, el conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe. Ha caigut a la via per un mur d'uns 3 metres. Els fets han passat a Sabadell, al carrer de Moragues i Barret. El vehicle ha quedat bolcat de costat i els 4 ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. L'avís ha arribat a temps perquè es pogués aturar la circulació d'un tren proper al lloc de l'accident i s'ha evitat l'impacte. Hi ha 5 dotacions dels bombers que treballen a la zona. Un dels 4 ocupants haurà de ser evacuat de la zona pels serveis d'emergències. A tots ells els traslladaran a l'estació de Sabadell Sud, on els atendrà el SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Els bombers de la Generalitat diuen que els treballs per retirar el vehicle poden ser llargs i des de Rodalies s'informa que estan organitzant un servei alternatiu per carretera.
4: Trescat Info.

Pedro Sánchez assumeix al Congrés la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa, en canvi, la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. Els bombers han fet 1.400 serveis aquesta nit de Sant Joan sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incendis urbans de contenidors i petits focs de vegetació. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla per més de 5.000 incidències. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. El govern espanyol aprova una inversió històrica per la dependència que incrementa les quanties que es destinen a les persones dependents. En total, aquest any s'invertiran 2.000 milions extres i l'any que ve 6.000 milions més. Les entitats del sector a Catalunya demanen que la injecció de diners serveixi per reduir les llistes d'espera i millorar les condicions laborals dels treballadors.

0: Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria de franc. Arrenca Valls la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Jove Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels BookTokers és tan gran que ja hi ha la primera agència que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres. En esports, l'Igualada torna a guanyar l'hoquei Lliga després de 29 anys. Els igualadins superen el Liceo a domicili i a la tanda de penals, el cinquè i definitiu partit de la final després de l'empat a dos al final dels 50 minuts i de la pròrroga. Aquest és el sisè títol de la història del club de l'Anoia. El Barça de futbol sala deixa escapar la primera opció de proclamar-se campió de Lliga al perdre per 5-4 la pista del Pozo de Múrcia en el tercer partit de la final. Demà al vespre els blaugranes tindran una nova oportunitat per assolir aquest títol. Al Mundial de Futbol, la selecció de Portugal goleja l'Uzbekistan per 5-0. Anglaterra no passa de l'empat a 0 contra Ghana. Croàcia guanya per 1-0 el Panamà i Colòmbia ha derrotat la República Democràtica del Congo també per 1-0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. I pel que fa al temps, fins al migdia el sol i la calitja seran protagonistes. A la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i Prepirineu. I al Pirineu no es descarten alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona. La calor, en definitiva, es mantindrà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia. Passen 4 minuts i mig de les 11 del matí. Us saluda, us informa Òscar Callau. Comencem parlant de política, perquè Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al seu partit, però defensa la innocència de la seva família i demana confiança en l'expresident Zapatero. El president del govern espanyol afronta avui una compareixença clau al Congrés sobre els escàndols judicials que l'esquitxen davant d'una oposició del PP i Vox que li reclama la dimissió i d'uns socis que volen autocrítica i mesures socials. Sánchez promet que farà net si surten més casos i que continuarà governant. Anem, doncs, fins a Madrid. Dani Sainz-Eaja, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal? Sánchez ha intentat desmuntar una imatge de corrupció generalitzada que diu que no hi ha. Demana no fer una causa general contra el PSOE perquè, segons ell, cal diferenciar entre el que són casos de corrupció d'uns aprofitats en relació a Ábalos, Cerdán o Leire i les investigacions que afecten a la seva família o a l'expresident Zapatero del qual ha desvinculat el seu govern. El sentim.
3: No apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas, segundo una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas, que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales.
2: Amb tot, ha reconegut que la gent està enfadada amb tants escàndols de corrupció, però promet fer net de tots aquests casos i seguir governant perquè diu que da feina per fer en habitatge, en sanitat, pujar els salaris i això, diu, no ho farà la dreta.
3: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
2: En el seu torn de resposta, Alberto Núñez Feijóo ha pronosticat que Sánchez acabarà imputat, diu el líder del PP, que és el nexe corruptor de tots els casos, i li torna a reclamar que dimitisca.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
2: I pressiona també al PNB i a Junts perquè se sumen a una moció de censura.
5: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? usted sabía algo. Ustedes han robado.
2: Doncs aquí sentíem ara a Miriam Nogueras i a Gabriel Rufián, la líder de Junts, ha insistit que no sumarà els seus vots per fer un govern amb Vox i per això, com sentíem, no veu cap altra sortida que convocar eleccions o bé donar pas a un nou president. Gabriel Rufián també elevava la crítica contra Sánchez, demanava respostes i, igual que ha fet la portaveu de Sumar, el líder d'Esquerra critica la gestió que fa el PSOE dels seus escàndols judicials, mentre que els aliats de Sumar reconeixen que Ferraz és un llast per a la majoria progressista, però igual que els republicans, diu que a Espanya hi ha Laufer i jutges que volen acabar amb el govern de coalició progressista.
0: Gràcies, Dani. Continuarem pendents des de Madrid d'aquesta crònica parlamentària. Gràcies, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passant ara 8 minuts de les 11, fem balanç de la revetlla de Sant Joan. Els bombers de la Generalitat han atès 1.400 avisos aquesta nit de Sant Joan, sense incidents greus, però. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incendis urbans de contenidors o petits focs de vegetació. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
7: Ha anat força bé, vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, doncs, contenidors i urbans.
2: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
7: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
0: Entre les incidències més destacades d'aquesta revetlla, 7 dotacions dels bombers van treballar en un incendi en un balcó d'un edifici de 3 plantes de Badalona. La majoria de veïns van sortir pel seu propi peu, però es va haver d'evacuar un veí atrapat i també es va rescatar un gos inconscient que no va poder ser reanimat. Fins a 4 ambulàncies van atendre una desena de persones, la majoria lleus. També s'han declarat incendis en habitatges a l'Hospitalet i Castellbisbal sense danys personals. Durant la nit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones, un 18% menys que l'any passat, la majoria de serveis per accidents de trànsit i per intoxicacions. Per la seva banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades relacionades amb la revetlla fins a les 8 d'aquest matí, que han generat més de 5.000 incidents. Per comarques, les que més n'han generat són el Barcelonès i el Vallès Occidental. Per municipis, els que més trucades han registrat són Barcelona i l'Hospitalet. Precisament, a la capital catalana, 90.000 persones s'han reunit a les platges durant la nit de la revetlla. Hi ha hagut 11 persones detingudes, una d'elles per haver-ne apunyalat una altra a la platja de la Mar Vella amb pronòstic menys greu. El tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, diu que ha estat una nit intensa, però tranquil·la.
8: Les assistències que s'han fet han sigut, per lo general, de poca importància. Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït en la platja de la

0: de la Marbella, una persona que ha rebut una ganivetada, que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
1: Durant la nit, el SEM ha fet 32 serveis, dels quals 17 han requerit el trasllat a un centre mèdic, tots, però, casos sense perill per la vida de les persones afectades. A 8:45 del matí, les platges han quedat reobertes després que els serveis de neteja hi hagin recollit prop de 70 tones de deixalles. Les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic a Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere. Aquest any, per exemple, ja s'han modificat horaris i l'organització per minimitzar els efectes de les calorades d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
2: A Valls, l'ofici solemne de Sant Joan s'ha avançat i el seguici no farà tant de dellluïment perquè els castells puguin començar una hora abans del que es feia fins ara. S'han posat també més punts d'hidratació amb aigua freda i l'actuació dels gegants del dia 25 al Bot del Poble es passa del migdia al vespre. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, no descarta, però, més modificacions.
3: El canvi climàtic ens porta aquests pics de calor i que no solament als actuants els hi pot afectar, sinó que també pot afectar el públic. De totes maneres, estem oberts a quan acabi la festa major, com fem cada any, que fem avaluació per millora, tornar a posar sobre la taula com han funcionat els canvis davant de la calor i fer nous canvis de cara a la festa major de l'any que ve si la temperatura ho requereix.
2: A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat el dinar popular de les festes i alguns actes al Casal, on també hi han posat aire condicionat. L'alcalde Francesc Arasa creu que caldrà canviar més coses aviat.
4: Hem traslladat aquest dinar al Casal i la festa que fem del Tardeo l'hem traslladat a la piscina, que està al costat, perquè la gent pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al Casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
2: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. També s'escurcen actuacions i, segons el regidor de Cultura, Daniel Requesens, ja es pensa en noves mesures.
5: Fa molt de temps que hi treballem, però no només en això, sinó amb la possibilitat d'espais que són públics i estan climatitzats i, per tant, que permetin ser utilitzats de refugi climàtic per aturar-se. Anem treballant-hi, sí.
2: El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
6: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
2: De fet, molts municipis estan modificant horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
1: I ja que parlem de revetlla, parlem de coques, perquè el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu igualar les dades de vendes de l'any passat. Sentim Josep Maria Tornés, un dels propietaris de la pastisseria Tornés de Girona, guanyadora del Premi a la millor coca tradicional de Sant Joan.
7: Quan he fet llistes, ja estem doblant les coques de l'any passat. Tremendo, una cosa tremenda. Però doblar vol dir canviar organització, vol dir plantejar-te coses diferents sense canviar la coca, sense canviar la crema, sense canviar d'allò, però és clar, els processos, aquesta coca que hem fet és una coca que ens requereix uns processos molt més lents de fermentació.
8: 3CAT Info.
1: I un apunt de la crònica internacional, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a les centrals nuclears iranianes començaran aviat, enmig de la insistència de Trump per fer aquestes inspeccions. Tot i això, el règim islamista afirma que no ha assumit cap compromís nou amb aquest organisme. Donald Trump ha advertit a l'Iran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de l'ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears.
9: Els iranians s'equivoquen i ho saben. Ens van dir que hi haurà inspeccions i ho tenim apuntat. Inspeccions al 100%. I si tinguessin raó, cancel·lo les reunions ara mateix.
1: Teheran també manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per l'estret d'Hormuz, cosa que Trump també nega. Oman, que és a l'altra banda de l'estret, diu que el mantindrà obert a la navegació sense imposar peatges i que ha designat dues rutes temporals per facilitar el pas segur dels vaixells que surten d'aquesta regió. Hem arribat a 11:45.
8: El temps.
1: Crònica d'un dia de calor amb Francesc Mauri.
10: A la reunió
11: de seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: Senyora, in extremis de dues...

0: setmanes aturades d'autobusos.
1: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
2: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
1: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Catalunya migdia.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Amb Òscar Fernández.
5: Cada dia a les dues.
1: I a partir de les tres,
5: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
6: Ara sí, la crònica del temps amb Francesc Mauri.
7: La calor intensa continua avui, continuarà els propers dies, tot i que el termòmetre recula i recularà una miqueta. Però, sincerament, els termòmetres es mantindran per sobre del que és habitual per l'època de l'any, és a dir, pel mes de juny. Domini del sol aquest dia de Sant Joan i també els propers dies, només demà i aquesta tarda, esperem algun ruixat a l'àrea pirinenca. I ni tan sols això, amb sol al 100% de Catalunya, entre divendres i dissabte.
6: A l'àrea de servei de 3CatInfo també ens ocupem de la mobilitat i a Rodalies ja circulen trens a l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. La circulació ha estat interrompuda per la caiguda d'un vehicle a la via que ja ha estat retirat. Segons informa la companyia i confirmen els bombers de la Generalitat, el conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe i ha caigut a la via per un mur d'uns 3 metres. Els fets han passat a Sabadell, al carrer de Moragues i Barret. El vehicle ha quedat bolcat de costat i els 4 ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. L'avís ha arribat a temps perquè es pogués aturar la circulació d'un tren proper al lloc de l'accident i s'ha evitat l'impacte. 5 dotacions de bombers han treballat en aquesta zona. Un dels 4 ocupants ha estat evacuat pels serveis d'emergències. A tots ells se'ls ha traslladat a l'estació de Sabadell Sud per ser atesos pel SEM, que és el servei d'emergències mèdiques.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.
8: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo!
8: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
9: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
8: Hòstia, bufa!
9: Bufa! Bufa!
10: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Parlem ara de cultura i de món digital perquè la comunitat de BookTokers ja té tanta potència que s'ha creat la primera agència que els representa i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics. Montse Camps.
12: I és que des d'alguns sectors se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
13: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
12: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
14: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanant Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
12: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
15: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven començant a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que començar potser fa 3 o 4 anys pues, ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
12: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Passant gairebé 6 minuts d'un quart de 12, els Mossos investiguen l'accident d'un conductor de patinet que va morir ahir al vespre quan circulava per un camí pròxim a la Nacional 230 entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Cal determinar si l'haurien atropellat. Lleida, Estela Bosoms.
3: Agents de la Guàrdia Urbana de Lleida van trobar l'home estès a terra inconscient cap a un quart de 9 del vespre. Circulava pel camí de Conillàs, una via asfaltada que uneix la ciutat de Lleida amb Torrefarrera, travessa camps de cultiu de l'Horta i és una alternativa a la carretera més gran, l'N230. La víctima anava indocumentada i en un primer moment no se la va poder identificar. Tampoc es va trobar cap altre vehicle implicat en l'accident i els Mossos investiguen si va sortir sol de la via i va morir per l'impacte o algú l'hauria atropellat i hauria fugit.
6: Per cert, que per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Així ho recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà obligatori sempre. Elma Sáez és portaveu del govern espanyol.
16: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y además deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
6: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre vinent. I el govern espanyol, d'altra banda, invertirà entre aquest any i el que ve 6.000 milions d'euros extres destinats a les persones dependents. Es tracta d'una demanda històrica tant dels malalts com dels cuidadors i multiplica per 5 la inversió que s'hi havia destinat fins ara. Aquest mateix any, la injecció extra que rebran les comunitats autònomes serà de 2.000 milions d'euros. La incògnita ara és com es transformarà aquesta inversió en les prestacions que arriben les persones dependents, si ho rebran directament els beneficiaris o es milloraran les condicions laborals del sector. A Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència i prop de 39.000 més en llista d'espera pendents de la valoració. José Manuel Ramírez és el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials.
17: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera que, desde luego, es insoportable en Cataluña.
6: Canviem de qüestió. La Fiscalia creu que el pare del nadó de 6 setmanes maltractat a Barcelona hauria intentat matar el seu fill perquè les lesions que tenia eren d'un risc vital. Segons el Ministeri Públic, els indicis contra l'home s'han reforçat encara més i per això considera que l'acusat ha de continuar en presó provisional sense fiança, també pel risc de fuga. De fet, aquest dilluns el jutge ja va ratificar la presó per l'acusat. A l'home el van detenir el mes de març, juntament amb la mare de la criatura, que ara està en llibertat i ha sol·licitat tornar a declarar davant del jutge. I un apunt econòmic a banda dels esports, el Banc d'Espanya creu que les actuals prestacions per desocupació no incentiven tornar a treballar. L'informe anual de l'entitat certifica que l'índex d'atur es manté molt per sobre del dels països de l'eurozona, tot i el dinamisme de l'economia. José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya.
18: La pregunta que hay que hacerse es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
4: Esports.
6: Informació esportiva fins a 2:15 amb Eudald Serra. Bon dia.
19: Bon dia. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València i no dir adeu a les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota de dilluns passat al Palau. En parla l'aler nord-americà del Barça, Miles Cale.
20: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tota la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
19: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Encara a la Lliga ACB, el Girona ha anunciat el fitxatge del base escorta polonès de 26 anys, Andrei Pluta, fins al 2028. Pluta arriba procedent del Legia de Varsovia. I a l'NBA, aquesta matinada, s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on l'aler nord-americà de 19 anys, AJ Dibansa, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma en el número 12 i el jugador del València, Sergio de la Rea, que precisament aquests dies està jugant la final de la Lliga ACB, ha estat elegit el número 25 pels Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat als Dallas Mavericks. El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo va anotar un doblet de gols i es converteix d'aquesta manera als 41 anys en l'únic jugador de la història marcant 6 mundials diferents. El portuguès, que havia rebut moltes crítiques després del primer partit, s'ha expressat així.
21: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
19: Jugat també ahir a la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb els anglesos, sent substituït al minut 65. Per la jornada d'avui, ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I aquesta matinada que ve jugaran també els últims partits dels grups B i A, Escòcia, Brasil, Marroc, Haití, República Txeca, Mèxic i Sud-àfrica, Corea del Sud.
4: 3CAT Info.
19: I encara en futbol, el Barça ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que voltaria els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada, Iñaki Peña ha jugat com a cedit a l'Elx.
4: 3CAT Info.
19: En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner va transformar 2 penals per cap del Liceu.
22: No soc conscient encara del que hem fet, però només puc dir que estic molt feliç i que faci història.
19: Sentim ara un altre dels artífexs d'aquest títol, l'argentí Matías Pascual, en declaracions a Ràdio Igualada.
23: Hockey Liga, con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
19: Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els 3 últims partits de forma consecutiva. Aquest és el 6è títol d'Hockey Lliga de la història de l'Igualada, després d'haver aconseguit el darrer el 1997. I en futbol sala, el Barça perd la primera possibilitat d'aconseguir el títol de Lliga després de perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Murcia el tercer partit de la sèrie final. L'equip que entrena Javi Rodríguez va començar dominant el partit per 0-2, però els murcians van capgirar-lo establint el 5-4 definitiu amb un gol a 5 segons pel final. L'ala blaugrana Sergio González en fa aquesta anàlisi.
24: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu i ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui, per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
19: Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugrana disposaran d'una nova oportunitat.

Acabem de sentir els senyals horaris de 11:45 d'aquesta diada de Sant Joan. Destaquem en aquests moments els titulars que venen des del Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha assumit la condemna a José Luis Ábalos com un cas

0: flagrant de corrupció. En canvi, ha defensat la innocència de l'expresident Zapatero i també la de la seva pròpia família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. Els bombers han fet 1.400 serveis aquesta nit de Sant Joan sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana per incendis urbans de contenidors i petits focs de vegetació. El telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades aquesta nit relacionades amb la revetlla per més de 5.000 incidències. A partir d'ara, i entre altres qüestions, us explicarem que d'aquí pocs minuts ha de començar a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, que és la festa major de la capital de l'Alt Camp. És la primera gran diada del calendari casteller tradicional. I pel que fa als esports, Eudald?
1: El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. I no dia 10 d'aquesta manera. A les opcions d'aconseguir el títol, els blaugrana perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria després de la derrota de dilluns passat al Palau.
0: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol i la calitja seran protagonistes. A la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i al Prepirineu, on tampoc no es descarten alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte ahir, tret de les comarques de Girona. La calor, doncs, es mantindrà intensa. Doncs comencem, com us dèiem, des del Congrés dels Diputats, perquè Pedro Sánchez ha assumit que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al seu partit, però defensa, en canvi, la innocència de la seva família i demana confiança en l'expresident Zapatero. El president del govern espanyol afronta avui una compareixença clau al Congrés sobre la corrupció, on el PP i Vox novament li han demanat que dimiteixi. Els socis parlamentaris del PSOE també volen de Sánchez més autocrítica, mentre que Junts li proposa que, si no convoca eleccions, deixi pas a un altre candidat per presidir el govern espanyol. Ens ho explica des de Madrid Dani Sainz de Aja.
2: Sánchez ha intentat desmuntar una imatge de corrupció generalitzada que diu que no hi ha. Demana no fer una causa general contra el PSOE perquè, per ell, cal diferenciar entre el que són casos de corrupció d'uns aprofitats en relació a Ábalos, Cerdán o Leire i les investigacions que afecten a la seva família o a l'expresident Zapatero, qui ha desvinculat del seu govern.
3: No apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas, segundo una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales.
2: Amb tot, ha reconegut que la gent està enfadada amb tants escàndols, però promet fer net de tota la corrupció i seguir governant perquè queda feina per fer en habitatge, sanitat, salaris, i això, diu, no ho farà la dreta.
3: Porque, señorías, si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un gobierno como el nuestro y no un gobierno del Partido Popular con Vox el que podrá acabar con ellos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Però Núñez Feijóo que pronostica és que Sánchez acabarà imputat. Diu que és el nexe corruptor de tots els casos, li torna a reclamar que dimitisca i pressiona PNV i Junts perquè se sumen a una moció de censura.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor. Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
2: Ara bé, Míriam Nogueras insisteix que Junts no sumarà els seus vots per fer un govern amb Vox i per això no veu cap altra sortida que convocar eleccions o donar pas a un nou president, mentre que Gabriel Rufián d'Esquerra també eleva la crítica contra Sánchez i li demana respostes.
5: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
2: Tant Suma com Esquerra han criticat la gestió que ha fet el PSOE dels seus escàndols judicials. Segons Suma, Ferraz és un llast per la majoria progressista, però igual que els republicans, reconeix que a Espanya hi ha jutges que volen acabar amb el govern de coalició.
0: Mentre tot això passava, o està passant, de fet, perquè encara hi ha compareixences obertes al Congrés, als tribunals l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero busca la nulitat del cas Plus Ultra pel qual està imputat. La seva defensa ha demanat al jutge instructor de la causa, José Luis Calama, que requereixi la resolució judicial que va permetre l'anàlisi del disc dur amb les converses privades de WhatsApp que van donar peu a la investigació. Els lletrats de Zapatero argumenten que no han aconseguit localitzar aquesta autorització i que, en cas que no existís, les garanties essencials del procediment s'haurien vist radicalment laminades, perquè les actuacions policials s'haurien fet sense els mecanismes legals que exigeix la Constitució. Segons la defensa de l'expresident, en aquest cas caldria excloure les converses del procediment i això podria ser motiu per demanar la nulitat de les actuacions.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un dia avui que també estem pendents de les hores posteriors a la revetlla, els bombers de la Generalitat han atès 1.400 avisos aquesta nit de Sant Joan, sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona per incendis urbans, de contenidors o petits focs de vegetació. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
8: Ha anat força bé, vull dir, hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, doncs, contenidors i urbans.
2: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
8: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
0: Entre les incidències més destacades d'aquesta revetlla, 7 dotacions dels bombers van treballar en un incendi en un balcó d'un edifici de 3 plantes de Badalona. La majoria de veïns van sortir pel seu propi peu, però es va haver d'evacuar un veí atrapat i també es va rescatar un gos inconscient que no va poder ser reanimat. Fins a 4 ambulàncies van atendre una desena de persones, la majoria lleus. També s'han declarat incendis en habitatges a l'Hospitalet i Castellbisbal sense danys personals. Durant la nit, el sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones, que xifra que representa un 18% menys que l'any passat. La majoria de serveis per accidents de trànsit i per intoxicacions. 12:30. Europa es prepara per fer front a una nova jornada de temperatures extremes. França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, des que hi ha registres. Aquest matí, 68.000 habitatges s'han quedat sense electricitat pels primers talls provocats per aquesta onada de calor, que ha deixat temperatures de fins a 43 graus de màxima. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar l'onada, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. Les altes temperatures també afectaran avui a Alemanya, que arribarà fins als 40 graus, i també la Gran Bretanya. I aquí a Catalunya, demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança. Anem ara a les platges, perquè els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses dels que els pertocarien. Segons l'expert en seguretat aquàtica Ramsès Martí, els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Martí, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
9: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Martí també assenyala la desprotecció que pateixen molts socorristes en el seu lloc de feina pel que fa a l'exposició dels rajos solars.
9: primera, doncs, malaltia que té un socorrista aquàtic és el càncer de pell. I ens trobem socorristes que estan vigilant encara amb samarretes o amb roba que no proporciona fotoprotecció i des d'espais que no estan protegits. Veig vigilants de zones de pàrquing més ben protegits

0: Persones ofegades a les platges catalanes. Tres menors a Tarragona i un home a Barcelona.
1: No se trata de buscar culpables, no se trata de buscar inocentes.
0: Precisament, la platja de la Rabassada de Tarragona va acollir ahir un homenatge als tres menors que van morir ofegats la setmana passada. Una trentena de motos aquàtiques van portar una corona de flors fins a la sorra de la platja per recordar els tres nens. Tarragona, Ricard Buigas.
2: L'acte ha reunit familiars i amics de les víctimes i membres del Tarraco Ciclub i d'altres entitats del sector marítim. El president d'aquesta entitat dedicada al sector de la seguretat al mar, Mohamed Bouseb Dawen, ha explicat que han volgut expressar el suport a les famílies amb una ofrena floral.
3: Molts són pares i ens hem sentit identificats amb aquesta tragèdia que ha passat, perquè pot ser el meu fill, pot ser el fill de la meva germana, pot ser qualsevol. I hem volgut donar-los una mica d'homenatge i de suport a les famílies i, bueno, d'alguna manera, pues, ajudar-los una mica.
2: Una trentena de motos aquàtiques han arribat a la platja de la Rabassada portant una corona de flors. Un grup de nens i nenes l'han agafat, han creuat la sorra i l'han deixat a tocar del passeig acompanyats dels familiars. Quan el grup ha passat per davant de l'equipament que la Creu Roja té a la platja, una de les familiars ha criticat l'actuació dels equips de rescat. Hi ha familiars que asseguren que els nens no es van tirar des de les roques, apunten que eren a la platja i van ser arrossegats fins a les roques pel corrent marítim. Aquest homenatge s'afegeix al que ja han fet altres entitats de la ciutat, com el Club Deportiu La Floresta, on jugava un dels nens ofegats divendres.
0: De Tarragona anem cap a Tortosa perquè tot just fa 60 anys que la dictadura inaugurava el monument franquista de la ciutat. Sis dècades després, la polèmica sobre què fer amb el monòlit continua ben present. Tant l'Ajuntament com la Generalitat treballen per avançar en la retirada. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge tècnic d'Albert Cots.
4: Aquests dies es compleixen 60 anys des que el mateix dictador inaugurava el monòlit situat al vell mig del riu Ebre al seu pas per la ciutat.
5: Tortosinos y españoles todos, al pasar por estas riberas del Ebro, camino de Tortosa.
4: Què fer amb el monument és un dels debats recurrents. Marisa Panicello, membre de la Comissió per a la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, i Alejandro Hernández, assessor jurídic del col·lectiu per a la reinterpretació del monument a la Batalla de l'Ebre.
6: És una vergonya que 60 anys després de la inauguració, el monument d'exaltació al dictador i no i mal anomenat el monument de la Batalla de l'Ebre encara estigui al mig del riu.
7: No és només el tema de la llicència d'obres, sinó que tenim diversos procediments iniciats que estan tots enfocats, lògicament, a protegir el monument i entenem que se resoldran de manera favorable als interessos del Corembe i que, per tant, la retirada del monument no està a prop.
4: El 2021 la seva retirada va estar a prop. Els contraris a la retirada, però, van interposar recurs al contenciós administratiu i aquest va dictar mesures cautelars que implicaven l'aturada dels treballs. Cinc anys més tard, totes les parts, incloses les administracions públiques, estan a l'espera de la sentència. Una via, la judicial, que sembla que no acabarà aviat.
7: Hem de partir de la base de que los temps judicials són lents. És a dir, en un sentit o en un altre, tal com es resolgui, no serà un procediment lent, ràpid, i podem estar parlant de temps.
4: En paral·lel, els contraris al monument posen deures a les administracions.
6: El que demanem nosaltres, bueno, a la Generalitat de Catalunya és que actualitzi el projecte que hi havia. Estava tot el projecte i estaven les màquines al 2021 que actualitza aquest projecte, que habilita ja una partida pressupostària per a que quan ja s'emetix que la sentència caigui més cautelars se pugui realitzar la retirada el més aviat possible.
4: Tot plegat mentre Ajuntament i Generalitat treballen conjuntament en els passos a fer properament. En qualsevol cas, sembla que la resolució no serà ràpida. Interrogants tots ells sobre el futur més proper d'un monument que, recordem-ho, forma part del cens de simbologia franquista que la Generalitat va publicar l'any 2010.
0: En punt, 3:15.
8: El temps.
0: Amb Francesc Mauri.
9: Dia de Sant Joan sense complicacions. Només a la tarda esperem algun ruixat a l'àrea pirinenca. Això es podria repetir, per exemple, demà a la tarda de forma aïllada, matí altre cop de sol, i de cara a divendres i dissabte sol tot el dia i el 100% de Catalunya. Sense ruixats a tarda al Pirineu ni pràcticament nuvolades. La temperatura que aquesta nit de Sant Joan ha baixat entre 1 i 3 graus, tot i que, evidentment, les persones no ho han notat gaire bé, doncs els propers dies baixaran un palet més, però només una miqueta i

0: la calor continuarà per sobre de l'habitual per l'època, és a dir, ben intensa.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: D'aquí uns minuts ha de començar a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, festa major de la capital de l'Alt Camp. És la primera gran diada del calendari casteller tradicional i, per tant, és un plaer per nosaltres saludar una de les veus clàssiques de l'estiu en aquesta emissora. Josep Almirall, bon dia.
3: Bon dia, Òscar. Doncs, efectivament, som a la plaça del Blat de Valls, l'anomenat quilòmetre zero de Montcasteller. A les 12 hi ha de començar la Diada de Sant Joan, que és la gran diada de festa major de la capital de l'Alt Camp, una cita castellera històrica, també, documentada des de la dècada dels anys 30 del segle XIX. Enguany, els organitzadors i les colles han decidit avançar una hora l'actuació per intentar evitar les hores més caloroses del dia, ara que som en aquesta onada de calor. I s'ha obert també el debat sobre el canvi de la diada en horari de tarda. Veurem, però, si s'acaben entenent. Sigui com sigui, David Prats, bon dia.
4: Bon dia, Josep.
3: Les colles compareixen avui a la plaça del Blat més ambicioses que mai i ho vam veure ahir al vespre a la Diada de Completes.
4: Efectivament, Josep, la Diada de Completes d'ahir al vespre, que també estrenava nou horari, es va fer a les 8 del vespre, va deixar dos castells de gamma extra de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que va descarregar en la segona ronda el 4 de 9 amb el Pilar i en la tercera el 9 de 8. Havien obert plaça de 3 de 9 i van finalitzar la Diada amb el Pilar de 7. Una grandiosa actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls a l'altre costat de la plaça. La Joves de Valls completava el 4 de 8, el 3 de 9, el 2 de 8 i el Pilar de 6. Una Diada completes, àgil, 55 minuts de durada.
3: Déu-n'hi-do, aquest migdia segurament no tindrem la mateixa sort. La diada està previst que duri pel cap baix 3 hores. De tota manera, avançar l'horari d'aquesta diada una hora també ha comportat modificar tot el protocol, no?, d'entrada i sortida de plaça dels balls populars, que ara just ara acaben la seva actuació aquí a la plaça del Blat. Hem vist ballar l'Àliga, David.
4: Sí, fa res, fa uns segons hem vist ballar l'Àliga de la ciutat, que enguany estrena nova imatge per la festa de la Mare Déu de la Candela. S'ha recuperat la imatge barroca de l'Àliga que hi havia antigament. Ha sigut el seu primer Sant Joan en participant amb el seguici cerimonial. També hem vist ballar els gegants i els nans. I la resta del seguici cerimonial només ha ballat de manera conjunta un cop les autoritats han sortit de l'església arxiprestal de Sant Joan de l'ofici solemne. Això ha permès agilitzar el començament d'aquesta Diada Castellera, fixada pel punt de les 12 del migdia. Ara els grups festius del seguici que abandonen la plaça del Blat.
3: Ahir la Diada de Completes es va executar a l'antiga, com es coneix popularment a l'antiga, és a dir, es dona el tret de sortida i les dues colles fan els castells quan els hi sembla. Avui no serà així. Avui hi ha un ordre d'actuació i la primera colla a actuar, a plantar els seus castells a la plaça del Blat, serà la Colla Joves Xiquets de Valls, amb un programa molt ambiciós. Ahir va tenir una actuació una mica més relaxada, podríem dir, avui gamma extra de les joves, també.
4: Com a mínim el 2 de 9, que en aquesta diada ja el van descarregar el 2025, però atenció, perquè també porten en cartera el 4 de 9 net, castell que han treballat intensament en aquests primers mesos de temporada i que l'any passat també els va resultar els del carrer d'en Gassó i que avui podríem veure a plaça aquesta estructura que per Sant Joan les joves l'any 2000 ja el va carregar. I avui podria ser un dels titulars de la jornada. La resta de castells que porten la colla dirigida pel Francesc Inglés, el Quico de Cabra, serien el 3 i el 4 de 9 i el Pilar de 7. En principi, no hi haurà Pilar de 8 per la lesió de l'enxaneta titular.
3: És la gran expectativa d'aquesta diada, veure si finalment s'aconsegueix, les colles de Valls aconsegueixen descarregar el 4 de 9 sense folre, o el 4 de 9 net, un castell que fa 26 anys es va provar i, com deies tu, es va aconseguir carregar aquí a la plaça del Blat. Actuarà a continuació, doncs, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l'agrupació dirigida per Manel Urbano, en la seva quarta temporada d'una segona etapa.
4: Porta més ventall de castells de gamma extra, la Vella, que recordem que ahir va descarregar el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, però avui té castells com el 5 de 9, que enguany ha encarregat el Vendrell, té el 7 de 9, també porta aquest 4 de 9 net i el Pilar de 8, una actuació amb fins a 4 estructures superiors al 3 de 9 dels del Portal Nou que podríem veure aquest migdia a la plaça del Blat.
3: Doncs les dues colles són ja ocupant les seves posicions. Veiem també la Colla Joves com comença a formar un nucli abans de validar el primer castell. Això serà d'aquí uns 7 o 8 minuts, quan toquin les 12.

0: Ha previst que arrenqui aquesta actuació. De moment, molta calor, David, aquí a la plaça del Blat.
1: Moltíssima calor, la gent protegint-se amb barrets, també els banos, però preparats per gaudir d'una gran diada castellera del migdia de Sant Joan.
0: La imatge és força curiosa. A hores d'ara, la meitat de la plaça està protegida per l'ombra i l'altra meitat hi cau un sol de justícia. La part de l'ombra amb força públic i la part on hi toca el sol només hi ha castellers i la banda de música que ara interpretarà els Segadors, David, i a continuació començarà aquesta actuació.
1: Sí, amb el cant dels Segadors ja podrà començar aquesta diada castellera. Recordem, obrirà la Colla Jove Xiquets de Valls.
0: Això és tot des de la capital de l'Alt Camp.
2: Doncs molt bé, Josep, David, esperem que estigueu a la part d'ombra per fer aquestes cròniques que ens fan veure els castells a través de les vostres cròniques. Gràcies, fins ara.
0: Fins ara, bon dia.
1: Bon dia.
3: 3Cat Info.
2: Un apunt de cultura. El govern posa en marxa a partir de demà una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents o lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc. I dels llibres passem a la fotografia, perquè el Museu d'Art Modern de Tarragona celebra el 50è aniversari amb una exposició de fotografies de la col·lecció Fòrum. Es tracta de 120 imatges d'autor captades a partir dels anys 50 del segle XX repartides per les sales del museu. Aquesta mostra s'anomena Sacsejar la història, transformar la fotografia i es pot visitar de franc fins al 10 de gener del 2027. Comissariada per Marta Daó, explica la fotografia, l'explora com a pràctica artística d'autors com Agustí Centelles, Colita, Joan Fontcoberta o Oriol Maspons. La col·lecció va ser creada a la Galeria Fòrum de Tarragona pels galeristes Chantal Grande i David Balcells l'any 1981 i consta de 1.700 imatges de 300 creadors. L'exposició actual és la primera des que el fons es va incorporar a la Col·lecció Nacional de Fotografia de Catalunya. En el futur hi haurà noves mostres de fotografies de la col·lecció Fòrum presentades en diàleg amb les obres del Museu d'Art Modern de Tarragona. I el Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha invertit més de 20 milions d'euros entre el 2023 i el 2025, segons les dades que la consellera de Cultura va presentar ahir al Consell Nacional de la Lectura. L'informe anual del 2025 constata també que el pla s'ha desplegat en un grau molt alt, amb 72 de les 73 mesures ja completades o en fase d'execució, des de beques per autors novells fins a la creació de la Casa de les Lletres, la millora de les biblioteques escolars o el programa Nascuts per Llegir. La consellera Sònia Hernández ha explicat que els prop de 10 milions d'euros invertits en la lectura l'any passat representen una xifra superior a la pressupostada. El pla continuarà en marxa de cara al 2030 per avançar en el dret a la lectura, consolidar els hàbits lectors en català i enfortir l'ecosistema del llibre. El Pla Nacional del Llibre i Lectura té com a objectius concrets fer que el 76% de la població major de 14 anys llegeixi almenys un cop al trimestre i que el 40% ho faci habitualment en català.
3: Esports.
2: Amau del Serra, bon dia.
4: Bon dia. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València i no dir adéu a les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana perden de moment aquesta eliminatòria final per 2-1 després de la derrota de dilluns passat al Palau. En parla l'alí nord-americà del Barça, Miles Cale.
5: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
4: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a l'NBA aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on l'alè nord-americà de 19 anys, A.J. Divansa, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards.

0: Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Ola Koeman al número 12 i el jugador del València, Sergio de la Rea, que precisament aquests dies està jugant la final de la Lliga CB, ha estat elegit al número 25 pels Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat als de les Mavericks. La segona ronda del draft de l'NBA s'elegirà la matinada que ve.
1: 3CAT Info.
0: El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Mentrestant, ahir al vespre, la selecció de Portugal, dirigida pel balaguerí Robert Martínez, va golejar per 5-0 l'Uzbekistan. El lateral del Barça, Cancelo, va tornar a ser titular amb els portuguesos, mentre que Cristiano Ronaldo va anotar un doblet de gols i es converteix d'aquesta manera als 41 anys en l'únic jugador de la història marcar en 6 mundials diferents. El portuguès, que havia rebut moltes crítiques després del primer partit, s'ha expressat així.
2: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y el objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
0: Jugat també ahir a la nit, Anglaterra 0, Ghana 0. El blaugrana Anthony Gordon ha estat titular amb els anglesos i l'han substituït al minut 65. Per la jornada d'avui hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I aquesta matinada que ve jugaran també els últims partits del grup B. Hi ha Escòcia-Brasil i Marroc-Haití i República Txeca, Mèxic i Sud-Àfrica-Corea del Sud. I encara en futbol, el Barça ha confirmat oficialment el traspàs del porter Iñaki Peña al Panathinaikos grec per una xifra que voltarà els 3 milions d'euros. Aquesta última temporada Iñaki Peña ha jugat com a cedit a l'Elx.
1: 3CAT Info.
0: En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Els igualadins van superar ahir el vespre a Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final, jugat a la Corunya, després de l'empat a 2 al final del partit i de la pròrroga. L'equip que entrena Marc Montaner va transformar dos penals per cap a Liceu.
3: No soc conscient encara del que hem fet, però només puc dir que estic molt feliç i que això és històric.
0: Sentim ara un altre dels artífexs d'aquest títol, l'argentí Matías Pascual.
4: Con grandes equipos en el Igualada, con gente muy joven, con una afición increíble, y la verdad que esto es para todos ellos.
0: Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest és el sisè títol de l'hoquei Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer el 1997. I en futbol sala, el Barça deixa escapar la primera possibilitat d'aconseguir el títol de Lliga després de perdre per 5-4 a la pista del Pozo de Múrcia el tercer partit de la sèrie final. En parla l'ala blaugrana Sergio González.
5: Crec que hem volgut guanyar-ho i al final ha sortit creu, ja està. Crec que hem fet moltes coses malament avui i per això hem perdut, així que intentarem fer-ho bé el dijous.
0: Són declaracions a Esport 3. Demà dijous es disputarà el quart partit a Múrcia, on els blaugranes disposaran d'una nova oportunitat per proclamar-se campions, ja que continuen dominant la sèrie per 2-1.

Pedro Sánchez assumeix la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció i defensa la innocència de l'expresident Zapatero i de la seva família. Al Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li torna a demanar que convoqui eleccions. I Junts, per la seva banda, ha proposat a Sánchez que s'aparti del càrrec i que el Congrés nomeni un nou president. Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans.

0: abans de contenidors i petits focs de vegetació. A Barcelona ciutat, 90.000 persones han passat la nit a les platges en una revetlla en què hi ha hagut 11 detencions, una de les quals per un apunyalament a la platja de la Mar Vella amb pronòstic menys greu. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en un incendi forestal que s'ha declarat aquest matí a la Sénia, al Montsià. El foc ja està estabilitzat, afecta una hectàrea i mitja i els treballs se centren a poder-lo perimetrar. Donald Trump amenaça de cancel·lar les negociacions amb l'Iran si Teheran no admet que va acceptar l'entrada d'inspectors nuclears. El règim islamista nega que hagi acceptat inspeccions permanents i no tanca la porta a cobrar una taxa als vaixells que vulguin travessar l'estret d'Hormuz, malgrat que els Estats Units sempre han dit que seria gratis. Arrenca a Valls la Diada Castellera de Sant Joan, la primera gran actuació del calendari casteller. Està previst que la Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls intentin descarregar les seves primeres construccions de gamma extra de la temporada. L'èxit dels Book Talkers és tan gran que ja hi ha la primera agència a l'estat que els representa. També creix el nombre d'editorials que aposten per aquests creadors de contingut per promocionar els seus llibres.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre a València al Palau si no vol dir adeu a la Lliga CB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix campions. Si el triomf acaba sent blaugrana, dissabte hi hauria un partit de desempat a València. Aquest partit començarà a les 8 i el podeu seguir a la transmissió que en farem a l'antena de Catalunya Ràdio. Al Mundial de Futbol jugats aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per avui hi ha previstos els partits Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. El Barça de futbol sala tindrà demà una nova oportunitat per guanyar el títol de Lliga després de perdre ahir el tercer partit de la final amb el Pozo de Murcia per 5-4. Els de Javi Rodríguez, tot i això, continuen dominant la final per 2-1. I el temps fins al migdia, el sol i la calitja seran protagonistes a la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i Prepirineu. I al Pirineu no es descarten alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte d'ahir, tret de les comarques de Girona. La calor es mantindrà intensa.
1: 3CAT Info.
0: Passant 4 minuts de les 12, us està parlant Jordi Canal. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al seu partit per defensa la innocència de la seva família i demana confiança en l'expresident Zapatero. El president del govern espanyol afronta avui una compareixença clau al Congrés sobre la corrupció, on el PP i Vox novament li han demanat que dimiteixi. Els socis parlamentaris del PSOE també volen de Sánchez més autocrítica, mentre que Junts li proposa que, si no convoca eleccions, deixi pas a un altre candidat per presidir el govern espanyol. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Sánchez ha intentat desmuntar una imatge de corrupció generalitzada que diu que no hi ha. Demana no fer una causa general contra el PSOE perquè, per ell, cal diferenciar entre el que són casos de corrupció d'uns aprofitats en relació a Ábalos, Cerdán o Leire i les investigacions que afecten a la seva família o a l'expresident Zapatero, qui ha desvinculat del seu govern.
3: No apliquen la ley del embudo. Señorías, esto es lo que hay. Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas, segundo una investigación en torno al presidente Zapatero sobre la que nadie puede aún sacar conclusiones y, en tercer lugar, una serie de acciones coordinadas que buscan debilitar la acción del Ejecutivo mediante ataques personales.
2: Amb tot, ha reconegut que la gent està enfadada amb tants escàndols, però promet fer net de tota la corrupció i seguir governant perquè queda feina per fer en habitatge, sanitat, salaris, i això, diu, no ho farà la dreta.
3: Porque, señorías, si aún hay rescoldos de corrupción en nuestro país, es evidente que será un gobierno como el nuestro y no un gobierno del Partido Popular con Vox el que podrá acabar con ellos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?
2: Però Núñez Feijóo el que pronostica és que Sánchez acabarà imputat. Diu que és el nexe corruptor de tots els casos, li torna a reclamar que dimitisca i pressiona PNB i Junts perquè se sumen

0: 8,13 puntos a 8,20 puntos, lo que consolida a España en el selecto grupo de las 26 democracias plenas del mundo, por delante de Bélgica, de Francia y de Italia. Un famoso instituto, el VDEM, dice que España ha escalado 4 posiciones en solo un año, pasando del puesto 25 al puesto 21, situándonos por encima de Canadá, del Reino Unido o también de Islandia. Y, en fin, la institución Freedom House ha mejorado la puntuación de España 91 puntos, uno más que el año pasado, y vamos a seguir mejorando resultados dentro del grupo de los países completamente libres. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Greco, en su última evaluación, constata que España ya cumple parcialmente con 16 de las 19 recomendaciones, por tanto, el 84% de las mismas, 3 más que en su última revisión, señora Martínez. Y, en fin, si hablamos de medios y de recursos, aquí está el ministro del Interior, aquí está el ministro de Justicia. Hemos reforzado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por ejemplo, el número de efectivos ha crecido desde el año 2018, que soy presidente del Gobierno, en un 73,7%, lo que ha permitido pasar del 80,8%...
1: 3CAT Info.
2: Estem sentint la segona gran intervenció, una llarga intervenció de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats en aquesta compareixença que ha protagonitzat aquest matí al voltant dels casos judicials que envolten el PSOE i el propi govern, doncs, de Pedro Sánchez. Sánchez, que ha assumit la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció, però alhora ha defensat la innocència de l'expresident Zapatero i també la de la seva pròpia família. Alberto Núñez Feijóo ha acusat, en canvi, el president espanyol de ser el nexe de la corrupció i li ha tornat a demanar que convoqui eleccions, un aspecte que Sánchez s'ha negat a avançar la convocatòria electoral. Junts, per la seva banda, ha proposat a Sánchez que s'aparti del càrrec i que el Congrés nomeni un nou president. Per tant, hem tingut una primera intervenció llarga de Pedro Sánchez centrada en aquests casos judicials, la rèplica de tots els grups parlamentaris, i ara el que estem sentint, doncs, és la intervenció, la part final de la segona intervenció de Pedro Sánchez, en la qual ja s'ha desmarcat una mica de parlar d'aquests casos de corrupció i està defensant la seva pròpia acció de govern. Ho deixem aquí i nosaltres continuem amb la resta d'informacions.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Bon dia, us saluda i us informa Òscar Callau. Hem arribat a 1:15 i reprenem el nostre ritme habitual amb l'àrea de servei.
1: El temps.
2: Amb Francesc Mauri.
3: La calor intensa continua avui, continuarà els propers dies, tot i que el termòmetre recula i recularà una miqueta, però sincerament els termòmetres es mantindran per sobre del que és habitual per l'època de l'any, és a dir, pel mes de juny. Domini del sol aquest dia de Sant Joan i també els propers dies, només demà i aquesta tarda esperem algun ruixat a l'àrea pirinenca, i ni tan sols això, amb sol al 100% de Catalunya entre divendres i dissabte.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
2: Doncs el que en fem ara, que hem arribat a 1:15, és una nova connexió, ja ho sentiu, amb la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. Josep Almirall, bon dia.
4: Bon dia, i el que sentim són els crits d'eufòria de la Colla Vella, que acaba de descarregar el 4-9 net, minuts després només que hagués descarregat també la Colla Joves Xiquets de Valls. Sens dubte, David Prats, som davant del millor Sant Joan que hàgim vist mai, davant de l'actuació castellera de Festa Major de Valls més espectacular que hem vist mai. No s'havia descarregat mai el castell total tan aviat, el calendari casteller s'havia carregat, abans ho recordàvem, el 2002 per part de les Joves, però d'això ja fa molts anys, del 2000, fa 26 anys ja, i avui hem vist descarregar aquest castell per partida doble.
5: Sant Joan, memorable, i de quina manera ho han descarregat aquest 4 de 9 sense folre, aquest 4 de 9 net, tant la colla joves com la colla vella. Quina execució perfecta. I això que ens trobem al principi de temporada, 24 de juny, al Patró de Valls, la festa major de Sant Joan. Quina temporada 2026 els hi espera a les dues colles dels xiquets de Valls? I encara no s'ha acabat aquesta diada, encara poden venir més games extres, però la veritat, quina segona ronda espaterrant. La revella de Sant Joan s'ha allargat més enllà, eh?
4: Tots els castells han estat en fregat la perfecció. Ara la discussió podria venir per quin o quin ha estat més ben executat, però jo crec que pràcticament tots dos freguen el 10, si és que no aconsegueixen el 10, perquè han estat dos castells que no han portat gaire problemes als castellers de tronc, els han hagut de treballar al normal. Hem vist poder el 4 de 9 net de la colla joves, que s'ha deformat un palet a quarts, i també hem vist el de la colla vella. Al principi semblava massa tancadet per dalt, però al final l'han aguantat molt bé, no s'ha mogut d'aquesta manera, i l'han descarregat a una velocitat trepidant i amb una seguretat. En fi, dos castells espectaculars que segellen una segona ronda també espectacular, mai vista en aquesta diada de Sant Joan aquí a la capital de l'Alcamp.
5: I també, Josep, destacar l'alta temperatura que cau, que això encara té més mèrit. Segons dades que passen des del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, l'Òscar Saladier, que fa un estudi de les diades sobre el canvi climàtic en el món casteller, uns 35,2 graus, eh? Ara mateix la temperatura a la zona que ocupa la colla jove. S'han instal·lat dos sensors. A la banda de l'església de Sant Joan, on hi ha les joves, n'hi ha un, i a la banda del principi del carrer de la Cor, on s'ubica la colla vella, n'hi ha una altra. Dades que em passen, fa un minut me l'han passat, 35,2 graus a la zona de la colla joves ara mateix. Això encara té molt més mèrit, l'esforç físic que han de fer els castellers presents avui a la plaça del Blat.
4: Sí, sí, fa poca estona, amb la medició prèvia que havien fet a la URB, fregaven els 33 graus a l'ombra. Aquí sí, a Valls sí. Fregàvem els 33 graus al sol, freguem els 36, i és una situació de molta calor per fer aquesta activitat física. De fet, al centre de la plaça del Blat, on hi bat més el sol, hi ha molt poca gent i molts amb paraigües resguardant-se d'aquesta assolellada que començàvem. Ha estat la segona ronda, una segona ronda espectacular, precedida d'una primera ronda que també per part de la colla vella ha estat de gama extra.
5: Sí, amb el 5 de 9 que l'han fet a la segona després d'un intent desmuntat, un 5 que ha hagut de treballar sobretot a la baixada, però ha estat important la defensa de la banda del 3, que ha permès que la colla vella descarregués per primer cop aquesta temporada el 5 de 9, aquest castell que l'havien carregat el 7 de juny al Vendrell, a la diada colles campiones del concurs. Doncs al final la vella ja aconsegueix descarregar aquesta supercatedral dels castells. Ha estat la construcció de sortida en aquest Sant Joan 2026 dels del Portal Nou.
4: Castells molt ben executats, el que hem vist fins ara aquí a la plaça del Blat. Les dues colles vallenques estan en molt bona forma. També ha estat un molt bon 3 de 9 el que ha descarregat a la primera ronda la colla joves. Xiquets de Valls, sí que per dalt poder girat una mica el pis a 600, però quan li han tret el pom de dalt, el castell s'ha descarregat amb total tranquil·litat. Una gran primera ronda, una espectacular, una mai vista segona ronda de les colles vallenques aquí a la diada de Festa Major. Es nota que enguany és any de concurs, David, i que les colles van avançar feina per arribar el dia 4 d'octubre a la Tàrraco Arena Plaça en plena forma i en capacitat de provar reptes encara superiors amb aquests.
5: Sí, tenim unes colles de Valls que han començat molt fortes la temporada, però aquesta mateixa tarda la jove de Tarragona es planteja la diada de Sant Joan ni més ni menys que el 2 de 9, manilles ja per Sant Joan, i els castellers de Vilafranca, que ja han completat el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Les quatre colles participants a la diada de Sant Fèlix del 30 d'agost, que poden acabar ja Sant Joan amb castells de gama extra. Compte, perquè un mes de juny espectacular i el que està per venir, perquè juliol i agost també seran mesos intensos per les colles que et deia.
4: La colla vella dels Xiquets de Valls, a la tercera ronda, possibilitats de provar el 7 de 9.
5: Sí.
4: És un dels castells que ha preparat per dur avui a plaça. I atenció, perquè ara, en aquesta tercera ronda, veig la colla joves Xiquets de Valls, els Diables Vermells, dels de la camisa vermella, que estan plantant dos baixos. Per tant, és de suposar que en aquest moment, d'aquí uns minuts, vaja, validaran un intent de 2 de 9, que era un dels objectius anunciats pel cap de colla dels del carrer d'en Gasol, Francesc Inglés, per aquesta diada, el 2 de 9.
5: Sí, seria el segon gamma extra dels del

0: carrer d'en Gassó en aquesta diada. Quin nivell estem vivint a la plaça del Blat? Costarà oblidar aquesta data del 24 de juny del 2026, sobretot per la gran segona ronda que ens han ofert tant les joves com la vella.
1: Sens dubte que passarà a la història aquesta segona ronda i aquesta diada de Sant Joan 2026. No ens cansem de repetir-ho. Segona ronda, Colla Jove, Xiquets de Valls, 4 de 9 net descarregat, i Colla Vella dels Xiquets de Valls, 4 de 9 net descarregat. Dos castells totals a la segona ronda aquí a la plaça del Blat. De moment, això és tot des de Valls.
2: Gràcies, companys. Realment una jornada espectacular a Valls i més tal com ens la transmeteu.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: De Valls anem cap a Lleida perquè han detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que ja al vespre va morir en un camí entre Lleida i Torrefarrera al Segrià. Ens ho explica des de Lleida Estela Busoms.
4: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor el que conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a un quart de nou del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. A l'home el van trobar estès a terra inconscient i en aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc dels fets i per conduir sense carnet.
3: 3Cat Info.
2: França confirma el primer cas positiu d'Ebola. Es tracta d'un metge que ha tornat d'una missió humanitària del Congo, epicentre del brot d'Ebola declarat al maig. En un comunicat, el Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. També que el seu estat és estable i que s'estan rastrejant els seus contactes. Les persones que hagin estat en contacte amb el pacient infectat hauran de romandre 21 dies en aïllament a casa i se'ls farà un seguiment. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola al país, i França ha establert un protocol específic per als cooperants humanitaris que tornin del país. Per la mare d'Economia, el president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà a les eleccions per optar a seguir al capdavant d'aquesta patronal durant un tercer mandat. Santander, Àngels Lafuente.
5: Antonio Garamendi repetirà com a candidat a seguir liderant la patronal espanyola, una decisió que ha pres perquè, diu, en una situació complicada té el suport de les organitzacions i les empreses.
6: Que sepáis que me voy a presentar, tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener, por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
5: I Garamendi ha marcat el calendari del procés electoral. La direcció de la COE decidirà la setmana que ve la data de les eleccions, que per evitar que coincideixin amb la cimera iberoamericana d'empresaris seran abans de novembre. El president de la patronal ha aprofitat la seva intervenció en els cursos d'economia a Santander per queixar-se de la falta de pressupostos. Una situació, ha dit Garamendi, que està deteriorant les institucions i preocupa i molt els inversors.
2: Esports. Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València i no dir adéu d'aquesta manera les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota de dilluns al Palau Blaugrana. En parla l'aler nord-americà del Barça, Miles Cale.
8: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
7: Cale també ha parlat de la defensa que hauran de fer sobre el dominicà del València, Jean Montero, si volen evitar que els torni a fer el mal que els ha fet en els anteriors partits d'aquesta final.
8: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
7: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. I a l'NBA, aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on l'aler nord-americà de 19 anys, AJ DiVincenzo, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador

0: Aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma en el número 12 i el jugador del València, Sergio de la Rea, que precisament aquests dies està jugant la final de la Lliga CB, ha estat elegit el número 25 pels Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat als Dallas Mavericks.
1: 3CAT Info.
0: El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per la jornada d'avui hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I aquesta matinada que ve jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C, a la mitjanit, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. Sentim el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
2: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marroco contra Haití.
0: I el grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-Àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà és Javier Aguirre.
3: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos.
0: En futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga després de perdre ahir el primer matchball davant el Pozo per 5-4, que deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 encara favorable als blaugranes. Sentim l'ala blaugrana Sergio González.
4: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res. Havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: I ara sentim el també ala del Barça, el brasiler Mateus.
5: Yo creo que el partido nos plantó 0-2 y yo creo que nos relajamos un poco y no podemos. Sabemos de la dificultad que es jugar contra el Pozo, aún más aquí en el Palacio. No podemos relajar ni un minuto, aún más 10, los últimos 10 ahí. Nos relajamos, paramos de jugar. Y yo creo que ahora ya es pasar página y esperar descansar, recuperar bien y el próximo jueves salir como la segunda parte desde el principio sin regalar ni un minuto más.
0: En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit de la final jugat a La Corunya. Aquest títol té encara més mèrit si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest també és el sisè títol de l'hoquei Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer el 1997. I quatre jugadors del Barça d'handbol figuren el millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat avui la Federació Europea. Són Ludovic Fàbregas, Aleix Gómez, Emil Nilsen i Domen Makuch.

Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Hem destacat en aquesta emissió de 3CAT Info que Pedro Sánchez està assistint al Congrés per parlar dels casos judicials que assetgen el govern i el PSOE. Una compareixença que encara continua. Veiem Pedro Sánchez en la seva segona intervenció de contrarèplica als grups parlamentaris. El president espanyol ha assumit la condemna a José Luis Ábalos com un cas flagrant de corrupció, però, en canvi, ha defensat la innocència de l'expresident Zapatero i també la de la seva pròpia família. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe de la corrupció i li ha tornat a demanar que convoqui eleccions, un aspecte al qual el president Sánchez s'ha negat rotundament i continuarà la legislatura. Junts, per la seva banda, ha proposat a Sánchez que s'aparti del càrrec i que el Congrés nomeni un nou president. Hem fet balanç també de la revetlla de Sant Joan, que ha estat moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. A Barcelona ciutat, 90.000 persones han passat la nit a les platges en una revetlla en què hi ha hagut 11 detencions, una de les quals per un apunyalament a la platja de la Mar Vella, amb pronòstic menys greu. A partir d'ara us explicarem, entre altres qüestions, una parella de pagesos de Lleida ha reclamat al Ministeri de Justícia que els compensi amb

0: milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar. També dedicarem un espai a la cultura. Us parlarem del projecte Òpera, del Liceu i el Museu del Disseny, que arriba a la 5a edició amb l'estrena de 3 microòperes de nova creació a la Fabra i Coats del 2 al 5 de juliol dins de la programació del Festival Grec. Pel que fa als esports,
1: el Barça de bàsquet buscarà aquest vespre forçar el 5è i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València. I no dir adéu d'aquesta manera a les opcions encara d'aconseguir el títol. Els blaugrana perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota de dilluns passat al Palau.
0: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol i la calitja seran protagonistes. A la tarda també, però les nuvolades poden ser presents al Pirineu i Prepirineu sense que es descartin alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte d'ahir, tret de les comarques de Girona. La calor, per tant, es mantindrà intensa. Doncs ara tornem al Congrés de Diputats, on continua la intervenció de Pedro Sánchez, que ha passat a l'atac contra el PP en el seu torn de rèplica i ha acusat Alberto Núñez Feijóo de tolerar la corrupció al seu partit. Portem ja prop de 4 hores de debat, 3 hores i mitja, sobre els escàndols que afecten el seu govern, i el president espanyol ha assenyalat un per un els casos que afecten al PP. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
2: Bon dia. Una rèplica de Pedro Sánchez centrada a l'atac contra el Partit Popular. S'ha volcat a l'itú més contra Alberto Núñez Feijóo. El president del govern espanyol ha reconegut, sí, que no ha aconseguit netejar les institucions de corrupció com va prometre, però adverteix que en Feijóo a Moncloa podria ser pitjor pel seu passat amb un narcotraficant, però també pels casos, diu, que ara afecten el Partit Popular.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Por eso vamos a aguantar su ataque y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
2: Pedro Sánchez ha replicat també fa molt pocs minuts a la proposta que feia la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, que demana que s'aparti, que designi un substitut per acabar la legislatura. Sánchez ho descarta.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no. Presenten la moción de censura, señoría.
2: I ha entrat també el cos a cos amb el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que abans li preguntava com pot ser que no sabés de la corrupció dels que van ser les seves madretes al Partit Socialista. Sánchez ha tornat a dir que no en sabia res i que va actuar fins i tot abans que se'ls investigués judicialment, i li ha preguntat a Rufián quins interessos respon quan demana que la legislatura s'acabi.
3: Usted ha dicho textualmente, y hace poco, que así no merece la pena seguir. Y yo quiero preguntarle algo, señor Rufián. Cuando afirma esto, ¿en nombre de quién habla? ¿De usted o de sus votantes?
2: Sánchez s'està defensant ara mateix de la resta de crítiques dels socis de l'investidura, també de Podem, que li demana que dimiteixi, que convoqui eleccions. El que està evidenciant aquesta compareixença d'avui és el desgast de Pedro Sánchez, la debilitat davant la majoria de l'investidura, però també que el rebuig a un govern de PP i Vox li permet ara mateix seguir a la Moncloa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, doncs, un dels grans temes informatius d'aquesta jornada festiva aquí a Catalunya de Sant Joan. L'altre és el balanç de la revetlla. Els bombers de la Generalitat han atès 1.400 avisos aquesta nit de Sant Joan sense incidents greus. La majoria de sortides s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona per incendis urbans, de contenidors o petits focs de vegetació. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
5: Hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, doncs, contenidors i urbans.
6: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
5: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
0: Els Mossos han detingut prop d'una 40ena de persones durant la revetlla, una d'elles per haver-ne

0: punyalat un altre a la platja de la Mar Vella de Barcelona. El tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, diu que ha estat una nit intensa, però tranquil·la.
1: Les assistències que s'han fet han sigut, per lo general, de poca importància. Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Mar Vella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
0: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles. Per la seva banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit, un 18% menys que l'any passat. La majoria de serveis per accidents de trànsit i per intoxicacions. El 061 Salut Respon ha rebut més de 3.600 trucades, un 13% més que l'any passat. En canvi, baixen les trucades al telèfon d'emergència 112. En total se n'han registrat més de 10.000, principalment del Barcelonès i el Vallès Occidental. I Europa afronta una nova jornada de temperatures extremes. França va viure ahir el dia més calorós des del 1947, des que hi ha registres. Aquest matí, 68.000 habitatges s'han quedat sense electricitat pels primers talls provocats per aquesta onada de calor que ha deixat temperatures de fins a 43 graus de màxima. Segons dades oficials, des del dia 18, quan va començar l'onada, han mort ofegades 40 persones, sobretot joves. Les altes temperatures també afectaran avui a Alemanya, que arribarà fins als 40 graus, i també la Gran Bretanya.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Us ho dèiem als titulars del nostre sumari. Una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar. Lleida, Estela Busoms.
3: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juner de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, el principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: 5 minuts i arribarem a 3:15. Elisa Moulià s'ha personat aquest matí als jutjats madrilenys de Plaza de Castilla per compareixer davant el magistrat que la investiga per possibles calúmnies a l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, després de l'amenaça de detenció del jutge. En un comunicat, Moulià assegura que ha tornat voluntàriament a Espanya des de l'estranger per posar-se a disposició judicial i declarar personalment, tot i haver acreditat prèviament compromisos professionals que la mantenien fora de l'estat espanyol. La compareixença s'emmarca en la causa oberta després d'una querella interposada per Íñigo Errejón contra l'actriu després que aquesta l'acusés d'haver extorsionat 2 dels testimonis de la causa per la qual l'exdiputat està acusat de possible agressió sexual a Moulià. L'advocada de Rejón, per la seva banda, ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret, compareixences quinzenals al jutjat.
2: 3cat Info.
0: Parlem ara de mobilitat i de transport públic. Demà dijous comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les 2 estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació, la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @trescatinfoviari.

0: en una edició que referma el festival com la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava, segons destacava Fran Arnau, director artístic del festival.
1: Revalidem la xifra, revalidem les ventes aquí al festival i estem supercontents perquè després d'una xifra històrica com la de l'any passat, amb el fenomen d'Oques, que ens va portar 25.000 persones aquí a l'Estartit, costava molt, costava mantenir-se. El projecte era de fer-ho, evidentment, més petit, no, ningú pensava en fer aquests números tan grans i tot i així ens hem endut la sorpresa de poder posar 15.000 persones aquí a l'Estartit.
0: Una aposta que ha aconseguit, segons Fran Arnau, revalidar el repte i el model d'un cartell per combinar artistes consolidats i emergents.
1: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball, amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry bé, amb els Cupido i amb la gran projecció també dels Floc Dronard, l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
0: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
3: Un minut i arribarem a 2:15.
2: El temps.
3: La previsió amb Francesc Mauri.
4: Dia de Sant Joan sense complicacions. Només a la tarda esperem algun ruixat a l'àrea pirinenca. Això es podria repetir, per exemple, demà a la tarda de forma aïllada, matí altre cop de sol, i de cara a divendres i dissabte sol tot el dia i el 100% de Catalunya. Sense ruixats de tarda al Pirineu ni pràcticament nuvolades. La temperatura que aquesta nit de Sant Joan ha baixat entre 1 i 3 graus, tot i que, evidentment, les persones no ho han notat gaire bé, doncs els propers dies baixaran un palet més, però només una miqueta, i, per tant, la calor continuarà per sobre de l'habitual per l'època, és a dir, ben intensa.
3: Àrea de Servei a Catalunya Informació, que ampliem ara amb la incorporació de Mariluz García des de l'equip del trànsit. Bon dia, bona tarda.
5: Hola, bon dia. Doncs les incidències es concentren sobretot al transport públic. Hi ha una incidència a l'infraestructura de DIF que afecta el subministrament elèctric i que provoca problemes a l'R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. La circulació es troba interrompuda entre Barcelona-Sants i Montcada-Reixac. Trens de les línies R2 circulen entre Aeroport i Barcelona-Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni. Els de l'R11 comencen i acaben el recorregut a Granollers Centre, no arriben a l'àrea de Barcelona. L'R4 tampoc no circula entre Fabra i Puig i Montcada i Forcació. D'altra banda, la línia R3 es troba interrompuda en tot el seu recorregut a causa d'un incendi de matolls ja apagat a Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Pel que fa a les carreteres, amb poques complicacions de moment, però hi ha dos punts amb problemes a l'autopista AP7. Aturants a Freginals, al Montsià, en direcció Tarragona-Barcelona, a causa d'un accident que talla un carril, segons informen des de trànsit. I també una petita retenció a la mateixa AP7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, per alguna possible incidència. Més informació al punt de les dues.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CatInfo.
3: I com fèiem fa mitja hora, tornem a connectar amb Valls, amb la Diada Castellera de Sant Joan, amb la Colla Vella i la Colla Jove de Sa Plaça, que han descarregat construccions de gamma extra i, com ens han explicat, és espectacular. Josep Almirall, bona tarda.
6: Bona tarda. Espectacular també la tercera ronda. La colla jove Xiquets de Valls ja ha acabat els seus tres castells i ha descarregat el 2 de 9. Quin 2 de 9 tan lluitat, tan treballat de la colla joves, però quina capacitat d'apuntar-se aquest castell, David.
7: Molt treballat aquest 2 de 9, es girava, però gran defensa de les manilles, també dels quarts, l'han

0: aguantat aferrissadament i l'han pogut descarregar. Segon gama extra del dia, Sant Joan memorable per la colla joves xiquets de Valls amb els tres castells descarregats a falta del Pilar.
1: A continuació, la colla joves ha muntat el 7 de 9, ha tancat la pinya, ha validat el castell, però quan eren a punt d'entrar els sisens han decidit arriar-lo per avall. De fet, la construcció l'havien validat i no s'havia aturat del tot. Segurament tenia algun desajust de mides per baix i no presentava les garanties que creien els dirigents tècnics de la colla i l'han arriat per avall. Ara la colla vella desfet ja la pinya. D'aquí uns minuts tornaran a recomposar el pis de baixos per tornar a tirar aquest castell, que serà el tercer d'aquesta diada de Sant Joan aquí a la plaça del Blat de la Colla Vella, que si descarregués aquest castell i després fes el pilar de 8, veurem com van aquestes dues construccions perquè són d'una dificultat extrema, acabaria les dues diades de Sant Joan completes i Sant Joan amb 6 gama extres, una cosa que tampoc no s'havia vist mai, David.
0: Espectacular el registre que pot acabar avui la Colla Vella en aquestes dues diades, perquè ahir a completes els rosats van descarregar el 4 de 9 amb el Pilar i el 9 de 8, i avui hem pogut veure de moment el 5 de 9 i el 4 de 9 net a falta del 7 de 9 i del possible Pilar de 8, 6 castells superiors al 3 de 9 i estem a 24 de juny. El nivell de la Vella ara mateix fa por perquè la veritat està en unes condicions perfectes per afrontar una temporada exigent amb compromisos abans del concurs del 4 d'octubre, com per exemple la Fira Agost el primer dimecres d'agost, també les cites de la Bisbal el 15 d'agost, el Catllar, l'Arbós, Sant Fèlix el primer diumenge de festes, però hi ha aquesta gamma de castells, de gamma extra a la butxaca, eh? Un nivell de la Vella que està per sobre en aquests moments.
1: Evidentment, els castells que s'ha apuntat fins ara a la Colla Vella, ells per se, diguéssim, ja són espectaculars i dignes d'un gran començament de temporada, però veiem quina és l'estratègia de la Colla Vella, que és, en un any de concurs, eixamplar molt el ventall de castells, i a dia d'avui podem dir que ja tenen el 4 amb el Pilar, tenen el 4 net, tenen el 5 de 9, tenen el 9 de 8, castells molt amples que els permeten rodar molts castells perquè la temporada és llarga i cal arribar amb la màxima bona forma el dia 4 d'octubre al concurs de castells de Tarragona.
0: I aquest 9 de 8, que pot ser ja una prova d'un futur 9 de 9 de cara al concurs, un 9 de 9 que té una puntuació alta i que pot, doncs, d'alguna manera adjudicar la primera posició. La Vella, recordem, l'any passat a la Diada del Mercadal de Reus al mes d'octubre no se'n van sortir, i enguany aquest 9 de 9 és un dels objectius de la formació que dirigeix Manel Urbano.
1: És un castell per presentar el concurs perquè és un castell que dona molts punts, és un castell guanyador que fins ara li han portat als castellers de Vilafranca, que el van aconseguir coronar i sumar una quantitat de punts ingents que els va permetre guanyar el concurs del 2024. És l'estratègia de les colles, especialment de les dues colles a Valls, que són candidates fermes a guanyar el concurs, com a mínim a pujar al podi del concurs. A la colla joves també, a aquestes alçades de temporada, no li havien vist tampoc aquest gran domini de castells i de la gama. Arribava molts anys a Sant Joan fent el primer castell de 9, com aquell qui diu. Enguany ja té descarregats els dos castells bàsics de 9, té descarregat el 2 de 9 i, atenció, té descarregat el 4 net, que el 4 net és un d'aquells castells que també està cridat a anar al concurs, a tenir aquestes colles a punt aquest concurs, perquè és un dels castells que dona la victòria.
0: I d'aquest 3 de 9, que ja n'han descarregat 4, destacar la solidesa, també pot obrir portes o el 3 de 10 o fins i tot a un hipotètic 3 de 9 net de cara a final de temporada. Una colla joves que també presenta candidatura a poder guanyar aquest concurs de Tarragona del 4 d'octubre, juntament amb els castellers de Vilafranca, que fins avui eren la millor colla del que portem de temporada. I també tenim la jove de Tarragona, que aquesta tarda, la dia de Sant Joan, a 2:15 de 8 del vespre a la plaça de la Font, es podria plantejar el 2 de 9. Hi ha manilles per Sant Joan, suposaria el castell de gama extra més matiner del seu historial.
1: La Colla Vella, que ha deixat respirar una mica els seus castellers, Després de desmuntar el 7 de 9, és un castell, no sé, la Colla Vella avui tranquil·lament té 600 persones aquí a la plaça pel cap baix, una pinya de tanta gent, imagineu-vos, no?, amb la calor que fa, que precisament ens acaben de passar dades a la Universitat Rovira Virgili de l'estudi que està fent de temperatures en una diada castellera, i superem amb escreix els 35 graus a peu de plaça,
0: Sí, la màxima que ens passava l'Òscar Saladier és de 35 graus i mig. 35 graus i mig, aquesta temperatura s'ha registrat a les 12:55 del migdia. Déu-n'hi-do, la forta calor. Recordem, a la plaça del Blat hi ha dos sensors, un ubicat al principi del carrer de la Cor, a la zona on s'ubica la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que és la zona més ombrívola, i a la zona tocant a l'església de Sant Joan, on s'ubica la Colla Joves Xiquets de Valls, n'hi ha una altra, que és potser la zona més calorosa d'aquesta plaça, que hem de dir que al bell mig d'aquest quilòmetre zero del fet casteller, la plaça del Blat, doncs està buit. La gent es refugia sota els porxos o en aquests dos punts, tant al carrer de la Cor o al carrer que dona al davant de l'església arxiprestal de Sant Joan Baptista.
1: Recte final d'aquesta diada de festa major aquí a la plaça del Blat de Valls, la Colla Vella tornant a muntar el peu ja del que serà el seu tercer castell i darrer castell abans dels pilars, amb aquest 7 de 9 que acaba de fer-ne fa uns minuts un intent desmuntat. Això és tot des de la capital de l'Alt Camp.
2: Esports. Dels castells passem directament als esports. Amb Eudald Serra, fins a les dues en punt. Bona tarda.
3: Bona tarda. El Barça de bàsquet buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València, i no dir adeu a les opcions d'aconseguir el títol. Els Blaugrana perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota de dilluns passat al Palau Blaugrana. En parla l'aler nord-americà del Barça, Miles Cale.
4: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
3: Miles Cale també ha parlat de la defensa que hauran de fer sobre el dominicà del València, Jan Montero, si volen evitar que els torni a fer el mal que els ha fet en els anteriors partits d'aquesta final.
4: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
3: El partit Barça-València començarà a les 8 del vespre i el transmetrem en directe al Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Mentrestant, a l'NBA aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft d'aquest 2026, on l'aler nord-americà de 19 anys, AJ DiVanza, ha estat elegit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma en el número 12, i el jugador del València, Sergio de la Rea, que precisament aquests dies està jugant la final de la Lliga ACB, ha estat elegit el número 25 per Los Angeles Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat als Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de la NBA s'elegirà la matinada que ve.
2: 3CAT Info.
3: Més coses. El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1... i Colòmbia 1, República Democràtica del Congo 0. Per la jornada d'avui hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B: Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. Tots dos començaran a partir de les 9 del vespre. I aquesta matinada que ve es jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C, a partir de la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Sentim el seleccionador brasiler, l'italià Carlo Ancelotti.
5: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor en el grupo. Entonces, no vamos a pensar que puede el juego de Marruecos contra Haití.
3: I el grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. D'aquest últim partit en parla el seleccionador mexicà, Javier Aguirre.
6: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos.
7: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera

0: federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic de Tarragona, jugaran al grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, del Saragossa, el Terol i l'Osca, els del País Valencià del Villarreal B i l'Hèrcules, l'Eivissa de les Illes Balears, els equips murcians del Cartagena, el Múrcia i l'Àguiles, els andalusos del Jaén, l'Algesires i el Torremolinos, i els madrilenys del Madrid Castella, l'Atlètic de Madrid B, el Rayo Majadahonda i l'Alcorcón.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: En futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga, després de perdre ahir el primer match ball davant el Pozo per 5-4, que deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 encara favorable als Blaugrana. Sentim primer l'ala del Barça, Sergio González.
2: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: I ara sentim també l'ala blaugrana, en aquest cas el brasiler Mateus.
3: Yo creo que el partido nos plantó 0-2 y yo creo que nos relajamos un poco y no podemos, sabemos de la dificultad que es jugar contra el Pozo, aún más aquí en el Palacio, no podemos relajar ni un minuto, aún más 10, los últimos 10 ahí, nos relajamos, paramos de jugar y yo creo que ahora ya es pasar página y esperar descansar, recuperar bien y el próximo jueves salir como la segunda parte desde el principio sin regalar ni un minuto más.
0: En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Els igualadins van superar ahir al vespre el Liceu a la tanda de penals. Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenint en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0 guanyant els tres últims partits de forma consecutiva. Aquest també és el sisè títol de l'hoquei Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit l'últim el 1997. I quatre jugadors del Barça d'handbol figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat avui la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, Emil Nielsen, el danès, com a millor porter i Domen Makuch com a millor central de la competició.
4: Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
4: To molt agre al Congrés aquest matí, en un ambient ja de precampanya electoral, a la compareixença de Pedro Sánchez per donar explicacions pels casos judicials al seu entorn. El president del govern espanyol ha promès resistir davant la petició d'eleccions del PP, els laments dels socis d'Esquerres i el cop d'efecte de Junts, que li ha demanat un pas al costat. Madrid, Paula Brujat, Dani Sanzeja, bon dia.
5: Bon dia. Pedro Sánchez assumeix que hi ha hagut casos flagrants de corrupció al PSOE, com el de José Luis Ábalos, però ha demanat no posar-ho tot al mateix sac, defensa la innocència de la seva família i demana també temps per demostrar la de Zapatero. El Partit Popular ha sortit avui aquí a l'atac contra Sánchez, és el número 1 de la corrupció. Li ha dit Feijóo que li ha reclamat un dia més sense èxit que plegui.
6: Por eso limpiamos lo que haya que limpiar y vamos a seguir gobernando, señora presidenta, para que quienes más lo necesitan tengan el apoyo de su gobierno y espero también de la mayoría parlamentaria de este Congreso.
7: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
8: I Junts ha volgut desmarcar de les crides del PP a sumar-se a una moció de censura i ha sorprès demanant a Sánchez que deixi pas a un altre candidat del PSOE. Proposta que el president espanyol ha descartat, tot i que ha hagut de veure com la paciència dels seus socis s'esgota, que el pressionen per complir tots els compromisos de legislatura, però també per donar més explicacions dels casos que l'esquitxen.
9: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
10: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? ¿Usted sabía algo? ¿Ustedes han robado?
4: En aquest context, aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha d'entregar el passaport als jutjats com a mesura cautelar pel judici que ha d'afrontar el mateix dia que en el judici del cas Kitchen ha declarat l'exxofer de Luis Bárcenas i que s'ha sabut un informe de la UDEF que apunta a un possible cobrament

0: de 200.000 euros de Zapatero per part del govern bolivià per influir sobre una empresa peruana. Ara mateix també estem molt pendents d'un incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, notícia de fa pocs minuts. Afecta vegetació a tocar d'un càmping l'illa i s'ha demanat a la gent que hi és que es confini. Els bombers hi estan treballant. És el que ha donat de si aquest matí, que és de ressaca després de la revetlla de Sant Joan. Tot i les 10.000 trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112, la nit ha estat relativament tranquil·la, sobretot en el marc d'una revetlla. I a aquesta hora el que tenim són castells en directe amb la Diada de Sant Joan de Valls. Connectem amb la plaça del Blat. Josep Almirall, bon dia.
1: Bon dia, Sant Joan, espectacular, històric, amb les dues colles dels Xiquets de Valls descarregant a la segona ronda, el 4 de 9 net, el més matiner vist mai de la temporada castellera. La colla jove també s'ha apuntat al 2 de 9 i la vella al 5 de 9, i tot just ara sentim encara els crets de celebració al 7 de 9. Espectacular.
0: Quan faltin avui 5 minuts per 2:45, arribaran als esports Marcos García amb aquest Barça-València, el Tot Gira de Catalunya Ràdio, que és el quart partit, i esperem que no últim, de la final de la Lliga ACB de bàsquet.
2: Aquest sí que és un caixa o faixa en tota regla. El Barça ha de guanyar per seguir viu, si el Barça perd la Lliga pel València. I al Mundial de Futbol, Cristiano Ronaldo es reivindica i aquesta matinada torna a jugar al Brasil.
0: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Aquesta hora molt pendents de rodalies amb diverses línies interrompudes. Equip viari, Manuel García.
3: Bon dia. Sí, ara mateix dues incidències a la infraestructura d'Adif, interrompuda en la circulació entre Barcelona, Sants i Montcada i Reixac per incidència al subministrament elèctric. R2 i R2 Nord i Sud circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni. R11 comença i acaba a Granollers Centre. R4 tampoc no circula entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. D'altra banda, l'R3 interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi de matolls ja apagat a Granollers Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Es fa servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Les carreteres, en canvi, amb poques complicacions, però hi ha cua a l'AP7 a Freginals, al Montsià, direcció Barcelona, per un accident al carril esquerre, i a la C35 aturants a Can Carbonell, a Caldes de Malavella, direcció Llagostera, per possible incidència.
0: I ara temps pel temps.
4: A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, pendents de la calor, i ara mateix també pendents de la situació al Moianès. Per tant, ens interessa molt també si ens pots explicar les condicions en aquesta comarca per aquest incendi que tenim a Sant Quirze Safaja.
5: Bé, doncs ara mateix calor intensa, efectivament, que continua, que es manté avui dia darrer, tècnicament, d'aquesta entrada càlida. Avui les temperatures, però, són 1-2 graus més baixes que les d'ahir. Aquesta hora, tret de punts del nord-est, especialment comarques de Girona. Aquesta tarda algun ruixat al Pirineu i també demà a la tarda. Divendres i dissabte ni tan sols això, sol. I els propers dies la temperatura es desinfla un palet, 1 o 2 graus, ni ho notarem, només els termòmetres. Per esperar un descens més notable i més contundent, potser dimecres, dijous de la setmana vinent. Falta molts dies. Per tant, la probabilitat encara baixa. I finalment, ara mateix el Moianès, humitats al voltant tan sols del 20%, vents al voltant dels 15-20 km per hora i una temperatura, depenent del sector, però al voltant de Sant Quirze Safaja, pròxim als 35 graus.
0: Per tant, Francesc, amb aquella norma del 30-30-30 pel que fa als incendis, excepte el vent, que per sort està per sota d'aquests 30 km per hora, la resta són condicions que afavoreixen el foc, eh?
5: Sí, efectivament és així. Ens diuen els bombers, però, que aquesta norma, els meteoròlegs, ens hem de reciclar i tots plegats ja no la fan servir tant. Amb això dels incendis de sisena generació i d'altres aspectes que ara ens allargarien, aquesta norma ha d'anar decaient en principi. Però sí, humitats baixes, temperatura alta i, a més, molts dies sense ploure, és una molt mala combinació.
0: Doncs estarem pendents. Gràcies, Francesc.
5: Adéu-siau.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara passen 7 minuts de les dues. I com us deia en Pedro Sánchez, s'aïlla del...

0: Els casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
1: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: És una de les intervencions del dia. Al Congrés dels Diputats, el president del govern espanyol s'aferra, malgrat els escàndols judicials que el rodegen, el mateix dia que la seva esposa haurà de lliurar el passaport al jutjat i després de la condemna a qui va ser el seu home fort, José Luis Ábalos. Sánchez ha denunciat una persecució judicial a la seva família davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama de corrupció. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, com s'ha defensat Pedro Sánchez?
2: Casos que l'afecten, s'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. No posar-ho tot al mateix sac demana. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res de res.
1: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
2: I l'altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'ofer, i la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez ha desvinculat del seu govern, però ha demanat temps i confiança en l'expresident per demostrar la seva innocència.
1: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
2: Sánchez, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant fins al 2027. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo ha passat clarament a l'atac, ha acusat Sánchez de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
3: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor. Señor Starmer, español, usted no dimite simplemente porque no tiene dignidad. Nada más, señoría, nada más.
2: Però Sánchez ha obviat la crítica, ha girat la truita i ha replicat el líder del PP pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen els populars, com el del nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
1: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
2: Però Feijóo avui tampoc se n'ha sortit, no ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del suport de l'extrema dreta de Vox, d'una Abascal, que ha dit clarament que Pedro Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: Doncs això és el que ha donat de si amb aquesta intervenció de Pedro Sánchez i de Feijóo. Avui el que també s'ha fet evident és el desgast de Pedro Sánchez davant la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès proposant al president del govern espanyol que doni pas, que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Seguim al Congrés, ara amb en Dani Sainz de Aja. Dani, com ha rebut Sánchez aquesta proposta?
4: El president espanyol l'ha descartat de ple, pensa seguir governant a la Moncloa, atribueixent la proposta de Junts a la necessitat de ser durs i de diferenciar-se de la dreta espanyola, però Miriam Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: A banda de Podem, que també li demana que plegui, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
6: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
4: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions avançades, però sí que ha advertit a Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la por a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
0: És un debat, gràcies Dani, que també ha ressonat fora del Congrés. Perquè, Maria Guixà, els bisbes espanyols també pressionen Sánchez perquè convoqui eleccions.
8: El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
9: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a tot això, fa molt poca estona hem conegut un nou informe de la UDEF, la Unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, que assenyala Zapatero. I aquest escrit, Maria, apunta que l'expresident espanyol va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant el govern de Bolívia.
8: Segons la UDEF, Zapatero va cobrar aquests diners a través d'una empresa interposada.
0: I enmig de tot plegat, encara més coses, perquè aquesta tarda està citada Begoña Gómez, el jutjat, és la dona de Pedro Sánchez, i el jutge Juan Carlos Peinado li demanarà a les 6 de la tarda el passaport.
8: Sí, és una de les mesures cautelars que el jutge instructor li va imposar dissabte després d'enviar a judici la dona de Sánchez per tràfic d'influències, corrupció, malversació i també apropiació indeguda. La dona de Sánchez entrarà pel garatge per evitar un escarni públic mentre espera que l'Audiència de Madrid freni les mesures interposades pel jutge Peinado. Mentrestant, també l'Audiència Nacional, ho deies a portada, ha reprès avui el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
10: O alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
8: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
0: Mig minut i serà un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens ocupem d'aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha obligat, de moment, a evacuar un càmping.
11: Catalunya Ràdio. T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Aquest estiu fes la millor jugada.
14: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
13: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés Hipercor i Supercor.
14: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
15: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
16: Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, qui juga el meu nebot.
19: Molt bé.
18: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
22: Heu vingut aquí perquè esteu disposats a adoptar i a sumar un nou membre pelut a la família
23: i ajudant a un animal que realment ho necessita.
22: Ganes de donar la benvinguda?
24: Jo infinit, no, més que infinit.
22: Més que infinit?
24: Sí!
25: Serà difícil? No ho sé. Però que serà guai, segur.
26: Nova temporada de Cita Bestial amb Candela Figueres. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya migdia.
0: Ara passen dos minuts d'un quart de tres, us dèiem abans de la publicitat, un incendi a Sant Quirze Safaja ha obligat a confinar, us hem dit evacuant, realment han confinat aquest càmping l'illa de Sant Quirze Safaja, el Moianès, és per un incendi on ara mateix hi treballen 5 dotacions terrestres i també un mitjà aeri. A aquesta hora podem saludar l'alcalde

0: De Sant Quirze, Carlos Lupiáñez. Senyor alcalde, bon dia, bona tarda.
1: Bon dia per dir alguna cosa.
0: Quina és la situació ara mateix? Sentim aquest helicòpter que treballa de fons a la pilota de bombers i llegim que el foc està cremant en ascendent i en alta intensitat. Per tant, situació preocupant.
1: Sí, ara mateix, la veritat és que tampoc no tenim molta informació. Jo estic aquí a peu de carretera. Tinc els ADFs, l'helicòpter que va sobrevolant, es continuen veient columnes de fum una mica intenses. Això vol dir que encara tenim foc. No sabria dir perquè encara no tenim clar la situació, com va desenvolupant-se. Això comença a la cruïlla d'on hi ha el càmping està per sota, i això agafa muntanya amunt. I el problema és que el vent corre una mica de vent i aquest vent va pujant i va empenyent una mica tot el foc cap amunt.
0: Ara la previsió meteorològica, en Francesc Mauri ens explicava aquest vent de 15 km per hora, també una situació d'humitat baixa i de temperatura per sobre dels 30 graus. És un còctel que, tot i que en Francesc mateix ens deia que amb els focs nous doncs ja no és tan determinant com abans, però sí que sabem que, òbviament, és preocupant. Ens pot descriure una mica quin és el tipus de zona que s'està cremant, també per poder imaginar-nos quin pot ser el desenvolupament els pròxims minuts i hores?
1: Sí, el foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
0: Clar, estem molt a prop aquí del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. De fet, estem en aquest parc natural. No sé si el foc corre precisament en aquesta direcció, perquè aquesta carretera que vostè ens assenyala és la que va cap a Centelles, si no m'equivoco.
1: Exacte. Això és la carretera que va cap a Centelles. Aquí tenim per sobre Sant Martí Centelles, que és cap a la direcció on aniria el foc, en aquest sentit.
0: Per tant, està cremant, per qui, per exemple, conegui una mica la zona, per on passa el recorregut de la Matagalls-Montserrat.
1: Exacte, perfectament, és aquest tram. Doncs, és el de la Matagalls-Montserrat, just abans d'arribar a peu de carretera.
0: Doncs n'estarem pendents, una zona complicada, però no tant com si estigués anant cap a la zona del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra del Bac. Senyor alcalde, gràcies, bona tarda.
1: A vostès, bona tarda.
0: Tenim més arguments informatius. De fet, Clàudia Serra, aquest no és l'únic incendi de què hem estat pendents les últimes hores.
2: No, els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat ja a les arcades de Menàrguens, a la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola i a 6 dotacions terrestres. Aquest matí també s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià, que ja està controlat. També està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir a la tarda, i encara un últim foc durant les últimes hores, que ha afectat en aquest cas un jardí particular en una casa de la urbanització El Muntanyà, Ceba, a la comarca d'Osona. Aquest ja està extingit. Recordem que avui hi ha 132 municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis.
0: Doncs aquesta és la situació. L'endemà d'una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, però de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos d'Esquadra, a més, han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena. En aquest cas, un dels detinguts és Marriera per un apunyalament a la platja.
3: Així és, balanç positiu d'aquesta nit intensa pels equips d'emergència i també de neteja. Els bombers han atès una cinquantena d'incidents més que l'any passat, però cap de greu, com deies. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
4: Hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, contenidors i urbans.
0: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
4: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
3: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres. El sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle, ha explicat que el cas més greu ha estat un apunyalament a la platja.
5: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Mar Bella, d'una persona que ha rebut una ganivetada, que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva, no hi ha perill per la seva vida.
3: 90.000 persones van passar la Revetlla a les platges de Barcelona. En els serveis de neteja van recollir prop de 70 tones de deixalles.
0: I de les últimes hores també us expliquem que han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i fugir sense ajudar-lo. Anem cap a Lleida, Estela Bosoms.
6: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a un quart de nou del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I com sentiu, si és Sant Joan, també us parlem de castells, perquè a Valls hi ha la primera gran diada castellera de la temporada i, a més, pel que ens ha estat explicant durant tot el matí en Josep Almirall, ha estat una primera cita d'aquelles que ja comencen molt bé. Anem cap a la plaça del Blat. Josep Almirall, què està passant?
7: Bon dia. Doncs mira, la Colla Vella està rubricant amb el Pilar de Vuit, que just ara acaba de carregar aquesta actuació estratosfèrica que ha fet. Una diada que passarà a la història, efectivament, per aquests dos, quatre de nous nets descarregats. Fins ara no s'havia vist mai descarregar el castell total a aquestes alçades de la temporada, i avui ho hem vist aquí a la segona ronda d'aquesta diada de Sant Joan. La Vella, que acabarà fent la millor actuació del dia, la primera ronda el 5 de 9, a la segona ronda el 4 net, a la tercera ronda el 7 de 9, i ara, en aquests moments, s'apunta el Pilar de Vuit descarregat, aplaudeix la plaça del Blat, aquesta gran actuació de la Colla Vella. A l'altra banda de la plaça, gran actuació també de la Colla Joves, Xiquets a Valls, la millor del seu historial aquí en aquesta plaça per Sant Joan. Han sortit de 3 de 9, a la segona ronda han descarregat el 4 de 9 net, a la tercera ronda, atenció, el 2 de 9, el primer que aconsegueixen enguany, i s'han acomiadat amb el Pilar de 6. Una diada de Sant Joan que aquí al mig de la plaça, el sol, hem passat a 35 graus i mig de temperatura.
0: Doncs ja ho veieu en el fons i en la forma, les paraules que fa servir en Josep Almirall, parla de diada estratosfèrica i històrica, i també amb el to de la seva narració, que realment està sent una enorme primera cita del calendari castellà. Ara falten 5 minuts per dos quarts, és temps dels esports. Marcos García, buscareu igualar també aquesta èpica en totes les transmissions esportives.
8: Tant de bo sigui estratosfèric i històric a partir de les 8 del vespre aquest Barça-València, quart partit de la final de la Lliga ACB. Ja sabeu, l'equip de Xavi Pasqual vol forçar el cinquè partit que jugaria dissabte a València. Perquè això passi, ha de guanyar el Barça. Si guanya, hi haurà cinquè partit en cas de victòria al València. L'equip de Pedro Martínez serà campió. Ernest Macià, bon dia.
9: Doncs sí, Marcos, bon dia. El Barça juga avui l'últim partit de la temporada al Palau Blaugrana. Serà el penúltim si guanya i serà el que tanqui la temporada de l'equip i de molts dels jugadors que avui podrien jugar l'últim partit amb samarreta blaugrana, com és el cas de Tomasz Toranski, Jan Veselý o també de Nico Laprovittola. El Barça recuperarà Juan i Marcos respecte a l'últim partit. El jugador va fer-se un esguinç en el partit el cap de setmana i va ser baixa fa 48 hores, però avui podria tornar en detriment de Juan Núñez. Els jugadors saben que per tenir opcions de victòria, recordem l'últim partit 80-88 al Palau, després de remuntar 18 punts, necessiten fer com a mínim el mateix a la pista i a la grada. Miles Cale.
10: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
9: En cas de guanyar, el Barça forçaria el desempat aquest proper dissabte. Les entrades estan totalment venudes per aquest partit que comença a les 8, però que des d'uns minuts abans tindrà ja el seguiment del Tot Gira.
8: Exacte, Ernest, moltes gràcies. Avui també és un dia clau al Mundial Masculí de Futbol. Doncs sí, perquè al Mundial tenim un ull posat als partits de matinada i també un altre a les cites de les properes hores. A les últimes hores s'ha reivindicat en Portugal Cristiano Ronaldo i al Mundial dels Estats Units hi tenim a

0: Mèxic i Canadà. La Sònia Gelmà.
1: Portugal i, en concret, Cristiano Ronaldo havien rebut moltes crítiques després de l'empat amb el Congo. Ahir, després de golejar Uzbekistan per 5-0, amb dos gols del veterà davanter, Cristiano mirava càmera repetint "I'm back". I un cop atornat, també ha arribat el moment de tornar les factures.
2: La vida és així. Hay contrapartidas que tenemos durante los partidos, durante la vida, y lo más objetivo principal es siempre mejorar. Fue lo que hicimos. Te puedo decir que fue una semana muy, muy dura, una semana difícil, una semana que la opinión pública fue muy dura con nosotros, todos los jugadores, especial para mí, para el entrenador. Pero si es siempre así, no pasa nada, porque como debes calcular, ya son 23 años de profesión y siempre cuando las cosas van bien, Cristiano bien. Cuando va mal, es un retirado, ya está viejo, siempre será así.
1: Amb aquest doplet, Cristiano es converteix en l'únic futbolista que ha marcat en 6 mundials i s'apunta a la llista de golejadors del campionat, liderada per Messi, amb 5, i seguit d'Mbappé i Haaland, amb 4 cadascun.
0: Per avui tenim previstos els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tancaran la primera fase del grup B, tots dos a les 9 del vespre, i a la mitjanit al grup C, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil, sentim el seleccionador del Brasil, Carlo Ancelotti.
3: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marroco contra Haití.
0: El grup A en aquest Mundial també unificada a les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca, Mèxic. En futbol sala, el Barça té demà dijous a Múrcia una nova ocasió per proclamar-se campió. De moment domina la final per 2-1, en parla Sergio González, l'ala del Barça.
4: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: Aquest Pozo Barça de demà, que és quart partit de la final, es jugarà demà, com diem, a 2:15 del vespre. Avui l'Igualada celebra que és campió de Lliga una altra vegada, la Lliga d'Hockey Patins, i 4 jugadors del Barça d'handbol en el millor equip d'Europa de la temporada. Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch.

0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. En aquesta hora estem destacant que Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos o Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. També us hem explicat que han detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. A partir d'ara, entre altres qüestions, us explicarem la gran diada castellera que s'està vivint a Valls per la Diada de Sant Joan. La Colla Vella i la Colla Joves Xiquets de Valls descarreguen grans construccions com ara el 4 de 9 net. Titulars d'esports.
1: El Barça Bàsquet necessita una victòria a partir de les 8 del vespre. És el quart partit de la final de la Lliga CB, avui contra el València. Els blaugranes, ja sabeu, perden de moment aquesta final, 2-1. Si guanyen avui, forçaran el cinquè i definitiu partit a València dissabte. En cas de derrota, el Barça aleshores faria que el València fos directament campió.
0: Pel que fa al temps, esperem una tarda de sol amb nuvolades que poden ser presents al Pirineu i Prepirineu sense descartar alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte d'ell, tret de les comarques de Girona. La calor es mantindrà intensa els pròxims dies. Bona tarda.

0: Us saluda i us informa Òscar Callau en aquestes hores de la tarda. Comencem amb el relat polític perquè Pedro Sánchez s'ha aïllat dels casos de corrupció i d'Avalos i de Ferran per continuar al capdavant del govern espanyol i ha acusat l'oposició d'instal·lar un relat fals.
1: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es...
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats.
2: No ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Avalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
1: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
2: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
1: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalment.
2: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
3: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
2: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
1: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí. Hoy mismo.
2: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: A tot això, aquesta tarda està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol. La UDEF, la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni a periodistes.
4: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
0: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat. I d'altra banda, els bisbes espanyols han pressionat Sánchez avui per convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
5: Pues esta tarea de ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: El portaveu ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info, ràdio d'informació 24 hores.

0: 2:30 de la tarda, Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, que és inspector dels bombers de la Generalitat.
1: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 doncs, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, doncs, contenidors i urbans.
2: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
1: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja es ve ser l'habitual.
0: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres on no s'ha registrat cap víctima mortal. El sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una desena de persones, una d'elles per un apunyalament a la platja, com explica el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
3: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
0: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari. L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera al Segrià i fugir sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria embestit. Lleida, Estela Busoms.
5: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: Temps ara per la crònica internacional. L'exèrcit rus continua ocupant territori del Donbass a Ucraïna, malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Kostiantynivka, un dels tres últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà el desenllaç del conflicte, que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. Moscou, Cristina Solias.
6: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Kostiantynivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
6: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
7: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà atacs constants contra les ciutats. Els mateixos drons que van ajudar a aturar més o menys l'avanç estan matant ara cada cop més civils a banda i banda de la línia de front. En altres paraules, la guerra s'està alentint però esdevé molt més sagnant.
6: Aquest any està sent el més mortífer pels civils tant a Ucraïna com a Rússia. A Zelensky i a Putin els és més fàcil atacar les ciutats enemigues que no pas defensar les pròpies. És a dir, no poden estalviar el patiment al seu poble, però sí que els ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.

0: altres preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents o bé lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT. El temps.
0: De seguida sentim la crònica del temps amb Francesc Mauri.
3: A aquesta hora, alguns punts de ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota, tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà la tarda de forma molt aïllada, i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu, divendres i dissabte.
0: L'àrea de servei a 3CAT Info, que continua amb el trànsit. Mariluz García, bona tarda. No tenim disponible aquesta connexió.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: Tornem cap a Valls, quan són 3:15 de la tarda, en aquesta jornada castellera de la Diada de Sant Joan, que ens està seguint el Josep Almirall. Bona tarda.
4: Bona tarda. Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La vella ha descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat al 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la vella i cap caiguda de les joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: Parlem ara de literatura i cultura digital amb Montse Camps.
5: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 20

0: 22.000 a Instagram.
1: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
0: Sangrà forma part de la comunitat catalana de booktokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
2: Si et mires la majoria de prescriptors, el que recomano...
3: Un, dos...
4: Amb la gran revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 Ufam, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
5: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball, amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido, i amb la gran projecció també dels Flock Drone Art, l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
4: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, el perfil @3catinfoviari.

0: El Festival Ítaca Sant Joan ha reunit 15.000 persones en les 3 jornades de concerts a la platja Gran de l'Estartit i que es va tancar ahir amb la tradicional Gran Revetlla, una edició que el consolida com una de les grans cites musicals de l'inici d'estiu i permet revalidar el model de festival segons el seu director artístic. Ens ho explica tot plegat des de Girona, Maria Rovira.
1: Amb la gran revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 Ufam, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
2: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball, amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido, i amb la gran projecció també dels Floc Dronar, de l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
1: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.

0: Aquests dies de festes majors, les calorades, cada vegada més freqüents, estan obligant a modificar horaris i costums. A Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes de Sant Joan i Sant Pere, ja s'hi estan fent canvis. Ja és una cosa que anirà a més. Ens ho explica des de Tarragona Manel Sastre.
1: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
2: Potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
1: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
3: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants d'aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
1: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
0: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
4: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
5: Esports.
0: Amb Marcos García, fins a les 3 en punt. Bona tarda.
6: Doncs som-hi, bona tarda. El Barça Bàsquet buscarà aquest vespre. Ho farà novament al Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre, forçar el 5è i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. A hores d'ara, abans d'aquest quart partit, la sèrie arriba 1-2 favorable a l'equip València. Per tant, situació adversa per al Barça Bàsquet, l'equip de Xavi Pasqual, que ha de guanyar avui, si no vol dir adéu a les opcions d'aconseguir encara aquest títol. L'equip blaugrana perden de moment aquesta final, com diem, 2-1, després de la derrota dilluns al Palau Blaugrana. És a dir, el València ha tornat a recuperar el factor pista. Ha fet declaracions a les últimes hores l'alè nord-americà del Barça, Miles Cale. En primer cas, posa en rellevància que aquest és un partit absolutament de caixa o faixa, el sentim.
7: És un partit de vida o mort, ho hem de deixar tota la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
6: El jugador fonamental d'aquesta sèrie a hores d'ara per al València està sent el dominicà, l'anotador dominicà Jan Montero. Si vol evitar el Barça que l'equip valencià guanyi la Lliga, diu Miles Kill que es tracta de fer una defensa molt sòlida sobre el jugador fonamental del València.
7: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
6: Aquest Barça-València començarà, com us diem, a les 8 del vespre. El transmetrem, com sempre, al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, encapçalada per l'Ernest Macià, amb els comentaris de la Carme Lloberes, i també el farem a la plataforma 3CAT. Això pel que fa al bàsquet d'aquí a casa, però a l'NBA, una mica més lluny, la passada matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft dels Estats Units. L'alè nord-americà de només 19 anys, AJ DiVanza, ha estat elegit, triat el número 1 del draft pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 d'aquest draft, i el jugador del València, que a hores d'ara està jugant justament la final de la Lliga CB entre el Barça i el València, es tracta de Sergio de la Rea, que precisament, com us diem, està jugant aquesta final, ha estat triat el número 25. En aquest cas, en primera instància, a de la Rea l'han triat els Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat cap a Dallas Mavericks. La propera matinada tornarem a tenir atenció a la NBA perquè hi haurà en marxa la segona ronda del draft. Finalitzem el bàsquet i anem cap al Mundial de Futbol. Jugats la passada matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. Per la jornada d'avui hi ha previstos partits fonamentals. Per un cantó, tancarà la primera fase el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. Aquests dos partits es jugaran a les 9 del vespre i, com diem, quedarà definit de manera definitiva, ja decisiva, aquest grup B. A la matinada que ve es jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C, a la mitjanit, dos partits, el Marroc contra Haití i Escòcia contra el Brasil. Sentim, doncs, el seleccionador brasiler de futbol, que és Carlo Ancelotti.
5: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grup, entonces, no vamos a pensar que pode o jogo de Marroc contra Haití.
6: Això a la mitjanit.

0: mica més tard, de matinada ja, al grup A, a partir de les 3 de la matinada, dos partits per tancar grup. Sud-Àfrica contra Corea del Sud i República Txeca contra Mèxic. Mèxic, ja sabeu, és un dels organitzadors d'aquest Mundial i el seu seleccionador és l'ex de l'Espanyol, Javier Aguirre.
1: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
0: Encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la primera temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, el grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Del poliesportiu arrenquem amb informació de motor, perquè al Mundial de MotoGP seguim tenint novetats amb modalitat de Mercato. Ducati informa que Pecco Bagnaia no seguirà l'equip oficial la propera temporada. Obre la porta, doncs, amb que Marc Márquez tingui nou company i, de fet, serà el murcià Pedro Acosta. Bagnaia ha format part 6 anys de l'equip oficial Ducati, amb què ha guanyat 2 títols mundials i, com diem, el nou company de Marc Márquez serà el murcià Pedro Acosta. Encara en poliesportiu, l'Igualada celebra la Lliga, la va aconseguir ahir contra el Liceu després de 29 anys de no fer-ho. A més, en handbol, 4 jugadors del Barça surten al millor equip de la temporada a Europa, triats per la EHF, són Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuç. I rematarem els esports parlant de futbol sala. El Barça tindrà demà, dijous, a Múrcia, una nova ocasió per proclamar-se campió de Lliga. Ahir va perdre el primer matchball davant del Pozo, 5-4, va perdre contra els murcians. Demà, al quart partit, si el Barça guanya, serà campió.
2: Trescat Info.
3: Són les 3. 12 dotacions terrestres i 2 helicòpters dels bombers treballen a aquesta hora en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc és a tocar del càmping L'Illa i talla la carretera BB-U341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. Avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat a les persones que són a dins. També des de fa poca estona està actiu un foc a la zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè li agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Gran diada castellera de Sant Joan, a Valls, la Colla Vella i la Colla Joves dels Xiquets de Valls es carreguen grans construccions, com per exemple el 4 de 9 net. I Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans, de contenidors i també petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles, per un apunyalament a la platja.
2: Esports.
3: De l'actualitat esportiva destaca que el Barça de bàsquet necessita guanyar aquest vespre al València al Palau si no vol acomiadar-se de la Lliga ACB. Els valencians dominen la final per 2-1 i en cas de victòria es proclamarien avui mateix ja campions. A les 8 del vespre, Barça-València, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia. I del temps, tarda amb sol, amb nuvolades, que també poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i també al Pirineu no es descarta en cap cas que arribi algun ruixat. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte ahir, tret de les comarques gironines. Una calor que, això sí, es mantindrà intensa els pròxims dies.
2: Trescat Info.
3: Què tal? Bona tarda. Passen 3 minuts de les 3 del migdia. Us acompanya aquesta hora Maria Guixà per repassar el més destacat d'aquest dimecres, diada de Sant Joan, 24 de juny del 2026. Hem de començar parlant dels incendis perquè hi ha 19 dotacions terrestres i 3 helicòpters dels bombers que treballen ara mateix en un incendi de vegetació a Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. El foc s'ha iniciat a tocar del càmping Lilla i talla la carretera BB-1341 que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. El foc avança en direcció contrària al càmping. Tot i això, s'ha confinat les persones que són a dins i també les d'un restaurant a tocar de la zona. Carlos Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
4: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats, i ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
3: Són declaracions de Lupiáñez al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. També des de poca estona hem de destacar que hi ha actiu un foc, en aquest cas en una zona de difícil accés a Isigla, a la comarca del Pallars Sobirà. L'incendi crema en direcció contrària al poble i dues dotacions terrestres i una altra d'aèria són a la zona combatent-lo. Els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat a les arcades de Menàrguens, a la Noguera, que afecta poc menys d'una hectàrea de vegetació agrícola. En aquest cas hi ha 6 dotacions terrestres. També aquest matí s'ha declarat un foc a la Sènia, el Montsià, que tot i així ja està controlat. 3 hectàrees han quedat afectades i també està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que es va iniciar ahir la tarda. 3 dotacions terrestres i també una d'aèria són al terreny afectat d'unes 5 hectàrees. Durant les últimes hores, els bombers també han extingit un foc que s'ha iniciat en un jardí particular, en aquest cas en una casa de l'urbanització El Muntanyà, a Ceba, la comarca d'Osona. 132 municipis d'una dotzena de comarques tenen avui actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Aquestes comarques són les Garrigues, l'Anoia, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià. Aquesta onada de calor s'allarga encara durant tot el dia d'avui. Obrim plana política quan passen 5 minuts de les 3. Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Ábalos i de Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
5: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar.
3: Durant la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emprat cap cas de corrupció davant el PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
5: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
6: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
5: I su trayectoria política explica la confiança que me merece a mi personalment.
6: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
7: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
6: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijó pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
5: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad.

0: oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
1: Por la decencia que representa esta Cámara, deberíamos echar a este gobierno con una moción de censura. Por mí, hoy mismo.
2: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
3: I no ens movem de Madrid, perquè avui, davant d'aquest escenari, s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple. Pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se alhora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
0: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
6: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
4: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
3: I a tot això, aquesta tarda està citada també al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar en aquest cas el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol. La UDEF, que és la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, també l'Audiència Nacional s'ha represa aquest matí el judici pel cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat o no recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni tampoc a periodistes.
8: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
3: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser en aquest cas assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar les ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat. A tot això, els bisbes espanyols també pressionen Pedro Sánchez a convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
9: Pues esta tarea de ellos tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
3: A tot això, avui, diada de Sant Joan, venint d'una revetlla que està en moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
10: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que han passat d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla, bàsicament pues, contenidors i urbans.
4: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
10: Sí. Bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
3: A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una desena de persones, una d'elles per a un apunyalament a la platja, com explica el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
11: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Mar Vella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
3: En total, unes 90.000 persones van passar ahir la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles. Abans d'obrir àrea

0: De servei, encara tenim temps d'explicar-vos que els socorristes precisament demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges del país. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen fins i tot convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts, una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny ara mateix de la realitat en moltes platges catalanes.
1: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Recordem que des de l'inici de la temporada de bany, el 15 de juny, han mort ja 4 persones ofegades a les platges catalanes. I també de la crònica de successos, han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera. El Segrià hi fugia, a més sense haver-lo ajudat. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria investit. Lleida, Estela Busoms.
2: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:15 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: En punt, 3:15 de la tarda. Moment d'obrir àrea de servei a 3Cat Info d'entrada per fer un cop d'ull a com estan les carreteres i els transports públics del país. Ho fem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres, de moment, en general, força tranquil·les. Només dues incidències. L'autopista AP7, amb un sol carril obert, un carril tallat a l'altura de Freginals, al Montsià, en sentit nord, perquè retiren els vehicles que han tingut un accident aquest migdia que estan ocupant el carril de l'esquerra. Recordem que es manté tallada per l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, la BV-1341 en totes dues direccions. Al transport públic sí que hi ha més complicacions per diverses incidències a la infraestructura que de DIF que afecten Rodalies. Per una incidència al subministrament elèctric, els trens de les línies R2 i R2 Nord i Sud circulen entre Aeroport i Sants i entre Montcada i Reixac i Sant Celoni, mentre que no circulen entre Sants i Montcada i Reixac. Els de l'R11 comencen i acaben a Granollers Centre, no s'acosten a l'àrea de Barcelona. Cal agafar en aquest punt la línia R2 Nord. La línia R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. En tots aquests casos, Renfe recomana fer servir mitjans de transport alternatius. Per la seva banda, la línia R3 es manté interrompuda des d'aquest matí en tot el seu recorregut a causa d'un incendi de matolls ja apagat a l'altura de Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: El temps. La previsió de la meteo amb el Francesc Mauri.
4: A aquesta hora, alguns punts de ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota, tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà la tarda de forma molt aïllada, i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu, divendres i dissabte.

0: Passen 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Seguim a 3 Cat Info repassant qüestions destacades d'aquest dimecres 24 de juny del 2026. Ara per fer un cop d'ull a l'àmbit internacional i explicar-vos que l'exèrcit rus continua ocupant territori del Donbass, a Ucraïna, malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Kostiankivka, un dels últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i de Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà en cap cas el desenllaç del conflicte, que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. És una crònica des de Moscou de la Cristina Solies.
1: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Kostiankivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
1: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
2: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà atacs constants contra les ciutats. Els mateixos drons que van ajudar a aturar més o menys l'avanç estan matant ara cada cop més civils a banda i banda de la línia de front. En altres paraules, la guerra s'està alentint però esdevé molt més sagnant.
1: Aquest any està sent el més mortífer pels civils, tant a Ucraïna com a Rússia. A Zelensky i a Putin els és més fàcil atacar les ciutats enemigues que no pas defensar les pròpies. És a dir, no poden estalviar el patiment al seu poble, però sí que els ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.
0: Per cert, que Ucraïna ha atracat amb drons la principal central elèctrica de la península de Crimea, ocupada per Rússia. A més, l'exèrcit ucraïnès ha fet aquesta matinada també una quarantena d'atacs contra objectius situats en territori rus i han mort 3 persones. Entre aquests atacs també hi ha plantes de processament de gas i heli a la regió russa d'Orenburg. De fet, els últims dies, diversos atacs han malmès seriosament les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la crisi de carburants. Coincidint amb tot això, el president rus, Vladimir Putin, ha dit que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. Canviem ara de qüestió, obrim crònica cultural perquè ens hem de situar a Valls, a l'Alt Camp, i parlar-vos de la Gran Diada Castellera de Sant Joan. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit avui descarregar ja 4 de nous nets, per exemple, una gran fita pel que fa de temporada castellera. Anem cap a Valls, una crònica del Josep Almirall.
3: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La Vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder

0: comercialitzar. Lleida, Estela Bosoms.
1: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juneda, les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que el maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, al principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
2: Esports.
0: Els minuts que ens separen des d'ara fins a 3:45, 6 minuts pràcticament que dediquem a l'actualitat esportiva i ho fem amb el Marcos García. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda, Maria. Avui molt amatents al que faci el Barça Bàsquet. Buscarà aquest vespre i novament al Palau Blaugrana forçar el 5è i que seria definitiu partit de la final de la Lliga CB. Ja sabeu, és una final contra el València. Si el Barça perd avui, dirà adeu a les opcions d'aconseguir el títol. L'equip blaugrana perd de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota de dilluns al Palau. Aleshores, abans d'aquella derrota de dilluns, l'equip blaugrana de Xavi Pascual havia recuperat el factor pista, l'ha tornat a perdre. Parla d'aquest partit de caixa o faixa, d'aquest partit definitiu, el nord-americà del Barça, Ale Miles Cale.
4: És un partit de vida o mort, ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
3: Una de les claus de l'equip blaugrana avui és el control sobre el dominicà i anotador del València, Jan Montero. Aquest Barça-València començarà, ja sabeu, a les 8 del vespre i el podreu seguir a Catalunya Ràdio, a la transmissió que en farem al Tot Gira, l'antena d'aquesta casa, i també la plataforma 3CAT, amb tot l'equip encapçalats per l'Ernest Macià a la narració i la coach Carme Lloberes en els comentaris. Encara en bàsquet, a l'NBA aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, ja sabeu, els jugadors que són triats pels equips de cara a futur. L'alè nord-americà de només 19 anys, AJ Dibansa, ha estat triat el número 1 pels Washington Wizards, que tenien aquesta primera opció. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara, que ha jugat a la categoria universitària aquest últim any, l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 del draft. I el jugador del València, que està disputant justament la final de l'ACB contra el Barça, Sergio de la Rea, ha estat triat pels Lakers en el número 25 d'aquest draft, però finalment ha acabat sent traspassats a Dallas Mavericks. En aquesta NBA la propera matinada tindrem encara activitat perquè es triarà la segona ronda del draft. D'aquí, d'aquesta actualitat del bàsquet, anem doncs cap al Mundial. Al Mundial tenim un ull posat en allò que ja ha passat a les últimes hores i allò que passarà a les properes. Jugats aquesta passada matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, el Congo 0. Per la jornada d'avui, partits fonamentals perquè veureu que es juguen partits unificats, jornades unificades en els diversos grups. Tanca en fase del grup B a les 9 del vespre aquests dos partits a l'hora per acabar de definir grup. Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. Com diem, tots dos a partir de les 9 del vespre. Ja de matinada i de nou en jornada unificada es resoldran els grups C i A. El grup C, a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Sentim protagonista. Carlo Ancelotti és el seleccionador brasiler de futbol. El sentim.
5: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grup, entonces... No vamos a pensar que pode o jogo de Marroc contra Haití.
3: 3 hores després, a les 3 de la matinada, doncs, quedarà resolt el grup A d'aquest Mundial masculí de futbol. Amb aquests dos partits, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. Ja sabeu que els mexicans són un dels països anfitrions i el seu seleccionador va passar per l'Espanyol és Javier Aguirre. El sentim també.
6: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos.

0: Encara en futbol, però més a prop de casa, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans d'aquesta categoria, que són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, han quedat al grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. El poliesportiu l'arrenquem amb el futbol sala. El Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per ser campió de Lliga. A hores d'ara domina la final per 2-1, però ahir va perdre contra els murcians, contra el Pozo, 5-4. Sentim l'ala blaugrana Sergio González.
1: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res. Havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: Com diem, demà a la tarda, el quart partit, que també podria ser definitiu per l'equip blaugrana, de nou es jugarà a Múrcia. El poliesportiu segueix en motor, perquè al Mundial de MotoGP tenim notícia, continuen els anuncis. Ducati ha informat aquest matí que Pecco Bagnaia no seria a l'equip oficial la propera temporada. Ja sabeu que Bagnaia és company de Marc Márquez enguany i tot obria la porta a canvi de company per a Marc Márquez. Doncs sí, efectivament, serà Pedro Acosta, el pilot murcià. Bagnaia ha format part 6 anys de l'equip oficial Ducati, amb el que ha guanyat 2 títols mundials, i Ducati informa que Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez. En hoquei patins, avui l'Igualada torna cap a casa, ho fa amb el títol de Lliga a la butxaca. Ahir va guanyar la Lliga a la pista del Liceo. 29 anys després, els igualadins van superar ahir al vespre Liceo a la tanda de penals. Era el 5è partit i definitiu. I rematarem els esports amb handbol. 4 jugadors del Barça que han estat aquesta temporada al Barça formen part de l'equip ideal triat per la EHF. Es tracta de Fàbregas, Aleix, Nielsen i Makuch.

0: En punt 2:15 de la tarda d'aquest dimecres de Sant Joan, repassant alguns dels arguments més destacats d'aquesta jornada, centrar-nos d'entrada en l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on hi estan treballant 19 dotacions terrestres i 5 d'aèries dels bombers de la Generalitat per combatre el foc de vegetació que s'ha declarat i que avança amb intensitat. Un foc que és a tocar del càmping Lilla i talla la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. S'avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha confinat les persones que són a dins i també les d'un restaurant a tocar de la zona. També de la política, destacar que Pedro Sánchez ha denunciat persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i també nega haver sabut res dels casos Ábalos i Leire. El PP no se'l creu, acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada en aquest cas pel PP i proposa Pedro Sánchez que faci també un pas al costat i li agafi les regnes un altre nom del partit. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. I dels esports, què destaca Marcos García?
1: Doncs que el Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València, al Palau, per no acomiadar-se de la Lliga CB. Ja sabeu, a les 8 del vespre, en directe a Catalunya Ràdio, Barça-València.
0: I del temps, tarda de sol amb nuvolades que poden ser presents al Pirineu i Prepirineu, i al Pirineu, en canvi, no es descarten tampoc alguns ruixats. La temperatura recula 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, i la calor es mantindrà intensa els pròxims dies. Passen 2 minuts de 2:15 de la tarda amb els ulls posats en aquest incendi a Sant Quirze Safaja, al Moianès, on treballen 18 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris en combatre aquest incendi de vegetació que, segons l'última actualització dels bombers, avança ja al cap d'aquest foc amb intensitat. Uns mitjans aeris que estan actuant, especialment al flanc esquerre, que va direcció al poble, i el foc, de fet, les flames són a tocar del càmping Lilla i talla la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles. És un foc, un incendi que avança en direcció contrària al càmping, tot i això s'ha hagut de confinar les persones que hi són a dins i també les que són en un restaurant a tocar de la zona, en un restaurant. Carlos Lupiáñez, en declaracions a Catalunya Ràdio, és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
2: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats, el que passa no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats, i ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal, i és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
0: Des de fa poca estona també està actiu un altre foc, en aquest cas en una zona de difícil accés a Isil. Això és a la comarca del Pallars Sobirà. És un incendi que crema en direcció contrària al poble i treballen 2 dotacions terrestres i també d'una aèria. Són, en aquest cas, remullant la zona. Els bombers també estan actius en un foc pràcticament estabilitzat a les arcades de Menàrguens, a la Noguera. En aquest matí s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià. Això és un altre foc actiu que ha començat al matí, que ja està, tot i així, sortosament controlat, i també està estabilitzat, en aquest cas, el foc de la Serra de Gurb-Petrem, un foc que, recordem, es va iniciar ahir la tarda. En total són, ara mateix, 132 els municipis de 12 comarques que tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. La majoria d'aquests municipis es concentren a les Garrigues, l'Anoia, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, la Segarra i el Segrià. És una onada de calor aquesta que s'allarga encara avui durant tot el dia. Obrim plana política. Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
3: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado...
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i, a més, ha negat haver emparat mai cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Anem a Madrid, Paula Brujats.
4: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
3: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
4: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
3: I su trayectoria política explica la confiança que me merece a mi personalment.
4: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
5: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
4: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
4: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: Avui, precisament, s'ha fet evident aquest desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. No ens movem de Madrid, en aquest cas la crònica és del Dani Sáez de Aja.
6: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se a l'hora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones

0: el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
1: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
2: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
3: I sense moure'ns encara de l'òrbita política, aquesta tarda està citada el jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar en aquest cas el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol, perquè l'UDEF, la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que l'expresident va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, també l'Audiència Nacional s'ha reprès aquest matí el judici del cas Kitchen, que esquitxa el Partit Popular, on Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat o no recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien ni a policies ni tampoc a periodistes.
4: Algun centre d'intel·ligència o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
3: També ha declarat en aquest cas Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès mai cap irregularitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: D'aquí 5 minuts seran 3:15 de la tarda. Seguim, en aquest cas, obrint crònica internacional perquè l'Iran i els Estats Units s'enfronten per les inspeccions nuclears. El director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a l'Iran començaran aviat, però sense concretar encara una data. Tot i això, el règim islàmic afirma que no ha assumit cap compromís nou amb aquest organisme i adverteix que només permetran l'accés a les seves instal·lacions en el marc d'un acord final amb els Estats Units. Ahir, precisament, Donald Trump advertia Teheran que cancel·larà la segona fase de les negociacions de pau si la República Islàmica no permet l'entrada d'inspectors de la ONU per supervisar les seves instal·lacions nuclears. També es mantenen les discrepàncies, en aquest cas per l'estret d'Hormuz, perquè l'Iran manté oberta la porta a cobrar taxes pel pas de vaixells per aquest estret, tot i l'oposició dels Estats Units. El president nord-americà, al seu torn, ha amenaçat amb acabar les negociacions si Teheran cobra peatges per creuar aquest estret. Les autoritats britàniques han emès una alerta vermella de calor al sud d'Anglaterra i de Gales. Davant el rècord de temperatures, algunes escoles han tancat i força línies de tren també acumulen retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
6: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
7: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
6: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards a moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
8: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
6: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
3: Aquesta onada de calor és molt protagonista al continent europeu, al marge de casa nostra, sentíem també el Regne Unit, doncs també França, que va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres des del 1947. L'onada de calor ha provocat problemes de subministrament elèctric a milers de llars i monuments com, per exemple, la Torre Eiffel o el Museu del Louvre han hagut de canviar els horaris de visita per les temperatures que són extremes. París, Isabel Galí.
9: Els rècords de calor han sorprès sobretot els turistes que comproven aquests dies com els espais espais interiors de París estan tan poc refrigerats. Antoni Jiménez, de Sant Martí de Sesgueioles, fa 4 dies que és a la ciutat i diu que ja no pot més.
10: No hem pogut dormir cap dia. A l'hotel, uns aires acondicionats que no s'entén, no serveix

0: Sempre res. Els locals climatitzats per anar a dinar allò són un ventilador. Horrible. Ens ho hem passat bé, però ganes de marxar. Avui tornem cap a casa, això no es pot aguantar.
1: La jornada d'ahir va ser la més calorosa de la història de França. Des

0: Valls, de Reus o de l'Ampolla, que coincidint amb les festes de Sant Joan i de Sant Pere, doncs estan fent canvis als programes festius i això també anirà més. Ens ho explica des de Tarragona el Manel Sastre.
1: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
2: Bueno, potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'ha més, s'haurà de canviar d'horari.
1: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
3: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
1: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
0: En punt, 3:15 de la tarda. I a 3cat Info fem cop d'ull una vegada més, en aquest cas. De seguida repassarem l'actualitat de la meteo amb aquesta onada de calor que ens està deixant. Però hem de fer abans una passada per la situació a les carreteres del país, també als transports públics, unes carreteres també amb un cop d'ull especial a la zona del Moianès, on hi ha aquest incendi que està afectant hores d'ara. El cop d'ull a les carreteres i als transports públics amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs les principals incidències són al transport públic, perquè encara dues incidències a la infraestructura de DIF per incidència al subministrament elèctric es troben interrompudes entre Montcada i Reixac i Barcelona Sants, les línies R2 i R2 Nord i Sud. Rodalies recomana als viatgers que agafin la línia R4 a l'estació de Montcada i Reixac Manresa per poder continuar el trajecte fins a Sants. La línia R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i, per tant, hi ha menys trens perquè hi ha menys capacitat a les vies. Els trens de l'R11, per la seva banda, comencen i acaben a Granollers Centre. Ara, Rodalies s'acaba d'informar que ha establert un servei alternatiu per carretera fins al Clot, perquè fins ara els usuaris de la línia R11 havien de fer dos transbordaments i també caminar una estona a Montcada per poder arribar fins a Barcelona Sants. D'altra banda, per una altra incidència, l'R3 es troba interrompuda en tot el seu recorregut perquè aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls a Granollers Canovelles que fa afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això, tot el dia que s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. En canvi, a les carreteres, la situació molt més tranquil·la, ja normalitzada l'AP7 a Freginals, al Montsià, després que han retirat els vehicles que aquest migdia han tingut un accident, i com comentaves, la BV-1431 tallada a Sant Quirze Safaja al Moianès per l'incendi forestal que crema a la zona. A la resta de carreteres, de moment, es manté la circulació tranquil·la. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Precisament ara la Mariluz ens feia referència a aquest incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. Doncs bé, us hem d'explicar que Protecció Civil ha enviat ja un missatge és alert als mòbils de la població demanant a tota la gent del municipi, d'aquest municipi de Sant Quirze Safaja, el confinament per tal d'intentar combatre doncs, les conseqüències derivades d'aquest foc que estan ara mateix treballant. Els bombers de la Generalitat sentíem amb 18 dotacions terrestres i 5 d'aèries. Per tant, Protecció Civil ja ha demanat el confinament de tota la població d'aquesta localitat del Moianès a través d'un és alert enviat als telèfons i dispositius mòbils que està amb aquest incendi cremant vegetació prop d'aquesta localitat. Ara hem de fer també un cop d'ull a l'estat precisament del temps, de la meteo. És una crònica que ens porta el Francesc Mauri.
5: A aquesta hora, alguns punts de ponent ja freguen els 40 graus. Destaquen avui valors més elevats que ahir, 1 o 2 graus a les comarques gironines, com a excepció, perquè en general el termòmetre se situa 1 o 2 graus per sota, tot i que hi ha excepcions. Va frenant l'onada de calor, avui tècnicament encara hi som, els propers dies ja no, demà difícilment cap indret de Catalunya arribarà als 40, però la calor continuarà clarament per sobre del que és habitual en aquesta època de l'any, molt intensa, i aquesta tarda domini del sol amb alguns ruixats al Pirineu, algun nucli tempestuós. Demà a la tarda de forma molt aïllada, i ni tan sols això, amb sol contundent tot el dia i a tot arreu,

0: divendres i dissabte.
1: D'aquí 11 minuts seran en punt les 4 de la tarda, obrint plana cultural. La comunitat BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que el representa a tot l'estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament però gent jove, segueixen aquests creadors de continguts literaris en plataformes com, per exemple, TikTok, que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. És una crònica de la Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'anima van a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.

0: El Festival Ítaca de Sant Joan ha reunit 15.000 persones en les tres jornades de concerts a la platja Gran de l'Estartit i que es va tancar amb la tradicional Gran Revetlla. És una edició, la d'aquest any, que el consolida com un dels grans festivals i cites musicals de l'inici de l'estiu i permet revalidar, per tant, el model de festival, segons el seu director artístic. És una crònica des de Girona, de la Maria Rovira.
1: Amb la Gran Revetlla d'aquesta nit passada, l'emblemàtic escenari de la platja de l'Estartit, amb grups i artistes com 30 Ufam, Cupido o Venus, s'ha tancat una edició que ha aconseguit el repte de revalidar el seu model, segons destacava el director artístic de l'Ítaca, Fran Andreu.
2: Estem supercontents de seguir consolidant el projecte, consolidar la Revetlla de la Costa Brava, que simbolitza el Festival Ítaca, i amb moltes ganes de seguir programant grups alternatius, grups de projecció, com Carlos Ares, que ens ha presentat el seu darrer treball amb grans dinosaures i grans bandes com superconsolidades com Love of Lesbian o La Moda, amb Barry B, amb els Cupido, i amb la gran projecció també dels Floc Dronard, l'empresa que va fer l'espectacle de la Sagrada Família, que ens ha fet un espectacle a mida.
1: Amb el final de la proposta per Sant Joan, el Festival Ítaca enfila la recta final amb un concert d'Anna Andreu demà a la Pera i la clausura el 5 de juliol a Calella de Palafrugell amb els Amics de les Arts.
0: I abans dels esports, us expliquem que el govern posa en marxa a partir de demà una nova edició de Llegir té premi per fomentar la lectura entre nens i joves de cara a aquesta temporada d'estiu, per millorar la comprensió lectora i acostar també el servei de les biblioteques. És una edició on poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin, això sí, el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre també a preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals, com per exemple rellotges intel·ligents i també lots de llibres. Les biblioteques públiques del país faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i també podran fer recomanacions i animar-los a mesura doncs, que vagin llegint i progressant en el joc.
3: Esports.
0: 6 minuts i les 4 de la tarda, 6 minuts que dediquem a l'actualitat esportiva, que la repassem amb el Marcos García. Marcos, bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. Arrenquem amb poliesportiu, perquè avui la cita del dia, sens dubte, és el Palau Blaugrana. El Barça bàsquet necessita una victòria. Buscarà aquest vespre, i ho ha de fer de nou a casa, el Palau Blaugrana, forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València. Si el Barça perd avui, l'equip de Xavi Pascual no aconsegueix la victòria, dirà adeu a qualsevol opció d'aconseguir el títol en aquesta Lliga ACB. Els blaugranes perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final. Van guanyar un dels partits a la pista del València, però després l'equip valencià s'ha imposat per dues vegades de forma consecutiva després de la darrera derrota dilluns mateix al Palau. D'aquest partit que no té marxa enrere, que és un caixa o faixa, que és un vida o mort, en parla l'alé nord-americà del Barça, Miles Cale.
5: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tot a la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
4: Avui, doncs, el portaveu de la prèvia, Miles Cale, l'alé nord-americà del Barça, també ha parlat d'un jugador en concret de l'equip valencià. Es tracta del dominicà anotador del València, Jan Montero, sens dubte l'estrella de l'equip que entrena Pedro Martínez, i comenta, Miles Cale, com n'és d'important el control sobre Jan Montero si volen evitar que els torni a fer mal el que ja els ha fet en partits anteriors. Els sentim.
5: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
4: Aquestes declaracions de Miles Cale en la prèvia d'aquest partit. Com sempre, aquest Barça-València, ja sabeu, avui arrenca a les 8 del vespre, el transmetrem al Tot Gira, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, i també el podreu sentir a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, però una mica més lluny, als Estats Units, a l'NBA. Aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft. L'aler nord-americà de 19 anys, AJ Devance, ha estat triat al número 1. L'han triat els Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit, l'ha triat Oklahoma City Thunder amb el número 12 d'aquest draft. I finalment el jugador del València, que a hores d'ara està jugant, aquests dies està jugant la final de la Lliga CB contra el Barça, Sergio de la Rea, que justament, com diem, està jugant aquesta final, l'han triat en el número 25, però passa allò que succeeix a vegades al draft de l'NBA, l'han triat els Lakers en el número 25, però finalment ha acabat sent traspassat a Dallas Mavericks. El draft quedarà resolt la propera matinada, i és que la segona ronda del draft es farà la propera matinada, per tant ja quedarà tot el draft tancat. Sens dubte, l'altre gran tema de l'actualitat esportiva és el Mundial masculí de futbol. Ja sabeu, es juga entre els Estats Units, Mèxic i Canadà. De la passada matinada ens quedem amb els dos darrers resultats: Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. De la jornada d'avui hi ha partits molt rellevants perquè quedaran definits grups. De seguida us ho resumim. Tanquen la primera fase el grup B, aquests dos partits, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Ja sabeu, Canadà, una de les anfitriones. Aquests dos partits, el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà, es jugaran a les 9 del vespre. De matinada, de fet, a la mitjanit, tenim els dos partits que resoldran el grup C. A la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Sobre aquest segon partit, sobre Escòcia i com se la juguen els escocesos, en parla el seleccionador brasiler de futbol, l'ex del Madrid, Carlo Ancelotti.
3: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede un juego de Marruecos contra Haití.
4: Al grup A, a partir de les 3 de la matinada, tenim també dos partits, unificada la jornada, Sud-Àfrica-Corea del Sud i República Checa-Mèxic. Javier Aguirre, seleccionador mexicà.
6: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
4: Encara a futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que formaran la primera federació la propera temporada. Els equips catalans, Europa, Sant Andreu i Nàstic, queden al grup amb els equips de l'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andorra.

0: Andalusia, el poliesportiu a banda del bàsquet i tenim futbol sala. El Barça té demà, dijous, a Múrcia, una nova ocasió per ser campió de Lliga. Ahir, en el primer matchball, els de Javi Rodríguez van perdre a la pista del Pozo de Múrcia 5-4. Això vol dir que la sèrie, aquesta final, queda 2-1. Com diem, demà és el quart partit, es jugarà de nou a Múrcia. Això pel que fa a futbol sala. En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol a l'hoquei Lliga. Ho fa 29 anys després. L'equip igualadí avui torna cap a casa i ho fa després d'haver guanyat la Lliga a la pista del Liceo. Va ser ahir a la tanda de penals, després del cinquè i definitiu partit de la final. Va transformar dos penals l'equip català per cap del Liceo després d'aquell partit acabés empatat a 2 gols. Aquest és el 6è títol de l'hoquei Lliga en la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. Això pel que fa a l'hoquei patins, però en motor també tenim novetats en clau de Mercato. Aquest matí Ducati ha informat que Pecco Bagnaia no seguiria a l'equip oficial i no seria, per tant, el company de Marc Márquez. Doncs bé, només unes hores després Ducati ha confirmat que efectivament Marc Márquez té nou company i serà de cara a la propera temporada al Montsià Pedro Acosta.
1: 3CAT Info.
2: En punt les 4 de la tarda. Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze, Safaja, al Moianès per la proximitat de l'incendi que creme a prop del poble. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballen en l'extinció del foc. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos d'Avalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trampes de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes una altra persona del PSOE. El president espanyol ho descarta mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Begoña Gómez haurà d'entregar aquesta tarda el seu passaport, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars imposades pel jutge Peinado. A més de la retirada del passaport, també se li prohibeix sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents importants. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles per un apunyalament a la platja. Diada castellera de Sant Joan històrica. A Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Creix l'èxit de BookTokers i ja hi ha la primera agència a l'Estat que el representa cada vegada. Hi ha més editorials que, per promocionar els seus llibres, aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok.
1: Esports.
2: Marcos García, bona tarda.
0: Bona tarda, Carme. El Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València al Palau per no acomiadar-se de la Lliga CB a les 8 del vespre. Barça-València, al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial Masculí de Futbol, partits a les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per a la propera temporada. L'equip oficial Ducati serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
2: Tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, on han pujat algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una mica els propers dies.
1: Trescat Info.
2: 4 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts.

0: Com us deia, Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze Safaja al Moianès per la proximitat a l'incendi que crema a prop de la localitat. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris treballen en l'extinció del foc. Els bombers prioritzen tancar els flancs, especialment al dret, on hores d'ara hi ha la part més activa. El foc talla la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i ha obligat a confinar un càmping i un restaurant propers. També s'ha tancat l'espai natural de Sant Miquel del Fai. Carlos Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
1: El foc sembla que s'ha iniciat a peu de carretera i de seguida ha agafat massa forestal, el que és sota bosc. Hi ha uns camps a sobre que són sembrats. El que passa, no sabria dir ara mateix si estaven tallats o no estaven tallats. I ja més amunt ha agafat bosc, massa forestal. I és el preocupant, que ara tot el que té per sobre és bosc.
0: També està actiu un foc en una zona de difícil accés a Isla del Pallars Sobirà. L'incendi crema en direcció contrària al poble. Els bombers també estan treballant en un foc pràcticament estabilitzat a les arcades de Menàrguens, a la Noguera. Aquest matí també s'ha declarat un foc a la Sénia, al Montsià, que ja està controlat, i també està estabilitzat el foc de la Serra de Gurb, a Tremp, que va començar ahir a la tarda. 132 municipis de 12 comarques tenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis. Entrem en crònica política. Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Avalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
2: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado...
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emprat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Busquem-ne els detalls a Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Avalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
2: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
3: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
2: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mí personalmente.
3: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
3: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
3: El líder del PP, però avui, tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
0: Avui s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Tornem cap a Madrid, ara amb el Dani Sainz de Aja.
5: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple. Pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se alhora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tot

0: eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
1: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
2: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
0: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
3: Qui també pressiona Sánchez a convocar eleccions són els bisbes espanyols. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
4: Pues estaré a ellos. Tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
3: D'altra banda, aquesta tarda està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials a l'entorn del president espanyol. La UDEF, la Unitat de la Policia Nacional Espanyola, que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyale José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, a l'Audiència Nacional Espanyola s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que és Kitchen el PP, Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer popular. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni tampoc a periodistes.
5: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
3: També ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
6: 3CAT Info.
3: 4 i 11 minuts, Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents importants. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Miquel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
7: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que vam passar d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, pues, contenidors i urbans.
8: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
7: Sí, bàsicament, sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
3: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres on no s'ha registrat cap víctima mortal. El SEM ha atès prop d'una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 10.000 trucades.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: I els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes, denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen fins i tot convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
9: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
3: Demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià, i fugir sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet de cotxe i l'hauria embestit. Lleida està a la Bosoms.
10: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre,

0: però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
2: I de tu, i de tu.
1: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
2: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
3: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
4: 170.000 turistes...
5: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
6: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info. Trescat Info.
7: Doncs ja arribem a un quart de cinc de la tarda. Fem un repàs a la situació del trànsit i després a la situació meteorològica. Equip viari Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Avui els problemes de mobilitat es concentren al transport públic i en concret a Rodalies, i és que hi ha dues incidències de la infraestructura d'Adif que afecten els trens. Per falta de subministrament elèctric, interrompuda la circulació de les línies R2 i R2 Nord i Sud de Rodalies i també de l'R11 entre Montgat i Reixac i Barcelona-Sants. Per això, els trens de la línia R11 comencen i acaben a Granollers Centre. Aquí hi ha servei alternatiu per carretera fins al Clot pels usuaris tant de l'R11 com de les línies R2 amb parades intermèdies. Per la seva banda, la línia R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació i, per tant, hi ha menys trens dels habituals. L'R13, d'altra banda, es troba interrompuda en tot el seu recorregut perquè aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls ja apagat a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Pel que fa a les carreteres, en canvi, força tranquil·litat, de moment sense complicacions, a banda del punt de Sant Quirze Safaja al Moianès, on crema un incendi forestal. Per això hi ha tallada la carretera local B-1431. En canvi, la carretera C-59 principal es manté oberta a l'altura del terme de Sant Quirze Safaja, segons ens ha confirmat el Servei Català de Trànsit. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
7: Amb la Gemma Puig.
9: Tarda de Sant Joan, assolellada i càlida. Tot i que han baixat, en alguns casos, 1 o 2 graus la temperatura, encara mantenim aquesta calor intensa, aquesta onada de calor que avui persisteix, amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a Ponent i també afegit a aquest sector de les comarques gironines. De moment, amb màximes provisionals, 40 graus a Lleida, Alcarràs, a Vinebre, 39 a Oliola, Tàrrega, Llimiana, 39 a Girona. Per tant, aquest sector de les comarques de Girona, doncs la temperatura ha pujat i força respecte ahir, i també van creixent algunes nuvolades de moment, alguna gota, molt poqueta cosa. Tindrem algun ruixat, alguna tronada en aquestes immediates hores. La claror anirà afluixant, tot i que costarà de notar. De cara a aquest dijous tindrem un matí amb un cel força clar, amb unes temperatures que no varien gaire durant la nit i matinada, nit tropical a comarques interiors, Catalunya central, fins i tot algun valor tocant la nit torri de la costa central, alguna boirina matinal cap a la costa Costa Brava, Camp de Tarragona, poqueta cosa, sol en conjunt durant el matí i de cara a la tarda creixeran nuvolades. Aquest dijous encara seran més inofensives i farà calor, però no tant. Demà podria ser el primer dia que després de, des de diumenge arribant als 40 graus, demà no hi arribaríem. Quedaríem a les portes. Farà calor, però amb aquesta tendència anar afluixant els propers dies.
1: 3Cat Info.
7: Un quart de 5 i 3 minuts, el metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, que és l'epicentre del brot d'Ebola, declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. L'OMS assegura, a través d'un portaveu, que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix. L'OMS afegeix que la setmana que ve es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola. Tornem a casa una parella de pagesos de Lleida reclamant al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió de

0: euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar. Anem cap a Lleida, està la Bosoms.
1: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juneda de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, el principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'un milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
0: Jornada històrica en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls, amb 6 castells de gamma extra descarregats. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Anem cap allà, Josep Almirall.
2: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La Vella ha descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat al 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, al 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
0: La comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que el representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, sobretot joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no crítics literaris, ens ho explica la Montse Camps.
3: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
4: Jo crec que nosaltres no fem crítica i n'esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
3: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
5: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
3: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
6: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
3: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
7: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
8: Tresca Info. Esport.
0: Marcos García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Tenim una jornada decisiva aquest vespre al Palau Blaugrana de bàsquet. El Barça Bàsquet ha de certificar una victòria que permeti seguir viu l'equip de Xavi Pasqual a la final de la Lliga CB contra el València. Si avui perd, l'equip blaugrana dirà adéu a l'opció del títol. Els blaugranes perden de moment per 2-1 aquesta eliminatòria final després de la derrota dilluns al Palau. Parla d'aquest partit que és definitiu a l'aler nord-americà del Barça de bàsquet, Miles Cale.
10: És un partit de vida o mort. Ho hem de deixar tota la pista. L'afició va estar molt bé a l'últim partit. Ara només necessitem la mateixa posada en escena i espero que nosaltres sapiguem respondre.
9: El Barça-València començarà a les 8 del vespre i el podreu seguir en directe al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, i també la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, però a l'NBA aquesta matinada s'ha fet la primera ronda del draft, l'elecció de jugadors de futur per a les franquícies. L'aler nord-americà de 19 anys, AJ Divans, ha estat el jugador decisiu, el jugador més rellevant, número 1 pels Washington Wizards, triat en primera ronda, primera posició. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha triat Oklahoma City Thunder en el número 12 d'aquest draft, i el jugador del València, Sergio de la Rea, que justament aquests dies està jugant la final de la Lliga CB amb el València i contra el Barça, l'ha triat en el número 25 del draft als Lakers, però finalment l'han acabat traspassant a Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de l'NBA arrenca la propera matinada. El Mundial de Futbol, jugats aquesta matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. Per la jornada d'avui, decisiva i unificada, hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B. Es jugaran a les 9 del vespre Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. Aquesta matinada que ve es jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Carlo Ancelotti, seleccionador brasiler de futbol.
11: Honestly, you have to just make it tough for...
10: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç...
9: Aquest no és Carlo Ancelotti. Ara sí, sentim Ancelotti.
10: Haurem d'estar...
12: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grup, entonces, no vamos a pensar que pot un joc de Marroc contra Haití.
9: Això al grup C a la mitjanit, Marroc, Haití, Escòcia, Brasil. Al grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà és el basco Javier Aguirre.
13: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
9: En futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova ocasió per ser campió de Lliga després de perdre ahir el primer matchball contra el Pozo a Múrcia per 5-4. Això deixa la sèrie final amb un 2-1 encara favorable a l'equip blaugrana. Sentim l'ala del Barça de futsal, Sergio González.
14: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res. Havíem guanyat els dos al Palau i... Doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una, i el dijous poder guanyar el títol.
9: I així reflexiona sobre aquesta final Mateus, jugador esquerrà i brasiler del Barça Futsal, davant d'aquest partit de demà contra el Pozo de Múrcia.
15: Yo creo que el partido nos plantó 0-2 y yo creo que nos relajamos poco y no podemos. Sabemos de la dificultad que es jugar contra el Pozo, aún más aquí en el Palacio. No podemos relajar ni un minuto, aún más 10, los últimos 10 ahí. Nos relajamos, paramos de jugar y yo creo que ahora ya es pasar página y esperar descansar recuperar bien y el próximo jueves salir como la segunda parte desde el principio sin regalar ni un minuto más.
9: En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Estan tornant cap a casa els igualadins després de guanyar ahir la Lliga a la pista del Liceo en els penals del cinquè i definitiu partit. Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenim en compte un parell de dades. La primera, l'Igualada que ha capgirat la final, la perdia 2-0, per tant ha guanyat els darrers 3 partits contra l'equip gallec i aquest és el sisè títol de l'hoquei Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. Això en hoquei patins, però al Mundial de MotoGP tenim anuncis de mercat. Ducati informa que Pecco Bagnaia no seguirà sent el company de Marc Márquez a l'equip oficial de Ducati. La moto oficial de company de Marc Márquez serà per al murcià Pedro Acosta. Per tant, dos anuncis d'una tacada pel que fa a l'equip Ducati. Bagnaia ha format part 6 anys d'aquest equip i ara Pedro Acosta es compromet com a company de Marc Márquez per les dues properes temporades, els dos propers mundials de MotoGP. Encara en esports, 4 jugadors del Barça d'handbol figuren el millor equip de la temporada a Europa. 4 jugadors que han format part de la plantilla blaugrana aquest curs, els ha triat la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas, millor defensor de la competició, Aleix Gómez, millor extrem dret de la competició, Emil Nielsen, millor porter, i Domen Makuch, millor central.
0: Dos quarts de 5 de la tarda, Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que crema a prop d'aquesta localitat. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. De seguida hi anirem. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció. Junts, mentrestant, mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. Qüestions destacades que us hem explicat aquesta mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que un ciutadà noruec que treballava per una ONG ha mort per un atac rus a Ucraïna hores després que Kiev ataqués amb drons la principal central elèctrica de Crimea ocupada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès havia atacat també de matinada objectius en territori rus que han provocat la mort de 3 persones. I el Festival Ítaca Sant Joan ha reunit 15.000 persones en les 3 jornades de concerts a la platja gran de l'Estartit i que es va tancar ahir amb la tradicional Gran Revetlla. Una edició que el consolida com una de les grans cites musicals de l'inici d'estiu. En esports, Marcos, què destaquem?
9: Doncs que el Barça Bàsquet no pot fallar aquest vespre al Palau. Necessita una victòria per seguir viu. A partir de les 8 del vespre, Barça-València en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Si el València guanya, serà campió.
0: Tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tret a les comarques de Girona on han pujat. Algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una miqueta els propers dies. Dos quarts de 5 i 2 minuts. Protecció Civil ha confinat, com us explicàvem, la població de Sant Quirze Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que crema a prop del poble. En un missatge d'alerta enviat als mòbils, recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 30 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris treballen en l'extinció del foc. A Sant Quirze Safaja tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs sí, com deies, els bombers treballen en aquests moments amb l'objectiu principal de tancar els dos flancs del foc. Preocupa el flanc esquerre, on hi ha el nucli motor d'aquest incendi, però també preocupa i molt el flanc dret, que avança per la Serra de Barnils, on hi hauria un grup de masies, com explica l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiáñez, en declaracions a 3CAT Info.
16: Nosaltres, el punt al principi més crític era el centre del CRAE, que era Pujolena, i la Rubreta, que és una residència d'animals. Allà teníem dos punts crítics a l'inici del foc. El foc després ha canviat la seva direcció i ha agafat més cap a la Serra de Barnils. I és on tenim ara, sobretot, les masies, les zones d'habitatges aïllats, que són els que ara realment ens preocupen per l'evolució del foc.
8: Tot i que a hores d'ara la població de Sant Quirze no estaria en risc, Protecció Civil ha enviat un NES Alert que demana la confinació dels veïns per tal de tenir sobretot les carreteres del municipi lliures perquè les unitats d'emergència puguin operar ràpidament. De fet, us podem explicar que això és un anar i tornar de vehicles d'emergències tant d'agents rurals com de bombers, com qualsevol també ADFs, i principalment el foc ha obligat també a tallar la carretera

0: que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i prèviament també s'ha confinat el càmping L'Illa, que estaria també a prop de les flames. Bàsicament, això sí, per la proximitat del foc, també s'ha tancat l'espai de Sant Miquel del Fai, on hi ha, recordem, els cingles de Bertí.
1: Cristian, estarem pendents. Gràcies, bona tarda.
0: A vosaltres, bona tarda.
1: Pedro Sánchez aïlla dels casos de corrupció d'Avalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
2: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Madrid, Paula Brujats.
3: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Avalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
2: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
3: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà que insinua que són l'ofer o la imputació de Zapatero que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
2: Y su trayectoria política explica la confianza que me merece a mí personalmente.
3: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
4: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
3: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen al PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
3: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
1: S'ha fet evident avui el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet de moment seguir a la Moncloa. Junts ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que doni un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Tornem a Madrid, Dani Sainz Deja.
5: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se alhora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
7: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
8: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
5: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
9: 3CAT Info.
1: Un ciutadà noruec que treballava per a una ONG ha mort per un atac rus a Ucraïna en una acció que s'ha conegut hores després que Kiev ataqués amb drons la principal central elèctrica de Crimea ocupada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès havia atacat també de matinada objectius en territori rus que han provocat la mort de 3 persones. En aquests atacs també hi ha plantes de processament de gas i heli a la regió russa d'Orenburg. De fet, els últims dies diversos atacs han malmès de forma seriosa les instal·lacions energètiques russes i han aguditzat la crisi de carburants. Coincidint amb això, el president rus Vladimir Putin ha dit que Rússia està oberta a negociacions de pau amb Ucraïna. En qualsevol cas, l'exèrcit rus continua ocupant territori al Donbass, malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Konstantiniva, un dels 3 últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà el desenllaç del conflicte, que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. Anem cap a Moscou, corresponsal Cristina Solías.
10: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Konstantinivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
11: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
10: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
11: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà atacs constants contra les ciutats. Els mateixos drons que van ajudar a aturar més o menys l'avanç estan matant ara cada cop més civils a banda i banda de la línia de front. En altres paraules, la guerra s'està alentint però esdevé molt més sagnant.
10: Aquest any està sent el més mortífer pels civils, tant a Ucraïna com a Rússia. A Zelensky i a Putin els és més fàcil atacar les ciutats enemigues que no pas defensar les pròpies. És a dir, no poden estalviar el patiment al seu poble, però sí que els ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.
1: Atents també un dia més a l'Iran, un atac israelià amb drons al sud de l'Líban ha provocat la mort de 2 persones en un nou desafiament a l'alto el foc per la regió invocat pels Estats Units i l'Iran, 2 països que han obert una nova confrontació respecte a les inspeccions nuclears suposadament incloses en el memoràndum d'entesa a què han arribat. L'Agència Internacional de l'Energia Atòmica assegura que les inspeccions a l'Iran començaran aviat, Donald Trump afegeix, que inspectors americans hi participaran. En canvi, el règim islàmic nega haver assumit cap compromís nou al respecte i adverteix que només permetran l'accés a les seves instal·lacions en el marc d'un acord final amb Washington.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: França va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres des del 1947. En concret, l'onada de calor ha provocat problemes de subministrament elèctrics a milers de llars i monuments com la Torre Eiffel o el Museu del Louvre. Han hagut de canviar els horaris de visita per les temperatures extremes. París, Isabel Galí.
12: Els rècords de calor han sorprès sobretot els turistes que comproven aquests dies com els espais interiors de París estan tan poc refrigerats. Antoni Jiménez, de Sant Martí de Sesgueioles, fa 4 dies que és a la ciutat i diu que ja no pot més.
13: No hem pogut dormir cap dia. A l'hotel, uns aires acondicionats que no s'entén, no serveixen per res. Els locals climatitzats per anar a dinar d'allò són un ventilador. Horrible. Ens ho hem passat bé, però ganes de marxar. Avui tornem cap a casa, això no es pot aguantar.
12: La jornada d'ahir va ser la més calorosa de la història de França des que s'entenen registres i avui aquests 38,2 graus de mitjana, que són 29,9 a la nit, són rècords que probablement es tornaran a superar. Això vol dir que 44 milions de francesos estan en alerta vermella, la màxima.
1: Mentrestant, les autoritats britàniques han emès una alerta vermella també de calor pel sud d'Anglaterra i de Gales. Davant del rècord de temperatures, algunes escoles han tancat i força línies de tren tenen retards i cancel·lacions. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
14: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
15: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
14: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards a moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol.

0: juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals, ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
1: No m'ho puc permetre i no crec que el compri.

0: arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
2: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
3: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: 4:45 de la tarda. Connexió amb l'equip Iari per saber com estan les carreteres a aquesta hora. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs les carreteres força tranquil·les. Una única incidència per l'incendi que hi ha a Sant Quirze Safaja i a Tallada, la carretera local B-1431. En canvi, la carretera C-59 es manté oberta a l'altura del terme municipal de Sant Quirze, segons ens han confirmat Trànsit. A la resta, força tranquil·litat. En canvi, als trens, a Rodalies, sí que hi ha 3 incidències que afecten la infraestructura i que estan provocant problemes a trens de Rodalies. Interrompudes entre Barcelona Sants i Granollers Centre, les línies R2, R2 Nord i Sud i també els trens de la línia R11. A partir d'aquí hi ha servei alternatiu per carretera fins al Clot. Pels usuaris tant de l'R11 com de les línies R2, uns autobusos que fan parades intermèdies a tot el seu recorregut. Hi ha una altra incidència que afecta la línia R4 de Rodalies. Hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació provocada pel robatori de material ferroviari, segons informar DIF. Per això els trens circulen per via única en aquest tram entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. I la línia R3, per la seva banda, es troba interrompuda en tot el seu recorregut a causa d'un incendi de matolls aquest matí a Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del trànsit de trens. Per això s'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
4: Gemma Puig.
6: Tarda de Sant Joan, que es manté assolellada i càlida. Les temperatures altre cop s'han anat enfilant. Respecte ahir, en alguns casos han baixat 1 o 2 graus i, per tant, costa molt de notar i encara hem tornat a arribar, de moment, amb aquestes màximes provisionals, als 40 graus a Lleida, Alcarràs, a Vinebre, també als 39 de Tàrrega, Oliola, Llimiana, 39 a Girona. Respecte a aquests dies, on més s'ha enfilat avui la temperatura, cap a les comarques gironines, on aquests avisos activats en aquest sentit de calor del Servei Meteorològic de Catalunya i aquest nivell més alt que es manté en aquest sector de Ponent. Van creixent nuvolades i no descartem doncs, que tornem a tenir algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, fenòmens força puntuals i es mantindran així ben bé fins al vespre. Després, amb tendència a la baixa, amb una nit i matinada que tornarà a ser força càlida i, per tant, aquest dijous al matí tornarem a parlar de nit i matinada tropical cap a comarques interiors, algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central, en un matí de dijous estable, amb alguna banda de nuvolal i prim, amb alguna boirina matinal arran de mar, molt poqueta cosa, i de cara a la tarda tornaran a créixer nuvolades, però encara seran més inofensives que avui. Alguna gota, poca cosa, sol, i això sí, una tarda amb un cel més enterbolit, més amb bandes de núvols alts i prims, i amb unes temperatures lleugerament més baixa. Dijous seria el primer dia que no tocaríem els 40 graus des de diumenge. Farà calor, calor intensa, però sí que amb aquesta tendència anar afluixant una mica de cara als propers dies.
1: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: El Japó, del pacifisme a l'exportació d'armes sota lideratge femení.
8: Sanae Takaichi és la primera dona que ocupa el càrrec de primera ministra al Japó. Se la coneix com la dama de ferro. De fet, admira Margaret Thatcher i va arrasar les eleccions que la van portar al poder com a líder del Partit Liberal Demòcrata, un partit que ha governat el Japó gairebé interrompudament durant més de 70 anys.
9: Ingrid Pastor, artista tèxtil i directora de Casa Nakano, casada amb un japonès, viu a Kyoto des de fa 3 anys.
10: Bueno, Takaichi es un personaje que no deja indiferente a nadie. No ha llegado al poder con un discurso feminista o de igualdad de género, sino nacionalista, pro-arme, apegado a los valores tradicionales de Japón. Es una paradoja y dice mucho de Japón, ¿no? Aquí se la ve pues más como una Margaret Thatcher japonesa, como muy fuerte, pragmática. Lo que sí es innegable es que su presencia en un

0: un cargo de tanto poder sí que cambia algo el imaginario colectivo, ¿no?
1: Takaichi ha obert un meló controvertit. Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, el Japó vendrà armes a l'exterior, coincidint amb un moment convuls al món i davant l'agressivitat creixent de la Xina, a qui l'uneixen unes relacions conflictives que s'endinsen en el passat militarista del Japó. En ple segle XXI, de fet, el Japó encara viu constret per la condició de perdedor de la Gran Guerra.
2: Amadeu Jansana, director de programes econòmics de Casa Àsia, especialista en el Japó.
3: Encara hi ha una cua de tot el que va passar després de la Segona Guerra Mundial, on Japó doncs, va invadir pràcticament tota Àsia. En aquell moment, doncs, òbviament, doncs, el Japó, dintre d'aquestes condicions de rendició, doncs, es va veure obligat a renunciar doncs, a tot tipus d'estratègia militar. I, efectivament, doncs, bueno, han passat molts anys, però això, des d'un punt de vista social, doncs, tampoc podem dir que Àsia s'hagi superat.
1: L'essència pacifista del Japó neix precisament de la Segona Guerra Mundial. L'article 9 de la Constitució, imposada pels Estats Units, li va prohibir involucrar-se en cap conflicte armat. Té forces d'autodefensa, però no un exèrcit formal, i diverses lleis posteriors li havien impedit fins ara exportar armes o que el pressupost de defensa superés l'1%. Una prohibició i l'altra estan canviant sota el lideratge de Takaichi. Empreses com Mitsubishi, Subaru o Kawasaki fabriquen armes punteres i les volen vendre. De moment s'han tancat acords amb Austràlia o les Filipines. La flexibilització en les exportacions d'aquest material aconseguirà diversos objectius.
2: Lluc Vidal, especialista en política exterior japonesa de la UOC.
4: L'objectiu és doble, fer créixer l'economia japonesa i exportar en aquells sectors en els que té més avantatge comparativa, que és amb la tecnologia militar, i crear, com deies tu, una xarxa d'aliats, d'amics democràtics. No? Ells li diuen l'estratègia de l'Indo-Pacífic.
1: Segons Vidal, la Xina és la que determina de forma concloent la política exterior japonesa, sobretot pel suport del Japó a Taiwan, un suport que Takaichi ha mostrat públicament i que ha molestat molt el gegant veí.
4: El Japó diu, és el meu veí, tinc unes relacions excel·lents amb Taiwan, tot el que afecta la seguretat de Taiwan té un impacte directe, i això és el que no ha agradat a Beijing, que ho digui la primera ministra, en la seguretat nacional del Japó.
1: Però no és només la Xina, també Corea del Nord amb els seus assajos nuclears, o Rússia, amb qui el Japó no ha firmat mai la pau. També suposen amenaces i expliquen, segons els experts consultats, que el Japó cregui ara que necessita gastar més en defensa. El seu pressupost en aquest capítol pujarà fins al 2% del PIB. A més del capítol de seguretat nacional, Takaichi té altres reptes sobre la taula. La quarta economia del món està estancada, però també té molts aspectes positius, segons defensa Jansana.
3: Hi ha molt poc atur, efectivament, no? Per tant, el que passa és que no està creixent. I a més, doncs, hi ha una competència tecnològica i d'innovació doncs, creixent de dos països, de Corea del Sud i de Xina, doncs, que fa que les empreses japoneses doncs, tinguin no? una situació complicada. No? Però realment tampoc ho veig tan malament. Té coses molt bones.
1: El Japó, un país punter en molts àmbits que fusiona tradició i modernitat, que sorprèn i fascina els occidentals, i al qual encara li queden unes quantes barreres per superar.
0: Japó sí és un país con estructuras de género muy tradicionales. Las mujeres siguen enfrentando expectativas muy rígidas. Se espera que al casarse adopten el apellido del marido. Es un machismo más estructural, más silencioso, como más interiorizado. Y entonces, en cierta manera, lo hace más difícil de visibilizar y de transformar, ¿no?
5: És un reportatge de Cèlia Cernades. Podeu trobar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
6: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
7: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
6: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
8: Esport. Marcos García, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A les 8

0: del vespre, Barça-València. Quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. Arrenca a les 8, com us diem, sense marge per la rada al Palau Blaugrana, per l'equip de Xavi Pascual, que vol forçar el cinquè i definitiu enfrontament d'aquesta final de la Lliga CB de bàsquet contra el València, que seria dissabte a la Fonteta. Per tant, el Barça no té el factor pista a favor, el té el València. L'equip Blaugrana perd, de moment, per 2-1 aquesta final, i si cau avui, el València serà campió. Ho serà avui mateix. De fet, el primer enfrontament el va guanyar el Barça de bàsquet i els dos següents s'ha imposat l'equip de Pedro Martínez. L'alè nord-americà del Barça, Miles Kale, parla d'un dels detalls de cara al partit d'avui, és la defensa que hauran de fer sobre el jugador decisiu del València, el dominicà Jan Montero, l'anotador de l'equip de Pedro Martínez, si volen evitar que els torni a fer mal com ha passat en els partits anteriors. Sentim Miles Kale.
1: Honestly, you have to just make it tough.
2: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat.
1: Make it tough on him a little bit.
2: Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
1: We'll try to do that tonight.
0: Com diem, aquest Barça-València arrenca a les 8 del vespre i el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT amb l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i companyia. Encara en bàsquet a l'NBA, aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft. És la tria de jugadors de futur de totes les franquícies de l'NBA. L'alè nord-americà de 19 anys, AJ Divans, ha estat triat el número 1 pels Washington Wizards, que tenien aquesta primera bala. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha elegit Oklahoma City Thunder en el número 12 del draft. I el jugador del València, Sergio Larrea, que aquests dies està jugant la final de l'ACB entre el València i el Barça, l'ha triat en el número 25 als Lakers, però finalment ha acabat sent traspassat a Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de l'NBA es tancarà la propera matinada. El Mundial de Futbol. Per una banda tenim els marcadors de les darreres hores i les incidències de les darreres hores, i per l'altra el que ha de venir a partir de les 9. Ahir, els darrers marcadors de la passada matinada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, República del Congo 0. Per la jornada d'avui, alerta perquè ja és unificada i ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B. Alhora, és a dir, es jugaran a la mateixa vegada a les 9 del vespre dos enfrontaments, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà. Això per definir el grup B, però és que aquesta matinada que ve es jugaran també els últims partits dels grups C i el grup A, és a dir, el grup C a la mitjanit, dos partits alhora, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. D'aquest segon enfrontament, amb el que el Brasil ja està classificat però Escòcia encara té oportunitats, en parla Carlo Ancelotti, el tècnic italià de la Canarinha.
3: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per a calificarse mejor, no grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marruecos contra Haití.
0: També aquesta matinada, però 3 hores més tard, a partir de les 3 de la matinada, quedarà definit del tot la classificació del grup A, amb aquests dos enfrontaments, Sud-Àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. Recordeu, Mèxic, una de les anfitriones d'aquest Mundial, d'aquesta Copa del Món masculina de futbol, i el seu seleccionador és el basco Javier Aguirre.
4: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
0: Encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació al pròxim curs. Els tres equips catalans de la categoria, Europa, Sant Andreu i Nàstic, queden al grup 2, juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. A banda del bàsquet, el poliesportiu, ens interessa el futsal, el futbol sala. El Barça tindrà demà dijous a Múrcia una segona oportunitat per tancar el títol de la Lliga. Ahir van perdre en el primer matchball a la pista del Pozo a Múrcia, 5 gols a 4. Això deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 encara favorable a l'equip blaugrana, que tindria fins a dues oportunitats per sentenciar. Sergio González, l'ala del Barça de futbol sala, parla de les errades en aquest tercer partit i que van suposar la primera victòria per als murcians en aquesta final.
5: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i Doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
0: Això pel que fa al futsal. En hoquei patins, l'Igualada torna a casa després d'aixecar el títol de Lliga. És l'hoquei Lliga 29 anys després, l'equip igualadí.

0: va superar ahir el Liceu als penals. Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si teníem en compte que els gallecs havien guanyat els dos primers partits. Per tant, l'Igualada ho ha capgirat amb 3 victòries d'una tacada i aquest 3-2 final. Al Mundial del MotoGP segueixen els anuncis. Ducati informa que Pecco Bagnaia no seguirà i hores després només anuncia que Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez. Pedro Acosta és un pilot murcià, afirma, per dues temporades i ve d'haver guanyat Moto2 i Moto3.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 5. Protecció Civil demana el confinament de la població de Sant Quirze Safaja al Moianès per la proximitat de l'incendi que crema a prop del poble. Es recomana quedar-se dins de casa i tancar portes i finestres. 25 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest foc. Estem pendents que d'aquí uns minuts hi hagi una compareixença dels bombers. Tan bon punt comenci, la podreu seguir en directe a 3Cat Info. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Begoña Gómez haurà d'entregar aquesta tarda el seu passaport, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. A més de la retirada del passaport, també se li prohibeix sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. I deixem enrere una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut prop d'una quarantena de persones, mentre la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, una d'elles per un apunyalament a la platja. I Diada Castellera de Sant Joan històrica, a Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4-9 net.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València, al Palau, per no acomiadar-se de la Lliga CB. A les 8, Barça-València, el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, partits de les 9 del vespre, per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I en MotoGP, Marc Márquez ja té company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
2: I pel que fa al temps, tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, on han pujat. Algunes nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una mica els pròxims dies.
1: 3Cat Info.
2: Ara passen 3 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: 3Cat Info.
2: Els bombers continuen treballant per apagar l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc hauria començat a la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping L'Illa. L'incendi ha obligat a confinar la població de Sant Quirze i Protecció Civil ha demanat a la població que es quedi a casa i que tanqui portes i finestres. Sant Quirze, Safaja, Cristian Roldán, bona tarda.
3: Els bombers treballen amb l'objectiu de tancar els flancs del foc o evitar que almenys que segueixi pujant, sobretot a la part més activa, ubicada al capflanc esquerre, una zona pedregosa que dificulta els treballs d'extinció dels bombers. També preocupa, però, el flanc dret, que avança per la Serra de Bernils, on hi ha un grup de masies, com explica l'alcalde de Sant Quirze, Safaja, Carles Lupiáñez.
4: Nosaltres, el punt al principi més crític era el centre de

0: CRAE, que era Pujolena, i la Rovireta, que és una residència d'animals. Allà teníem dos punts crítics a l'inici del foc. El foc després ha canviat la seva direcció i ha agafat més cap a la Serra de Barnils. I és on tenim ara, sobretot, les masies, les zones d'habitatges aïllats, que són els que ara realment ens preocupen per l'evolució del foc.
1: Tot i que a hores d'ara la població de Sant Quirze no estaria en risc, s'ha enviat un avís és alert que demanen la confinació dels veïns per tal de tenir les carreteres del municipi lliures perquè les unitats d'emergència hi puguin operar ràpidament. El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles, el càmping L'Illa i l'espai natural de Sant Miquel del Fai.
2: Gràcies, Cristian Roldán. Estem pendents que d'aquí a uns minuts hi hagi una compareixença dels bombers per explicar l'última hora d'aquest incendi, tan bon punt comenci, i connectarem a 3Cat Info i la podreu seguir en directe.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Ábalos i de Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Madrid, Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
5: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
4: Y su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
5: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
6: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
5: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
6: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
5: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
2: Avui s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. També des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se a l'hora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
8: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
7: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de sumar un canvi de rumb a la legislatura.
9: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
10: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía?

0: Algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
1: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
2: Cèl·lules mare. Vida a Mart. Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
3: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
2: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
2: També a la plataforma 3CAT.
4: Doncs ara passen 10 minuts de les 5 de la tarda. Us ho dèiem, en començar estem pendents d'aquest incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja. Compareixen a aquesta hora els bombers per donar-ne més explicacions. Els escoltem. Està a punt de comparèixer, a punt de començar el cap de suport d'aquest incendi, Robert Zaera. El que sabem de moment és que les autoritats han confinat tot el municipi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, com dèiem, per un incendi forestal que crema des d'aquest migdia a la zona. L'avís, els bombers l'han rebut a quarts de dues del migdia. Prèviament s'havia confinat ja el càmping Lilla, ja que l'incendi s'ha declarat a prop. Ara sí, comencen a parlar els bombers, se'ls escoltem.
5: Els dos primers terços, tant del flanc dret com el flanc esquerre, els tenim bastant bé, estan en vies d'estar estabilitzats, i el que ens preocupa una mica més és el cap de l'incendi, sobretot l'últim terç del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada. Tot i així, l'evolució que veiem és bona. Si les condicions meteorològiques no canvien a les properes hores, som força optimistes en l'evolució de l'incendi i, per tant, doncs, mantenim de manera preventiva aquest confinament que hem anunciat a través de les alerts i a través de les xarxes. La població ha d'estar informada mitjançant mitjans oficials sobre l'evolució d'aquest incendi, però tot i així ens mostrem optimistes en aquesta evolució i estem destinant tots els esforços per aquesta tarda a treballar per acabar d'estabilitzar doncs, aquest flanc esquerre, cap, que és el que ens preocupa més.
6: Quina seria la peculiaritat de l'incendi? Potser està fent dificultant més les tasques. Parlem una mica del tema de la verticalitat, no? Potser de les flames.
5: Sí, de fet, és un incendi que és un incendi topogràfic que per el moment en la campanya que ens trobem tampoc no ens està portant a situacions extremes com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia que és a partir de cingleres i de més que a nivell de seguretat en altres ens fan prendre pues, certes precaucions que en altres contextos no prendríem i també doncs, això va vinculat amb rodolaments i a més que nosaltres doncs, hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests. Per tant, doncs, és una mica doncs, aquesta part orogràfica que és el que ens complica una mica més ara mateix les tasques d'extinció.
6: És un cop que ha començat a prou d'una carretera o a pocs metres d'una parada d'autobús. No sé si teniu alguna hipòtesi inicial o està pendent d'investigació.
5: Clar, les hipòtesis de les causes de l'incendi són una qüestió que tant agents rurals com Mossos d'Esquadra treballaran per derimir. Per tant, nosaltres des de la nostra vessant d'intervenció no hi entrem en aquest punt, però sí que podem dir doncs, això, que l'incendi s'ha iniciat en un punt baix d'aquesta primera carrera que ha fet i per tant, doncs, aquí prop d'aquesta carretera que comentàveu.
6: Aquí sobre d'on som ara hi ha aquest trae de
5: Nosaltres ara amb el que i així ho hem fet amb l'ordre de confinament, el que ens preocupava més és aquesta obertura del flanc esquerre. Per tant, amb tots els elements vulnerables que tenim a l'entorn els estem monitoritzant i els estem controlant, però sí que el que ens obliga doncs, a la dinàmica del propi incendi és a mantenir aquest confinament de moment preventiu del nucli de Sant Quirze i una mica també a les penses de l'evolució que pugui tenir aquesta tarda. Sí? Perfecte. Molt bé.
4: Doncs aquestes són les explicacions dels bombers, concretament de Robert Zaera, cap de suport d'aquest incendi. Diu que l'evolució del foc que crema des d'aquest migdia a Sant Quirze Safaja és favorable. De fet, els bombers es mostren optimistes i esperen poder estabilitzar

0: aquest incendi aquesta mateixa tarda, tot i així mantenen de moment el confinament preventiu de la població de Sant Quirze Safaja.
1: 3CAT Info.
0: De seguida serà un quart de 5 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les complicacions es concentren al transport públic. Encara 3 incidències a la infraestructura de DIF que afecten els trens de Rodalies. Per falta de subministrament elèctric, interrompudes des de la 1 del migdia entre Granollers Centre i Barcelona Sants, les línies R2, R2 Nord i Sud i R11 de Rodalies. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot amb parades intermèdies. L'R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació perquè hi ha una falta de tensió a la catenària provocada pel robatori de material ferroviari. I l'R3 tot el dia interrompuda en tot el seu recorregut, perquè aquest matí hi ha hagut un incendi de matolls ja apagat a Granollers-Canovelles, però que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'està fent servei per carretera a tot el recorregut entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. D'altra banda, s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Vilobí d'Onyar, que estava afectada per un incendi a prop de la infraestructura ja controlat. A les carreteres, en canvi, sense complicacions per circular, el trànsit és força fluid i només cal recordar que hi ha tallada a Sant Quirze Safaja al Moianès la BV-1431 a causa de l'incendi forestal que crema a la zona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: Previsió meteorològica per les properes hores amb la Gemma Puig.
3: Tarda de Sant Joan, assolellada i càlida. Tot i que han baixat en alguns casos 1 o 2 graus la temperatura, encara mantenim aquesta calor intensa, aquesta onada de calor que avui persisteix amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a Ponent i també afegit aquest sector de les comarques gironines. De moment, màximes provisionals 40 graus a Lleida, Alcarràs, a Vinebre, 39 a Oliola, Tàrrega, Llimiana, 39 a Girona. Per tant, aquest sector de les comarques de Girona, doncs la temperatura ha pujat i força respecte ahir, i també van creixent algunes nuvolades de moment, alguna gota, molt poqueta cosa. Tindrem algun ruixat, alguna tronada en aquestes immediates hores. La claror anirà afluixant, tot i que costarà de notar. De cara a aquest dijous tindrem un matí amb un cel força clar, amb unes temperatures que no varien gaire durant la nit i matinada, nit tropical a comarques interiors, Catalunya central, fins i tot algun valor tocant la nit tòrrida de la costa central, alguna boirina matinal cap a la costa, Costa Brava, Camp de Tarragona, poqueta cosa, sol en conjunt durant el matí i de cara a la tarda creixeran nuvolades. Aquest dijous encara seran més inofensives i farà calor, però no tant. Demà podria ser el primer dia que després de, des de diumenge arribant als 40 graus, demà no hi arribaríem. Quedaríem a les portes. Farà calor, però amb aquesta tendència anar afluixant els propers dies.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de 6 de la tarda i aquesta tarda està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar el passaport com a mesura cautelar. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn al president espanyol. L'UDEF, que és la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, a l'Audiència Nacional avui s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que esquitxa el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'exsumissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien a policies ni tampoc a periodistes.
4: Algún centro de inteligencia o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
0: A més, també ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat haver comès cap irregularitat.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. A més, l'Organització Mundial de la Salut assegura a través d'un portaveu que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
5: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola. I tornem a Catalunya. Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i de fugir sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria embestit. Lleida, Estela Bosoms.
6: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I deixem enrere una revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents greus. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Miguel López, inspector dels bombers de la Generalitat.
7: Hem incrementat el servei respecte a l'any passat, que hem passat d'uns 1.350 a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, contenidors i urbans.
8: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
7: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
0: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres on no s'han registrat cap víctima mortal. El sistema d'emergències mèdiques ha atès prop d'una 70 de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una 10 de persones, una d'elles per un apunyalament a la platja, com ha explicat el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
9: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït en la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
0: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles. A tot això, els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Es plantegen, per aquests fets, convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts, una referència que, segons Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
10: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Per això demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I ho hem destacat també en titulars, jornada històrica en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls, amb 6 castells de gamma extra descarregats. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Ens ho explica des de Valls el Josep Almirall.
11: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls, totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats. empats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la

0: Tercera ronda, ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la vella i cap caiguda de les joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
1: 5 minuts i seran 2 quarts. Esports. Amb el Marcos García, bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. A les 8 del vespre, Barça-València és el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet, sense marge per la Rada. Al Palau Blaugrana, l'equip de Xavi Pasqual ha de forçar el cinquè i definitiu partit de la final de Lliga CB contra el València, que seria dissabte a València, justament a la Fonteta. Els blaugranes perden de moment per 2-1 aquesta final. Per tant, si cauen avui, el València seria campió avui mateix. L'aler nord-americà del Barça, Miles Kill, dona una de les claus del partit d'avui, la defensa que hauran de fer sobre el dominicà del València, Jan Montero, jugador decisiu tota la temporada, si volen evitar que els torni a fer mal, com ha passat en els anteriors partits. Sentim Kill.
3: Honestly, you have to just make it tough.
4: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensar.
3: Make it tough on him a little bit.
4: Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
3: We'll try to do that tonight.
2: Aquest Barça-València arrencarà, com diem, a les 8 del vespre i el farem en directe al Tot Gira, a l'antena digital, a l'antena de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, però a l'NBA aquesta matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft. L'aler nord-americà de 19 anys, AJ Divança, ha estat elegit el número 1 per Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'han triat els Oklahoma City Thunder en el número 12 d'aquest draft. I el jugador del València, Sergio Larrea, que justament està jugant aquests dies la final de la Lliga CB, l'han triat en el número 25 als Lakers, però ha acabat traspassat a Dallas Mavericks. La segona ronda d'aquest draft a l'NBA es farà la propera matinada. Som-hi amb el Mundial de Futbol, jugat aquesta matinada passada, Panamà 0, Croàcia 1 i Colòmbia 1, el Congo 0. La jornada d'avui té partits decisius i que es juguen en jornada unificada. Tanca la primera fase al grup B amb 2 partits a l'hora, Bòsnia-Qatar i Suïssa-Canadà, tots 2 a partir de les 9 del vespre. Ja de matinada es jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil, com diem, partits que jugaran a l'hora. El seleccionador brasiler Carlo Ancelotti parla d'aquest Escòcia-Brasil.
5: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que pode un juego de Marroco contra Haití.
2: Al grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i el partit República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà és Javier Aguirre.
6: No hemos jugado bien los 2 partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros 2.
2: Futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova ocasió per ser campió de Lliga. Ahir derrota en el primer matchball a la pista del Pozo a Múrcia, 5-4. Això deixa l'eliminatòria 2-1 encara per l'equip blaugrana. Sentim l'ala del Barça de futsal, Sergio González.
7: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res. Havíem guanyat els 2 al Palau i doncs gràcies a això tenim 2 bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
2: Doncs serà demà aquest quart partit, el Pozo Múrcia-Barça, a 2:15 del vespre. Això pel que fa al futsal, l'Hoquei Patins l'Igualada torna a casa i ho fa després d'aixecar el títol de l'Hoquei Lliga, 29 anys després. Aquest és el 6è títol de l'Hoquei Lliga, la història de l'Igualada, després d'haver aconseguit el darrer l'any 1997. Amb motor, notícies de Mercato, al Mundial de MotoGP. Ducati ha informat que Pecco Bagnaia no seguirà l'equip oficial la propera temporada. Això ha obert la porta a un nou company per a Marc Márquez i Ducati ha fet també l'anunci. Serà oficialment el murcià Pedro Acosta. Acosta firma per Ducati per l'equip oficial per les properes dues temporades. Això pel que fa al motor i al Mercato. Tornant al futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans d'aquesta categoria, que ja sabeu són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, jugaran al grup 2 i seran amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.

0: Ara són 6:15 de la tarda. El primer que fem aquesta hora és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
1: Les carreteres es mantenen tranquil·les. En canvi, 3 incidències afecten trens de Rodalies interrompudes, R2, R2 Nord i Sud i R11 entre Granollers Centre i Barcelona Sants. Es fa servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot. R4 circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació i l'R3 es troba interrompuda en tot el seu recorregut i es fa servei alternatiu per carretera.
0: A més, a aquesta hora destaquem que els bombers asseguren que l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès és bona i es mostren optimistes. De moment es manté el confinament d'aquesta localitat de forma preventiva. Es recomana quedar-se dins de casa i també tancar portes i finestres. A més, avui també és notícia que Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família i manté la confiança en Zapatero. A més, nega haver sabut mai res dels casos d'Avalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. A tot això, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat, mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. I a tot això, Begoña Gómez haurà d'entregar aquesta tarda el seu passaport, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. A més de la retirada del passaport, també se li prohibeix sortir d'Espanya i haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. I des d'ara i fins a les 6 de la tarda també explicarem que es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta després que Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, hagi acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. I del món també destacarem que un atac israelià amb drons al sud del Líban ha provocat la mort de 2 persones en un nou desafiament a l'alto al foc per a la regió invocat pels Estats Units i per l'Iran. I abans de les 6 també destacarem que demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà sobretot els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. I pel que fa als esports, què destacarem, Marcos?
2: A les 8 del vespre, Barça-València és el quart partit de la final de la Lliga ACB. Pressió màxima al Palau Blaugrana perquè, en cas de derrota del Barça, el València ja serà campió.
0: I pel que fa al temps, tarda de Sant Joan assolellada i càlida, tot i que les temperatures han baixat 1 o 2 graus respecte a ahir, tret de les comarques de Girona, on han pujat algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, on no es descarta algun ruixat. La calor afluixarà una mica els pròxims dies. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, els bombers es mostren optimistes amb l'incendi que crema des d'aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping Lilla i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment, però, sí que es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja. Anem fins allà en directe i tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
4: Bona tarda. Tot i la bona evolució del foc dels darrers minuts, els bombers segueixen centrats, això sí, en el flanc esquerre d'aquest incendi, la part més activa, que actualment es dirigeix cap a la població de Sant Quirze Safaja. En Robert Zaera és el cap de suport dels bombers.
5: Tant del flanc dret com el flanc esquerre els tenim bastant bé, estan en vies d'estar estabilitzats, i el que ens preocupa una mica més és el cap de l'incendi del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint.

0: més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada. Tot i així, l'evolució que veiem és bona. Si les condicions meteorològiques no canvien a les properes hores, som força optimistes en l'evolució de l'incendi.
1: Com deia el cap de suport, la previsió dels bombers és tenir l'incendi estabilitzat al llarg d'aquesta tarda. Actualment hi treballen una trentena de dotacions terrestres i també 7 d'aèries. La principal dificultat, però, és l'orografia del terreny.
0: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes, com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat a nosaltres ens fan prendre pues, certes precaucions i també pues, això va vinculat amb rodolaments i de més, que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
1: Mentrestant, la població de Sant Quirze segueix confinada des de 3:15 de la tarda per precaució i també per facilitar la mobilitat dels cossos d'emergències per la zona. El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles, el càmping Lilla i també tancar l'espai, l'accés a l'espai natural de Sant Miquel del Fai.
2: És el Cristian Roldán en directe des de Sant Quirze a Safaja amb l'última hora d'aquest incendi. Gràcies, Cristian. Bona tarda. Fins ara.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Avalos i de Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: És el que ha dit el president espanyol durant la seva compareixença avui al Congrés. Ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant del PP, que l'ha tornat a acusar de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Avalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
5: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
4: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalment.
5: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
6: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
5: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen el PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
6: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
5: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
2: Avui s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet seguir a la Moncloa. Junts s'ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. També des de Madrid, Dani Sainteja.
7: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple. Pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se a l'hora de la dreta espanyola, però Nogueras demana Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
8: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
7: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport.

0: malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de Sumar un canvi de rumb a la legislatura.
1: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
2: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo. Ustedes han robado. I no me cuenten milongas.
0: Avui el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
3: A tot això, aquesta tarda, d'aquí a 20 minuts mal comptats, està citada al jutjat la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per lliurar el passaport com a mesura cautelar. La citació és a les 6 de la tarda. I encara una cosa més sobre les investigacions judicials entorn del president espanyol. L'UDEF, que és la unitat de la Policia Nacional que investiga els delictes econòmics, ha enviat un nou informe als tribunals que assenyala José Luis Rodríguez Zapatero. Els investigadors apunten que va cobrar 200.000 euros per haver influït i remat a favor d'una empresa peruana davant del govern de Bolívia. Mentrestant, a l'Audiència Nacional avui s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que esquitxa en aquest cas el PP. Sergio Ríos, que va ser xofer de Bárcenas i captat com a confident, ha canviat de versió per dir que no recordava si l'excomissari Villarejo li havia demanat recuperar gravacions de l'extresorer del PP. També ha assegurat que havia tingut seguiments que no corresponien ni a policies ni a periodistes.
4: Algun centre d'intel·ligència o alguna persona enemistada con el señor Bárcenas, porque él manifestó que tenía grandes enemigos dentro del partido y fuera, pero que más dentro...
3: Avui també ha declarat Gómez Gordo, que va ser assessor de Cospedal, i ha assegurat que ell es limitava a acatar ordres dels seus superiors i ha negat també haver comès cap irregularitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara passen 10 minuts de 6:15 de la tarda, obrim crònica internacional. Es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, cedeix i ha acceptat finalment aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat, atenció, per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que, diu, s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
7: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
6: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
3: Un ciutadà noruec que treballava per una ONG ha mort per un atac rus a Ucraïna en una acció que s'ha conegut hores després que Kiev ataqués amb drons la principal central elèctrica de Crimea ocupada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès havia atacat també de matinada objectius en territori rus que han provocat la mort de 3 persones. En aquests atacs també hi ha plantes de processament de gas i d'heli a la regió russa d'Orenburg. A tot això, l'exèrcit rus continua ocupant territori del Donbass a Ucraïna malgrat la pressió aèria dels ucraïnesos a Rússia. Ara ha aconseguit entrar a Konstantinivka, un dels últims bastions de les tropes de Zelensky al Donbass, a banda de Kramatorsk i Sloviansk. Ara bé, els experts creuen que la imminent captura d'aquesta ciutat no accelerarà el desenllaç del conflicte que està entrant en una nova fase amb cada vegada més víctimes civils. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solies.
8: Els soldats russos ja han exhibit banderes per demostrar que s'han infiltrat a Konstantinivka. Són els que han aconseguit superar el mur defensiu de drons ucraïnesos i estan obligant les tropes de Kiev a recular. Un dels analistes militars russos més influents, Ruslan Leviev, explica des de l'exili que la caiguda d'aquesta ciutat és inevitable, però que Rússia n'haurà de pagar un preu molt alt. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Estic absolutament segur per experiència que caldran milers, potser més de 10.000 soldats morts a les forces russes abans que la ciutat sigui finalment capturada.
8: Tot i això, no preveu que l'exèrcit rus pugui conquerir tot el Donbass fins d'aquí a 2 o 3 anys. I com que no hi haurà avanços significatius al front, Leviev vaticina que passarem d'una guerra terrestre a una guerra aèria que s'acarnissarà amb la rereguarda.
9: Serà un cicle interminable en què caldrà respondre a cada agressió de l'enemic i hi haurà

0: ofereixen la satisfacció moral de saber que l'altre també ho està passant malament. Una estratègia de desgast molt perillosa perquè ni porta la victòria ni és fàcil d'aturar.
1: Són 6:15 de la tarda, obrim l'àrea de serveis i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les complicacions continuen concentrades al transport públic a causa de 3 incidències a la infraestructura d'Adif. Per falta de subministrament elèctric es mantenen interrompudes entre Granollers Centre i Barcelona Sants les línies R2, R2 Nord i Sud i R11 de Rodalies. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot. Aquest servei fa parades intermèdies a totes les poblacions per on passen els trens de Rodalies. L'R4 continua circulant per via única per una falta de tensió a la catenària entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Està provocada pel robatori de material ferroviari, segons informa Adif. Per això es recomana fer servir transports alternatius. L'R3 es manté interrompuda en tot el seu recorregut des d'aquest matí, quan hi ha hagut un incendi de matolls a Granollers Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'està fent servei per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. A les carreteres, en canvi, poques complicacions. Només veiem un petit tram de lentitud a l'autovia a Jorba, direcció Barcelona, a causa d'obres, i a la B20, la Pota Nord, també circulació lenta entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat en direcció d'entrada a Barcelona. I recordem que es manté tallada a Sant Quirze de Faja, al Moianès, la B-1431, a causa de l'incendi que crema a la zona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
1: És una crònica de la Gemma Puig.
4: Tarda de Sant Joan, que es manté assolellada i càlida. Les temperatures altre cop s'han anat enfilant respecte ahir. En alguns casos han baixat 1 o 2 graus i, per tant, costa molt de notar i encara hem tornat a arribar, de moment, amb aquestes màximes provisionals, als 40 graus a Lleida, Alcarràs, a Vinebre, també als 39 de Tàrrega, Oliola, Llimiana, 39 a Girona. Respecte a aquests dies, on més s'ha enfilat avui la temperatura, cap a les comarques gironines, on aquests avisos activats en aquest sentit de calor del servei meteorològic de Catalunya i aquest nivell més alt que es manté en aquest sector de Ponent. Van creixent nuvolades i no descartem doncs, que tornem a tenir algun ruixat, alguna tronada cap al Pirineu, Prepirineu, fenòmens força puntuals i es mantindran així ben bé fins al vespre. Després, amb tendència a la baixa, amb una nit i matinada que tornarà a ser força càlida i, per tant, aquest dijous al matí tornarem a parlar de nit i matinada tropical cap a comarques interiors, algun punt amb nit tòrrida cap a la costa central. En un matí de dijous estable, amb alguna banda de nuvolari prim, amb alguna boirina matinal arran de mar, molt poqueta cosa, i de cara a la tarda tornaran a créixer nuvolades, però encara seran més inofensives que avui. Alguna gota, poca cosa, sol, i això sí, una tarda amb un cel més enterbolit, més amb bandes de núvols alts i prims, i amb unes temperatures lleugerament més baixa. Dijous seria el primer dia que no tocaríem els 40 graus des de diumenge. Farà calor, calor intensa, però sí que amb aquesta tendència anar afluixant una mica de cara als propers dies.
1: La calor en cap cas és exclusiva de Catalunya. De fet, les autoritats britàniques han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gales. Davant del rècord de temperatures, algunes escoles han tancat i força línies de tren tenen retards o fins i tot cancel·lacions. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
5: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
6: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
5: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards en moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
7: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
5: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus. 3CAT Info.
8: cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
9: Ja no està de moda ser d'izquierda.

0: Jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
1: D'altres temen el retorn del feixisme.
2: Extrema derecha es como un virus. Es un virus político-social que se va extendiendo.
1: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
3: Ja disponible a la plataforma Trescat. Trescat Info.
4: 10 minuts i seran les 6 de la tarda. Demà, dijous, comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà i fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla el carrer Llançà.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar. Lleida, Estela Bussoms.
5: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juneda de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, el principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
4: I ara parlem dels booktokers, que són els creadors de continguts literaris a TikTok. Aquesta comunitat té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, sobretot joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no crítics literaris. Montse Camps.
6: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
7: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
6: Sangrà forma part de la comunitat catalana de booktokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
8: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
6: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
9: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
6: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
4: 5 minuts i seran les 6 de la tarda.
3: Esports.
4: Marcos García, bona tarda.
10: Bona tarda, Laia. D'aquí a dues hores, a les 8 del vespre, Barça-València. És el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet. No hi ha marge per a cap errada més al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pasqual vol forçar el cinquè i ja seria definitiu partit de la final de la Lliga CB contra el València, que seria dissabte a la Fonteta, per tant, a València. Els blaugranes perden de moment aquesta final de la Lliga CB per 2-1. Dues victòries a una i, per tant, si cauen avui, el València ja serà campió. L'alè nord-americà del Barça de bàsquet, Miles Cale, ha comentat un factor específic tàcticament, que és la defensa sobre el dominicà del València, Jan Montero, si volen evitar que els torni a fer mal, com ha passat en els anteriors partits a la Lliga i en aquest playoff.
11: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat. Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
10: Aquest Barça-València arrenca a les 8 del vespre i el transmetrem al Tot Gira, a Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, a l'NBA s'han triat, s'han fet el draft de la primera ronda. L'alè nord-americà de 19 anys, AJ Divança, l'ha triat en el número 1 Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'ha triat Oklahoma City Thunder, número 12 d'aquest draft. I finalment, el jugador del València, Sergio de la Rea, que en aquests dies està jugant la final de la Lliga CB, l'ha triat el número 25, Los Angeles Lakers, però ha acabat després d'un parell de moviments de mercat, ha acabat de la Rea traspassat a Dallas Mavericks. La propera matinada, segona ronda d'aquest draft de l'NBA. Al Mundial de Futbol masculí hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B. Es juguen alhora, tots dos a les 9 del vespre. Són aquests Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. Recordeu, el Canadà és un dels anfitrions d'aquest Mundial. I més enllà en el temps, aquesta matinada que ve, es jugaran també els últims partits en els grups C i A. El grup C a la mitjanit, el Marroc contra Haití i Escòcia contra el Brasil. Sentim el seleccionador brasiler de futbol, que és l'italià Carlo Ancelotti.
12: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede un juego de Marroco contra Haití.
10: Això és el grup C. El grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud, República Txeca, Mèxic. Per tant, es torna a jugar de manera unificada. El seleccionador mexicà de futbol és Javier Aguirre.
13: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana. Si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
10: Encara en futbol, un parell de punts. El primer d'aquesta tarda mateix, el Sabadell, sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta i també una multa per la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona divisió contra el Zamora. A més, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans d'aquesta categoria, Europa, Sant Andreu i Nàstic, van al grup 2 juntament amb els equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. El poliesportiu del bàsquet ens afecta pel futbol sala. El Barça tindrà demà dijous a Múrcia una segona oportunitat per tancar la Lliga. Ahir, en el primer match ball per aconseguir de manera definitiva el títol, derrota 5-4 al camp del Pozo de Múrcia, en parla Sergio González Ala del Barça de futsal.
14: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
10: En hoquei patins, l'Igualada torna a casa després d'aixecar un títol de l'hoquei Lliga 29 anys després. Per qui estigui interessat, aquesta tarda entrevista al Tot Costa a partir de les 7 amb Marc Montaner, el tècnic campió de Lliga, per tant el tècnic de l'Igualada d'hoquei patins. Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la propera temporada a l'equip oficial Ducati. És el murcià Pedro Acosta, ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bañaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. Per tant, Bañaia no segueix el nou company de Marc Márquez, és Pedro Acosta. Quatre jugadors del Barça d'handbol figuren el millor equip de la temporada a Europa. Ho ha publicat avui la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas, millor defensor de la competició, Aleix Gómez, millor extrem dret, Emil Nielsen, millor porter d'Europa i Domen Makuch, millor central de la EHF.
3: 3CAT Info.
15: En punt les 6 de la tarda. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari Mariluz García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Es manté la circulació tranquil·la a les carreteres. En canvi, tres incidències a la infraestructura de DIF encara donen problemes als trens de Rodalies, interrompudes R2, R2 Nord i Sud i R11 entre Granollers Centre i Barcelona Sants. Es fa servei alternatiu per carretera. R4 circula per via única entre Fabre i Puig i Montcada bifurcació i l'R3 interrompuda en tot el seu recorregut. Es fa servei per carretera entre Fabre i Puig i la Tor de Querol.
15: Incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos. Ábalos i Leire, al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes. Un altre nom del PSOE, el president espanyol, ho ha descartat del tot. El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa poc més de $73. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.50. Es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta després que Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, hagi acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. I Diada Castellera de Sant Joan Històric, a Valls han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
3: Esports.
15: Marcos García, bona tarda.
10: Bona tarda a les 8, Barça-València. El Tot Gira de Catalunya Ràdio, el Barça de bàsquet ha de guanyar aquest vespre al València, al Palau, per no acomiadar-se de la Lliga ACB. Al Mundial de Futbol, partits a les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I al Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada vinent a l'equip oficial Ducati. Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
15: Últim dia de l'onada de calor màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a Ponent. Tarda de Sant Joan amb alguns ruixats puntuals al Pirineu i Prepirineu. La calor fluixarà una mica els pròxims dies. Dijous, temps molt semblant, amb cel entrinyat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda.
3: Trescat Info.
15: 6 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bona tarda a tothom, benvinguts. Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi que crema des del migdia Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping L'Illa i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment es manté el confinament preventiu a Sant Quirze. Anem fins allà, Cristian Roldán.
17: Tot i la bona evolució del foc, els bombers segueixen centrats, això sí, en el flanc esquerre d'aquest incendi. La part més activa que actualment es dirigeix cap a la població de Sant Quirze Safaja. En Robert Zaera és el cap de suport dels bombers.
18: Tant del flanc dret com el flanc esquerre els tenim bastant bé, estan en vies d'estar estabilitzats, i el que ens preocupa una mica més és el cap de l'incendi del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada. Tot i així, l'evolució que veiem és bona. Si les condicions meteorològiques no canvien a les properes hores, som força optimistes en l'evolució de l'incendi.
17: Com deia el cap de suport, la previsió

0: Els bombers estan i l'incendi estabilitzat al llarg d'aquesta tarda. Actualment hi treballen una trentena de dotacions terrestres i també 7 d'aèries. La principal dificultat, però, és l'orografia del terreny.
1: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes, com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat nosaltres ens fan prendre pues, certes precaucions, i també pues, això va vinculat amb rodolaments i de més, que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
0: Mentrestant, la població de Sant Quirze segueix confinada des de quarts de 4 de la tarda per precaució i també per facilitar la mobilitat dels cossos d'emergències per la zona. El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles, el càmping Lilla i també tancar l'accés a l'espai natural de Sant Miquel d'Alfai.
2: Gràcies, Cristiana. Estarem pendents a les pròximes hores.
3: 3CAT Info.
2: Pedro Sánchez s'aïlla dels casos de corrupció d'Àbalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i acusa l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Anem cap a Madrid amb la Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Àbalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
5: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà, que insinua que són l'Ofer, o la imputació de Zapatero, que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern, però demana temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
4: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalment.
5: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
6: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
5: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen al PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
6: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número 2 en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
5: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
2: Avui s'ha fet evident que el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet, almenys de moment, continuar a la Moncloa. Junts ha desmarcat una vegada més de la moció de censura dels populars i ha sorprès demanant al president espanyol que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Mantenim la connexió a Madrid ara amb el Dani Sainz Yaja.
7: Una proposta que Sánchez ha descartat de ple, pensa seguir governant. A la Moncloa atribueixen el moviment de Junts a la necessitat de ser durs i diferenciar-se alhora de la dreta espanyola, però Nogueras demana a Sánchez reflexionar sobre la seva proposta.
8: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
7: A banda de Podem, que també li demana que plegue, cap altre dels seus socis li ha retirat el suport, malgrat que tots eleven el to i l'acusen de no fer prou contra la corrupció. Des d'Esquerra, Gabriel Rufián reclama respostes i Verónica Barbero de Sumar un canvi de rumb a la legislatura.
9: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
10: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. y no me cuenten milongas.

0: i el PNB ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez que necessita fixar un rumb més enllà d'alimentar la temor a l'extrema dreta. Sánchez els ha respost que comparteix la frustració, però que no pensa llançar la tovallola.
1: Qui també pressiona Sánchez a convocar eleccions són els bisbes espanyols. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de la corrupció.
2: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
1: Declaracions que ha fet a la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal. I a aquesta hora està previst que Begoña Gómez, la dona del president espanyol, torni a passar pels jutjats de Madrid per entregar el seu passaport. És la mesura preventiva que li va imposar la setmana passada el jutge Peinado, ara que ha decidit enviar-la a judici per tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre altres qüestions. La defensa de Gómez ja ha recorregut la cautelar. I en una altra causa al voltant del govern espanyol, la policia espanyola acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació amb el govern de Bolívia. La unitat de delictes econòmics del cos ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional Espanyola en què assenyala l'expresident per haver mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa a l'empresa peruana que hauria contractat als serveis de Zapatero. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva. Sis i 12 minuts, nou entrebanc pel memoràndum d'entesa entre els Estats Units i Iran. Teheran assegura que no preveu permetre inspeccions de l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica a les seves instal·lacions nuclears atacades, malgrat la insistència en aquest sentit tant de Donald Trump com del director general de l'organisme, Rafael Grossi, a qui sentim.
3: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
1: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. El nou desacord s'afegeix al pols d'Israel, que ha continuat atacant el Líban, avui amb drons al sud del país, que han provocat 2 morts en el que representa l'enèsim desafiament del govern Netanyahu a l'alto el foc a la regió, invocat pels Estats Units i l'Iran. I el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris. Una xifra molt important, però encara allunyada dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar. I marxem cap a Bogotà perquè es confirma el gir de Colòmbia cap a la ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, ha cedit i acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que diu s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
5: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
4: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'excandidat

0: l'extrema dreta per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
1: Un quart de set de la tarda, obrim temps pel trànsit i la situació meteorològica. En primer lloc, fem atenció a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Pel que fa a les carreteres, es mantenen tranquil·les, però recordem que hi ha tallada la B-1431 a Sant Quirze Safaja, al Moianès, per l'incendi que crema a la zona. En canvi, en aquest tram es manté oberta la carretera C-59, que també passa a l'altura del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Només veiem algun petit tram de lentitud a la C-25 a Arbúcies, en direcció Girona, on hi ha un vehicle avariat que talla un carril, i a l'autovia 2 també un tram de lentitud a Jorba, direcció Barcelona, a causa d'obres, ja que hi ha circulació per doble sentit en aquest tram. Al transport públic sí que hi ha més complicacions per tres incidències a la infraestructura d'Adif que s'allarguen durant tot el dia. Per falta de subministrament elèctric continuen interrompudes entre Granollers Centre i Barcelona Sants les línies R2, R2 Nord i Sud i R11. S'està fent servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot amb parades intermèdies. També continua la circulació per via única a la línia R4 de Rodalies entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària en aquest tram provocada pel robatori de material ferroviari. I l'R3 des del matí interrompuda en tot el seu recorregut per un incendi aquest matí de batolls ja apagat a Granollers Canovelles, però que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Tor de Querol. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
4: Tarda de Sant Joan, assolellada i càlida, tot i que han baixat en alguns casos 1 o 2 graus la temperatura, encara mantenim aquesta calor intensa, aquesta onada de calor que avui persisteix amb avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya cap a Ponent i també afegit a aquest sector de les comarques gironines. De moment, màximes provisionals, 40 graus a Lleida, Alcarràs, a Vinebre, 39 a Oliola, Tàrrega, Llimiana, 39 a Girona. Per tant, aquest sector de les comarques de Girona, doncs la temperatura ha pujat i força respecte ahir, i també van creixent algunes nuvolades de moment, alguna gota, molt poqueta cosa. Tindrem algun ruixat, alguna tronada en aquestes immediates hores. La calor anirà afluixant, tot i que costarà de notar. De cara a aquest dijous tindrem un matí amb un cel força clar, amb unes temperatures que no varien gaire durant la nit i matinada, nit tropical a comarques interiors, Catalunya central, fins i tot algun valor tocant la nit torri de la costa central, alguna boirina matinal cap a la costa, Costa Brava, Camp de Tarragona, poqueta cosa, sol en conjunt durant el matí i de cara a la tarda creixeran nuvolades. Aquest dijous encara seran més inofensives i farà calor, però no tant. Demà podria ser el primer dia que després de, des de diumenge arribant als 40 graus, demà no hi arribaríem. Quedaríem a les portes. Farà calor, però amb aquesta tendència anar afluixant els propers dies.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, la comarca del Segrià, i fugir sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet el cotxe que l'hauria embestit. Lleida, està a la Bosoms.
5: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N-230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Hort de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades i es plantegen convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que segons Ramsès Martí, experta en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
6: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegats que serien detectats

0: si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga des de l'inici de la temporada. El 15 de juny han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
2: 3CAT Info.
1: Tornem a connectar amb Lleida i amb l'Estela Busoms perquè una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar.
3: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juneda de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, al principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
1: Gran Diada Castellera de Sant Joan a Valls. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 nets, que és una gran fita. Anem cap a Valls, Josep Almirall.
4: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La Vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat al 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
1: La comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que el representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres, ens ho explica la Montse Camps.
5: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
6: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
5: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
7: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
5: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
8: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven començant a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
5: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més

0: de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
1: Esports. David Tobac, bona tarda.
2: Bona tarda. Esports, que arrenquem en aquests 4 minuts i mig que tenim per repassar-los, recordant que a partir de les 8 del vespre, d'aquí a una hora i mitja, una mica més, arrenca el Palau Blaugrana, el quart partit de la sèrie final per al títol de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, sense marge d'error per al conjunt blaugrana. I és que l'equip de Xavi Pasqual ha de guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit d'aquesta final a CB, que perd per 2-1, i en aquest cinquè duel els blaugranes haurien de disputar-se el títol novament a València, allà on van jugar els dos primers partits, amb un balanç d'un triomf en el primer duel i una derrota en el segon. El Barça, que va perdre abans d'ahir en el tercer enfrontament, dilluns passat, el primer al Palau Blaugrana. D'aquí que vagi a remolc en aquesta eliminatòria i hagi perdut el factor pista que havia recuperat amb el triomf en el primer enfrontament. L'aler nord-americà del Barça, Miles Cale, parla de la defensa que hauran de fer sobre el dominicà del València, Jan Montero, si volen evitar que els torni a fer el mal que els ha fet en anteriors partits. Sentim, doncs, aquestes declaracions de Jan Montero, de Miles Cale, volíem dir, parlant de la defensa que el Barça ha de fer sobre l'estrella del València.
3: Honestly, you have to just make it tough.
4: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat.
3: Make it tough on him a little bit.
4: Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
3: We'll try to do that tonight.
2: Aquest Barça-València, com dèiem, començarà a les 8 del vespre i el transmetrem. El tot gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Sense deixar el bàsquet un apunt de l'NBA, perquè aquesta passada matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on l'aler nord-americà de 19 anys, AJ Divanska, ha estat escollit número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'han escollit els Oklahoma City Thunder en el número 12. I el jugador del València, Sergio de la Rea, que actualment juga aquesta final de la CB contra el Barça, doncs l'han escollit amb el número 25 als Lakers de Los Angeles. Però finalment l'han acabat traspassant als Dallas Mavericks. La segona ronda del draft de l'NBA s'escollirà aquesta propera matinada.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Del bàsquet al futbol, per parlar del Mundial, en què avui hi ha previstos els primers partits que tanquen la fase de grups. Per exemple, el grup B, amb el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I aquesta propera matinada jugaran també els partits de la tercera jornada als grups C i A. El grup C, a la mitjanit, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. Sentim el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
5: Escòcia té un bon equip, ben organitzat. També ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que puede el juego de Marroco contra Haití.
2: I els partits del grup A es disputaran a partir de les 3 de la matinada, hora nostra, són el Sud-Àfrica, Corea del Sud i el República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà, Javier Aguirre, tot i els bons resultats del seu equip, creu que encara tenen marge de millora.
6: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, por lo menos jugar mejor que los otros dos.
2: Més futbol encara, però Mundial a banda. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, de cara al primer partit que els vallesans jugaran a casa la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. D'altra banda, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans de la categoria, que són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, aniran al grup 2, juntament amb equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia.
1: 3CAT Info.
2: I en futbol serà demà al Pozo de Múrcia, Barça, quart partit de la final de la Lliga amb els blaugranes, 2-1 per davant en la sèrie final.

0: Dos quarts de set de la tarda, com tulla el trànsit i el transport públic. Mariluz, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Es comença a intensificar la circulació a la C31 Nord entre Castell d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona. També força volum de vehicles a l'autopista del Maresme, del Masnou a Montgat, direcció Barcelona. Una petita retenció a la Ronda de Dalt entre el Nus de la Trinitat i Roquetes, direcció Llobregat, per alguna possible incidència. I el transport públic, afectacions a moltes línies de Rodalies per tres incidències a la infraestructura.
0: Begoña Gómez ja ha fet efectiva fa uns minuts l'entrega del passaport al jutge Peinado tal com li va imposar com a mesura cautelar. La dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats sense fer cap declaració. Mentrestant, Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. I l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Qüestions destacades d'aquest dia de Sant Joan. A partir d'ara també us explicarem que les autoritats franceses busquen els passatgers de l'avió en què anava el metge infectat de vol al Congo i ara ingressat en un centre de referència francès. L'OMS assegura que ara per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix, malgrat que el brot ha fet 270 morts al país africà. I rebellat de Sant Joan, moguda, però sense incidents greus, els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Els Mossos han detingut una quarantena de persones, mentre la Guàrdia Urbana de Barcelona n'ha arrestat una desena, això sí, una d'elles per un apunyalament a la platja. Esports, David, que destaquem.
2: Doncs que a les 8 es disputa el Barça-València, quart partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet, amb transmissió a l'antena de Catalunya Ràdio. Dins del Tot Gira també a 3CAT, el Barça obligat a guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit que jugaria dissabte a València.
0: Estem a l'últim dia de l'onada de calor màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a Ponent. Tarda de Sant Joan amb alguns ruixats puntuals al Pirineu i Prepirineu. La calor afluixarà una mica els pròxims dies. Dos quarts de set i dos minuts.
3: Tres minuts.
0: La dona del president espanyol, Begoña Gómez, ja ha entregat el seu passaport al jutge Peinado, sentíem la seva arribada als jutjats. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres delictes. Gómez ha entrat i sortit dels jutjats de Madrid amb cotxe, com havia fet altres vegades. L'esposa de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut les cautelars, també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer de forma quinzenal a les dependències judicials. I en una altra causa, al voltant del govern espanyol, la policia espanyola acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del COS ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional Espanyola en què assenyala l'expresident per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els serveis de Zapatero. Anem cap al Congrés. Pedro Sánchez ha comparegut aquest matí, s'ha aïllat dels casos de corrupció d'Ábalos i Cerdán per continuar al capdavant del govern espanyol i ha acusat l'oposició d'instal·lar un relat fals.
4: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: Durant la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol ha denunciat una persecució judicial contra la seva família i ha negat haver emparat cap cas de corrupció davant d'un PP que l'ha acusat de ser la pedra angular d'una gran trama criminal. Madrid, Paula Brujats.
5: Pedro Sánchez no ha fet anuncis ni ha aportat nous detalls dels casos que l'afecten. S'ha volcat a desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que predica la dreta. Demana no posar-ho tot al mateix sac. Una cosa són els casos d'Ábalos i de Santos Cerdán, dels quals no en sabia res.
4: Un caso flagrante y grave de corrupción protagonizado por unas personas concretas que se aprovecharon de su peso dentro del Partido Socialista para ganar dinero.
5: I altra cosa són els judicis contra la seva dona i el seu germà que insinua que són l'ofer o la imputació de Zapatero que per curar-se en salut, Sánchez l'ha desvinculat del seu govern però demana

0: de temps i confiança en l'expresident per demostrar que és innocent.
1: I su trayectoria política explica la confianza que me merece a mi personalmente.
0: El president espanyol, conscient del mal moment que travessa, ha reconegut la indignació de la gent per tot aquest panorama, però promet que ha fet net i que mereix seguir governant. El Partit Popular pensa tot el contrari. Feijóo, a l'atac avui contra Sánchez, l'acusa de ser una desgràcia pel país i d'aguantar el govern només per delinquir.
2: ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Usted es el nexo político corruptor.
0: Però Sánchez ha girat la truita, ha replicat a Feijóo pel seu passat amb un narcotraficant i pels casos que esquitxen al PP, com el del nòvio d'Ayuso, a qui no s'atreveix a plantar cara.
1: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
2: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez. No se las acepto.
0: El líder del PP, però avui tampoc ha sumat els suports que necessita per aquesta moció de censura, més enllà del de Vox, d'un Abascal, que ha dit clarament que Sánchez prepara un frau electoral per mantenir-se al poder.
3: Avui s'ha fet evident el desgast de Pedro Sánchez davant de la majoria que el va investir, però també que el rebuig a l'extrema dreta li permet continuar, si més no, de moment a la Moncloa. Junts ha desmarcat una vegada més de la moció de censura del PP i ha sorprès demanant al president espanyol que faci un pas al costat a favor d'un altre candidat del PSOE. Una proposta que Sánchez ha rebutjat de totes totes. I a l'Audiència Nacional Espanyola s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta el PP. L'exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha reconegut que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels populars a canvi de 2.000 euros al mes.
4: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
3: La fiscalía li demané més de 12 anys de presó.
5: 3CAT Info.
6: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3CAT. La investigació respon.
5: 3CAT Info.
3: Estem molt pendents també de l'incendi que crema des del migdia Sant Quirze Safaja al Moianès. Doncs bé, els bombers es mostren optimistes amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. El foc ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping L'Illa i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment, es manté el confinament preventiu a Sant Quirze. Anem cap allà i tenim el Cristian Roldán.
7: Tot i la bona evolució del foc, els bombers segueixen centrats, això sí, en el flanc esquerre d'aquest incendi. La part més activa, que actualment es dirigeix cap a la població de Sant Quirze Safaja. En Robert Zaera és el cap de suport dels bombers.
8: Tant del flanc dret com el flanc esquerre els tenim bastant bé, estan en vies d'estar estabilitzats. I el que ens preocupa una mica més és el cap de l'incendi del flanc esquerre, que sí que és la part que se'ns està obrint més i on ens estem dedicant una mica amb més recursos i amb més capacitat per evitar que es vagi obrint i que impacti sobre aquesta zona de Sant Quirze de Safaja que està confinada. Tot i així, l'evolució que veiem és bona. Si les condicions meteorològiques no canvien a les properes hores, som força optimistes en l'evolució de l'incendi.
7: Com deia el cap de suport, la previsió dels bombers és tenir l'incendi estabilitzat al llarg d'aquesta tarda. Actualment hi treballen una trentena de dotacions terrestres i també 7 d'aèries. La principal dificultat, però, és l'orografia del terreny.
8: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat en altres ens fan prendre certes precaucions i també això va vinculat amb rodolaments i de més, que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
7: Mentrestant, la població de Sant Quirze segueix confinada des de 3:45 de la tarda per precaució i també per facilitar la mobilitat dels cossos d'emergències per la zona. El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles, el càmping L'Illa i també tanca l'accés a l'espai natural de Sant Miquel d'Alfai.
3: 5 minuts per 6:45 de la tarda, el metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat ordenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, que és l'epicentre del brot d'Ebola declarat el mes de maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. L'Organització Mundial de la Salut assegura, a través d'un portaveu, que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
9: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
3: L'OMS afegeix que la setmana que ve llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola. I hem de parlar encara de la calor, que hi ha a Europa també. França va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres des del 1947. L'onada de calor ha provocat problemes de subministrament elèctric a milers de cases i monuments com la Tour Eiffel o el Museu de Louvre han hagut de canviar els horaris de visita per les temperatures extremes. París, Isabel Galí.
10: Els rècords de calor han sorprès sobretot els turistes que comproven aquests dies com els espais interiors de París estan tan poc refrigerats. Antoni Jiménez, de Sant Martí de Ses Gaioles, fa 4 dies que és a la ciutat i diu que ja no pot més.
11: No hem pogut dormir cap dia. A l'hotel, uns aires acondicionats que no s'entén, no serveixen per res. Els locals climatitzats per anar a dinar d'allò són un ventilador. Horrible. Ens ho hem passat bé, però ganes de marxar. Avui tornem cap a casa, això no es pot aguantar.
10: La jornada d'ahir va ser la més calorosa de la història de França des que s'entenen registres i avui aquests 38,2 graus de mitjana, que són 29,9 a la nit, són rècords que probablement es tornaran a superar. Això vol dir que 44 milions de francesos estan en alerta vermella, la màxima.
3: També les autoritats britàniques han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gales. Davant del rècord de temperatures, algunes escoles han tancat i força línies de tren tenen retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
12: S'espera que el d'Anglaterra i Gales, els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
13: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
12: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards en moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
14: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
12: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
3: I a casa nostra, aquests dies de festes majors, les calorades cada vegada més freqüents estan obligant a modificar horaris i costums. A Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes de Sant Joan i Sant Pere, ja s'estan fent canvis i anirà, a més, Tarragona, Manel Sastre.
15: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
16: Bueno, potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'ha més, s'haurà de canviar d'horari.
15: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
17: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
15: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Tres quarts de set de la tarda. Coltulla la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
19: Hola, bona tarda. Augmenta el volum de trànsit en alguns punts, ja amb algunes complicacions de moment localitzades. A la C31 Nord i la C65 hi ha congestió entre Castell d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona. A l'autopista del Maresme, a la C31 i C32 s'hi veu força volum de trànsit entre el Masnou i Montgat en direcció Barcelona. A la Ronda de Dalt, una petita retenció just a l'inici entre el nus de Trinitat i Roquetes en

0: centre i Clot fent parades intermèdies. La línia R4, per un robatori de material ferroviari, circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. I l'R3 manté el servei per carretera en tot el seu recorregut entre Fabra i Puig i la Tor de Querol per a una incidència aquest matí a la infraestructura que afecta el sistema que regula el pas dels trens a causa d'un incendi de matolls a l'altura de Granollers-Canovelles controlat ja fa estona. Més informació actualitzada d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
3: Aquesta tarda de Sant Joan encara ha sigut força càlida. Les temperatures s'han tornat a enfilar i hem tornat a arribar als 40 o puntualment per sobre. 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Vallfogona de Balaguer, el Poal, la Vinebre, el Soleràs. Però també han pujat respecte ahir cap a les comarques de Girona. 39 a Girona o 38 a Banyoles. En aquest darrer dia d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Amb núvols, amb alguns ruixats que van descarregant i que encara ho poden fer en les properes hores, ben bé fins al vespre. Són força puntuals i molt concentrats cap al sector del Pirineu, Prepirineu més occidental, des de la Vall d'Aran fins la Cerdanya. De moment, ruixats febles, que no acaben de descarregar molta precipitació, i a la resta es manté aquest cel força clar. Aquesta propera nit i matinada, la temperatura pot baixar una mica, costarà una mica menys de dormir. Encara, però, nit tropical a les comarques del prelitoral, cap a Ponent, i encara alguna nit tòrrida cap a la costa central. Però reculant una miqueta. Sol en conjunt, matí de sol, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i bandes de núvols prims. Un matí més assolellat i una tarda amb un cel una miqueta més enteranyinat, enterbolit per aquestes bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu. Pot acabar descarregant algun ruixat, però encara més puntual que no pas aquest dimecres. I pel que fa a les temperatures, doncs la calor anirà fluixant lentament. Es anirà notant 1-2 graus. Per tant, demà podria ser el primer dia que les temperatures no arriben als 40 graus des de diumenge.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
5: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
2: Demà comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat besos de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: 3Cat Info.
2: Revetlla de Sant Joan moguda, però sense incidents importants. Els bombers han fet 1.400 serveis, principalment per focs urbans de contenidors i petits focs de vegetació. Ho explicava al matí de Catalunya Ràdio Miquel López, que és l'inspector dels bombers de la Generalitat.
6: Hem incrementat els serveis respecte a l'any passat, que han passat d'uns 1.350 pues, a aquests 1.400 que hem tingut durant aquesta revetlla. Bàsicament, pues, contenidors i urbans.
7: Per tant, de vegetació, poqueta cosa.
6: Sí, bàsicament han sigut petardos i incendis urbans. Hem tingut uns 700, però ja és bé ser l'habitual.
2: Els Mossos han detingut una quarantena de persones relacionades amb la revetlla i han fet més de 1.600 controls a les carreteres. El CEMAT es prot una setantena de persones al llarg de la nit i el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 10.000 trucades. A Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut també una desena de persones, una d'elles per un apunyalament a la platja, com explica el tercer tinent d'alcaldia de la ciutat, Albert Batlle.
8: Hi ha hagut una única agressió més grossa que s'ha produït a la platja de la Marbella, d'una persona que ha rebut una ganivetada i que li ha causat una ferida oberta, però no hi ha cap perill per la seva vida.
2: 90.000 persones van passar la revetlla a les platges de Barcelona, on els serveis de neteja han recollit aquest matí prop de 70 tones de deixalles. I el govern posa en marxa a partir de demà una nova edició de Llegit té premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques. I poden participar

0: participar fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibres. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Futbol català al dia.
2: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell és nou equip de segona divisió. En una nova nit màgica, la nova Creu Alta, l'equip de Ferran Costa goleja el Zamora 4-0 i aixeca l'1-0 en contra del partit d'anada. Javi López Pinto, a la primera meitat, ha fet un golaç per igualar l'eliminatòria. Els gols, però, no han arribat fins al tram final. Eneko, que està en un refús del pal, ha fet embogir l'estadi sabadellenc al minut 88 amb un gol que certificava l'ascens pels arlequinats. Quadri i Xavi Moreno ja el descompte, arrodoneixen la golejada i un nou partit per la història del Sabadell, que tornarà a jugar al futbol professional 5 anys després. La temporada que ve compartirà categoria amb un altre equip català, el Girona. Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha estat un dels artífecs d'aquest ascens.
3: Va, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé, m'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable, i la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
2: D'altra banda, el Badalona no ha pogut remuntar el 3-0 en contra davant el Compostela i es queda a les portes de pujar a la segona federació. A la tornada al final del play-off d'ascens, els badalonins han guanyat per 2-0, un resultat insuficient per l'equip que dirigeix Miquel Azparren. El proper curs haurà de tornar a competir a tercera federació, un resultat que de retruc deixa sense ascens el Prat de la Lliga Elit a la tercera federació. Estava pendent d'un possible ascens de Badalona per pujar de forma compensada.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Esport.
0: David Ubach, bona tarda.
9: Bona tarda. Sintonia esportiva per explicar, entre d'altres informacions del dia, que a les 8 d'aquí, una mica més d'una hora, arrenca el Palau Blaugrana el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, segon al pavelló dels blaugranes, que estan obligats a guanyar per allargar l'eliminatòria fins al cinquè i definitiu partit que jugaria dissabte novament a València. És que els valencians dominen l'eliminatòria per dues victòries a una després del seu triomf de dilluns, que els va permetre més recuperar pel que fa a l'equip de Pedro Martínez el factor pista que el Barça al seu torn els havia pres en el primer partit jugat a València amb la victòria dels de Xavi Pasqual a la pròrroga. Aleshores, en aquesta final han seguit dues victòries del València que posen el Barça, com dèiem, contra les cordes i amb la necessitat de guanyar avui per evitar dir adéu al títol. Aquest Barça-València, a partir de les 8, des d'uns minuts abans, amb transmissió al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT, una transmissió que anirà enllaçada amb el Tot Costa, que arrenca ara a les 7. El Barça, el seu alè nord-americà Miles Cale, parla de la defensa que hauran de fer sobre el dominicà del València, Jan Montero, com una de les claus d'aquest partit.

0: Honestly, you have to just make it tough.
1: Haurem de fer una defensa dura sobre Montero. És un jugador capaç de suportar grans marcatges i anotar bo i defensat.
0: Make it tough on him a little bit.
1: Haurem d'estar-hi encara més a sobre. Intentarem fer-ho millor avui.
0: We'll try to do that tonight.
2: A l'NBA no deixem encara el bàsquet perquè aquesta passada matinada s'ha fet l'elecció de la primera ronda del draft, on l'ala nord-americà de 19 anys, AJ Dibansa, ha estat escollit el número 1 pels Washington Wizards. Per la seva banda, el jugador aragonès Adai Mara l'han escollit en el número 12 als Oklahoma City Thunder, mentre que el jugador del València, Sergio de la Rea, l'han escollit en el número 25 als Lakers de Los Angeles, que l'han acabat traspassant, això sí, als Dallas Mavericks.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: També estarem pendents aquest vespre de Sant Joan del Mundial de Futbol amb nova tanda d'enfrontaments. Els més matiners del dia, a partir de les 9 del vespre, són els que resoldran el grup B, amb duels de la tercera jornada en format simultani. D'una banda, el Bòsnia-Qatar i de l'altra, el Suïssa-Canadà, que definiran les posicions d'aquest grup i l'ordre de cara a les eliminatòries de setzens de final. Aquesta propera matinada que ve jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C jugaran a partir de la mitjanit el Marroc-Haití i l'Escòcia-Brasil, mentre que el grup A els duels aniran a partir de les 3 de la matinada, hora catalana també, i que són el Sud-Àfrica-Corea del Sud d'una banda i el República Txeca-Mèxic de l'altra. Encara en futbol, un parell de punts més.
3: 3CAT Info.
2: Com ara que el Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta al primer partit a casa de cara ja a la propera temporada a la segona divisió. La Federació Espanyola de Futbol, a més, ha imposat als sabadellencs una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. D'altra banda, a més, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans que hi jugaran, que són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, compartiran el grup 2 amb els conjunts de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Recuperem ara el fil poliesportiu per parlar de futbol sala.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat, la segona, per proclamar-se campió de la Lliga, després de perdre-hi la primera opció davant del Pozo en caure per 5-4 en el tercer partit de la final, el primer a la pista murciana. Això deixa l'eliminatòria final amb un 2-1, encara però favorable a l'equip de Javi Rodríguez, que va guanyar d'inici els dos partits al Palau Blaugrana. L'ala del Barça, Sergio González, doncs insisteix en el fet que encara tenen més opcions d'acabar alçant el títol.
4: Està sent una sèrie de remuntades, de gols al final. Ja està, hem perdut, no passa res, havíem guanyat els dos al Palau i doncs gràcies a això tenim dues bales més, que esperem que sigui només una i el dijous poder guanyar el títol.
2: En hoquei patins, recordem que ahir l'Igualada es va proclamar campió de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins 29 anys després. Sisè títol de Lliga per als igualadins, que va arribar després de superar el Liceu de la Corunya a la tanda de penals del cinquè i definitiu partit d'aquesta sèrie final pel títol jugat a la Corunya. L'Igualada ha remuntat aquesta eliminatòria final, tot i que va començar perdent-la per 2-0. Després de caure en els dos primers partits de la Corunya, els igualadins van guanyar els dos a casa, les comes, fins a forçar-hi el desempat que es van acabar enduent als penals. I en motor, al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company de cara a la propera temporada que ve a l'equip oficial Ducati. És el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de boxe de Márquez. Acosta firma amb l'equip Ducati per dues temporades procedent de KTM.
3: 3CAT Info.
5: Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
6: Alguns trams congestionants a la C31 i la C65 entre Platja d'Aro i Santa Cristina, direcció Girona, l'AP7 amb lentitud a Sant Celoni i en sentit sud, l'autopista del Maresme amb intensitat del Masnou a Montgat en direcció Barcelona. I ara mateix tres incidències a la infraestructura de DIF continuen provocant complicacions a diverses línies de rodalies.

0: L'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. El foc hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles. Begoña Gómez ha entregat aquesta tarda el passaport al jutge Peinado, tal com li va imposar com a mesura cautelar. La dona del president espanyol Pedro Sánchez ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció. Li torna a reclamar que convoqui eleccions. Això mentre Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. Els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns vinent a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que l'estret d'Hormuz ha de mantenir-se obert, lliure de peatges, malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar un peatge. Això mentre el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra, el barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu era de 72 dòlars i mig. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera. El Segrià va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu.
1: Esports.
2: A partir de les 8 es juga el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, el segon al Palau Blaugrana, i que arriba amb l'obligació per als de Xavi Pascual de guanyar per allargar l'eliminatòria fins al cinquè definitiu partit que jugaria aleshores a València. És que els valencians dominen la sèrie per dues victòries a una. Aquest Barça-València, com dèiem, a partir de les 8, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, a partir de les 9 del vespre, partits per tancar el grup B, el Bòsnia-Qatar i el Suïssa-Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil. I al Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia.
0: I pel que fa al temps, últim dia de l'onada de calor, amb màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a Ponent. Tarda de Sant Joan amb alguns ruixats puntuals al Pirineu i al Prepirineu. La calor afluixarà una mica els pròxims dies. Dijous té molts temps molt semblant, amb cel enteranyinat per núvols prims i també alguna nuvolada de tarda.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 7 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi que crema des d'aquest migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, per sobre del càmping Lilla, i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja. El foc, de moment, ha cremat 14 hectàrees, la majoria forestals. Anem cap allà i tenim el Cristian Roldán.
3: La trentena de dotacions dels bombers segueixen atacant la pota esquerra d'aquest foc que cada cop està més controlat. De fet, no s'ha produït cap ventada o situació imprevista que hagi perjudicat les tasques d'extinció i els bombers segueixen sent optimistes en les previsions d'estabilitzar-lo al llarg d'aquesta tarda. La principal dificultat, com explica el cap de suport Robert Zaera, és l'orografia del terreny.
4: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat en altres ens fan prendre prendre pues, certes precaucions i també pues, això va vinculat amb rodolaments i a més que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
3: De tota manera, tant la població de Sant Quirze Safaja com el càmping Lilla segueixen confinats, sobretot per precaució i també per facilitar el moviment dels vehicles d'emergències. Precisament el director d'aquest càmping, Eduard Jiménez, explica a Trescat Info com han viscut els primers minuts del foc.
5: Ens han trucat els clients del càmping, que començava a haver-hi fum a la sortida del càmping. M'he apropat cap allà i, sí, i hem vist que sí, que havia un foc ja una mica actiu i tal. Hem trucat al 112.
3: Paral·lelament, també s'han activat des del primer moment les agrupacions de defensa forestal. La Ivet Sants és la secretària de l'ADF Congost.
6: El primer que he fet ha sigut activar pues, totes les donacions que jo tinc contactes i hem activat totes les cubes més properes i hem sortit doncs, tots els que hem pogut i de l'ADF Congost doncs, hem sortit doncs, tres cubes que estem molt propers i ja ens hem activat i voluntaris perquè cada cuba no es trobés sola.
3: El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i prohibir l'accés a Sant Miquel del Fai.
0: A tot això, els bombers ja han estabilitzat l'incendi que cremava en una zona de difícil accés a Isil, al Pallars Sobirà. Es mantenen, tot i així, 6 dotacions terrestres i també una aèria en aquesta zona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La dona del president espanyol, Begoña Gómez, ja ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre altres delictes. Gómez ha entrat aquesta tarda i també sortit dels jutjats de Madrid amb cotxe.
7: Tres minuts.
0: Era ese? I ha entrat, doncs, en vehicle i entre insults, com ja ho havia fet també altres vegades. L'esposa de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut les cautelars, també té prohibida, recordem, la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials. I en una altra causa, al voltant del govern espanyol, la Policia Nacional acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del COS ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional en què assenyala l'expresident espanyol per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els serveis de Zapatero. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva. A tot això, aquest matí Pedro Sánchez s'ha desmarcat totalment dels casos judicials del seu entorn i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença avui al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
8: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
9: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
10: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
8: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
9: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
8: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
9: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
8: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del PP i Vox és el que salva de moment Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i que designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura fins al 2027. Madrid ara amb la Paula Brujats.
7: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
11: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
7: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
9: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga l'otro, no.
7: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
12: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
7: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
13: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
7: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
14: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
7: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I mentrestant, a l'Audiència Nacional avui s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta en aquest cas el PP. L'exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha reconegut que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels populars a canvi de 2.000 euros al mes.
15: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalía li demana més de 12 anys de presó.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara Crònica Internacional. Malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha anunciat avui des de Kuwait que dilluns vinent, dia 29, es reprendran les converses entre els Estats Units i l'Iran a nivell tècnic per avançar en la segona fase de les negociacions de pau. Aquesta etapa s'ha de centrar en la limitació del programa nuclear iranià i sobre això, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que inspectors de l'organisme que dirigeix hauran d'anar a la República Islàmica.
16: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, el cap de la diplomàcia nord-americana ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
17: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: A tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. A més, també segueix la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpatrullers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara allunyada dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.

0: Ara és un quart de vuit de la tarda. Obrim l'àrea de servei de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs amb novetats pel que fa a les incidències que afecten Rodalies, i és que la línia R3 ja ha pogut reprendre el servei ferroviari després que ha quedat extingit el foc a l'altura de Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del pas de trens. Per tant, l'R3 ja circula amb trens. A la resta, en canvi, per falta de subministrament elèctric, continuen interrompudes entre Granollers Centre i Barcelona Sants les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. Es fa servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Clot fent parades intermèdies. I la línia R4, a causa d'un robatori de material ferroviari, circula per via única entre Fabra i Puig i Montcada amb bifurcació. Pel que fa a les carreteres, alguns petits trams amb congestió, la C31 i la C65 a la Costa Brava, entre Platja d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona, a l'autopista AP7, lentitud a l'altura de Sant Celoni, en direcció Barcelona, que és on comença el carril addicional. A l'autopista del Maresme, C32, també hi ha força volum de vehicles entre el Masnou i Montgat en direcció Barcelona, però de moment circulen força bé. I a l'autovia A2, lentitud a Jorba, direcció Barcelona, a causa d'obres. A la ciutat de Barcelona, petites retencions a les rondes, la ronda a dalt just a l'inici entre el nus de la Trinitat i la sortida 1 en direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Diagonal Mar i Poble Nou, també sentit a Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
3: Aquesta tarda de Sant Joan, en aquest darrer dia de l'onada de calor, ha tornat a fer calor, han tornat a pujar les temperatures i hem tornat a arribar encara a aquests 40 graus o puntualment per sobre. 41 a Lleida o 41 al Carràs, 40 al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Soleràs, a Vinebre, Ponent, interior de l'Ebre. També 39 graus a Organyà i també avui ha pujat respecte ahir la temperatura, sobretot cap a les comarques gironines. 39 a Girona, 38 a Banyoles o 37 a Espolla. A la majoria de comarques, però, ha baixat una mica, ni que sigui un grau. Costa molt de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. I una tarda marcada altre cop, doncs, per alguna nuvolada i algun ruixat. De moment, força puntuals i força restringits cap al Pirineu-Prepirineu, des de la Vall d'Aran fins a Cerdanya, arribant a alguns punts de l'Alt Urgell o també al nord del Pallars. Per tant, aquests ruixats que aniran descarregant encara en les immediates hores. De cara a aquesta propera nit i matinada, tornarem a tenir valors alts, tot i que baixarà una miqueta, nit tropical encara cap a comarques interiors, amb aquestes nits tòrrides puntuals cap a la costa central, i un dijous al matí amb sol, amb alguna banda de núvol prim i alguna boirina matinal als dos extrems de la façana litoral. La qualitat de l'aire millorarà, la pols en suspensió marxarà, per tant començarem a tenir aquest cel menys terrós i una miqueta més blau. A la tarda, això sí, augmentarà la nuvolositat, tindrem més bandes de núvols prims i tornaran a créixer nuvolades, però encara més inofensives que aquest dimecres. Per tant, ruixats molt més puntuals si acaben descarregant. I pel que fa a la temperatura, aquesta tendència a anar afluixant poc a poc. Demà podria ser el primer dia que no arribem als 40 des de diumenge.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 10 minuts i seran 8:15. Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. A més, hauria fugit sense ajudar-lo. El noi conduïa sense carnet. Ens ho explica des de Lleida, Estela Bussoms.
4: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 8:45 del vespre quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Per això es plantegen convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència

0: Espècie que, segons Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, queda molt lluny de la realitat que hi ha en moltes platges catalanes.
1: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar aquí alguna cosa falla, per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats, això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
0: Per això demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen, com dèiem, tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. I les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del sector públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i que evitin un abandonament d'aquestes obres. I demà dijous comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro a Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passen aquestes línies per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà i fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació, la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla el carrer Llançà. I ho hem destacat també en titulars, gran diada castellera de Sant Joan a Valls. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 nets, una gran fita. Ens ho explica des de Valls, Josep Almirall.
2: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat el 3 de 9. La Vella descarregat de sortida el 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
0: Doncs amb aquestes calorades cada vegada més freqüents, aquests dies de festes majors al Camp de Tarragona estan obligant a modificar horaris i costums. A Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes de Sant Joan i Sant Pere, s'hi estan fent canvis. Manel Sastre.
3: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al Casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
4: Potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cada any que ve, potser s'ha més, s'haurà de canviar d'horari.
3: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
5: No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni.
3: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
0: 5 minuts i seran 2 quarts.
6: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
6: Bona tarda. Temps per als esports aquí a la sintonia de 3CAT Info. Una mica més de mitja hora abans que arrenqui el Palau Blaugrana el Barça-València, quart partit de la final de la Lliga CB, sense marge d'error per als de Xavi Pascual. A partir de les 8, els blaugranes s'enfrontaran als valencians amb un partit per sota en l'eliminatòria, 2-1 domina el València en aquesta sèrie final per al títol de l'ACB. Això vol dir que el Barça està obligat a guanyar per forçar el cinquè i definitiu partit que jugaria novament a València el proper dissabte. El Barça 2-1 en contra en aquesta final, tot i que va arrencar amb victòria i recuperació del factor pista en el primer enfrontament, al qual li van seguir les dues victòries valencianes en el segon partit a València i en el tercer, dilluns passat, al Palau Blaugrana, escenari avui d'aquest quart enfrontament que, com sempre, transmetem al Tot Gira, a l'antena de Catalunya Ràdio, com tota la final, i també a la plataforma 3CAT.
7: 3CAT Info.
6: Estarem ben pendents, doncs, d'aquest Barça-València a partir de les 8, com dèiem, com també seguirem el Mundial de Futbol avui amb els primers partits del dia previstos per a partir de les 9 del vespre. Són els que tanquen la primera fase al grup B. Duels de la tercera jornada, com ara el Bòsnia-Qatar d'una banda i el Suïssa-Canadà de l'altra, que definiran l'ordre dels equips en aquest grup i, per tant, les seves posicions de cara als encreuaments dels setzens de final. Aquesta propera matinada es jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C, a partir de la mitjanit, Marroc-Haití i Escòcia-Brasil, i el grup A, a partir de les 3 de la matinada, la tercera jornada es tancarà amb el Sud-Àfrica, Corea del Sud i el República Txeca, Mèxic.
7: 3CAT Info.
6: Més futbol per afegir-hi un parell de punts més. El primer, que el Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial del seu estadi, la Nova Creu Alta, de cara al primer partit a casa de la propera temporada ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs han rebut una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. D'altra banda, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la propera temporada. Els tres equips catalans de la categoria, que són l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, aniran enquadrats al grup 2, juntament amb els conjunts de l'Aragó, del País Valencià, de Múrcia, de Madrid i d'Andalusia.
7: 3CAT Info.
6: Recuperant el fil poliesportiu, afegim també que en futbol sala el Barça tindrà demà dijous a Múrcia la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga després de perdre ahir la primera opció davant del Pozo en caure per 5-4 al tercer partit de la final, primer a la pista del Pozo. Una derrota blaugrana que deixa ara l'eliminatòria final amb un 2-1, encara però favorable a l'equip de Javi Rodríguez. D'aquesta situació de l'equip en parla l'ala brasiler del Barça, Mateus.
8: Yo creo que el partido nos plantó 0-2 y yo creo que nos relajamos un poco y no podemos. Sabemos de la dificultad que es jugar contra el Pozo, aún más aquí en el Palacio. No podemos relajar ni un minuto, aún más 10, los últimos 10 ahí. Nos relajamos, paramos de jugar y yo creo que ahora ya es pasar página y esperar descansar, recuperar bien y el próximo jueves salir como la segunda parte desde el principio sin regalar ni un minuto más.
7: L'actualitat esportiva a fons.
6: Del futbol sala passem al motor. El Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company de cara a la propera temporada a l'equip oficial Ducati. El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip Ducati oficial per dues temporades. I destaquem que en vol, quatre jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat avui la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, Emil Nielsen com a millor porter i Domen Macuig com a millor central.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.

Ara són 8:15 i a aquesta hora estem destacant que l'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc. La població de Sant Quirze continua confinada per prevenció i per facilitar la mobilitat dels equips d'extinció. A més, aquesta hora també és notícia que Begoña Gómez ha entregat ja el seu passaport al jutjat. Ho ha fet aquesta tarda.

0: La parella del president espanyol compleix així amb les mesures cautelars que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. També se li prohibeix sortir d'Espanya i ha de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Abans, aquest matí, al Congrés, Pedro Sánchez ha denunciat la persecució de la seva família. També ha assegurat que manté la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos d'Ábalos i Leire Díez. El PP li torna a reclamar que convoqui eleccions. Junts es desmarca d'una hipotètica moció de censura, però a l'hora demana al president espanyol que faci un pas al costat i que assumeixi la presidència algú altre del PSOE. A més, des d'ara i fins a les 8 del vespre, també explicarem que es confirma el gir de Colòmbia cap a la ultradreta després que Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, hagi acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella. A més, també destacarem que l'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França. És el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot del Congo. I abans de les 8 també passarem per Tortosa, 60 anys després que la dictadura inaugurés el monument franquista del riu Ebre, continua molt viu el debat sobre la seva retirada. I pel que fa als esports, què destacarem, David?
1: Que d'aquí una mica menys de mitja hora, a partir de les 8, es disputa al Palau Blaugrana el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, amb els blaugranes obligats a guanyar per forçar el cinquè definitiu partit que jugaria dissabte novament a València. I és que els de Xavi Pasqual van 2-1 per sota en l'eliminatòria, després de cedir en els dos darrers partits després de la victòria inicial a València. Aquest Barça-València el transmetrem al Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
0: I pel que fa al temps, avui és l'últim dia de l'onada de calor, amb màximes que han tornat a arribar als 40 graus i puntualment per sobre a Ponent. Tarda de Sant Joan, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu i al Prepirineu. La calor afluixarà una mica els pròxims dies. Tindrem un dijous amb temps molt semblant, amb cel enteranyinat per núvols prims i també alguna nuvolada de tarda. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, els bombers es mostren optimistes amb l'incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, per sobre del càmping Quilla, i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment, es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja. El foc ha cremat fins ara 14 hectàrees, la majoria d'elles forestals. Ho està seguint des d'allà el Cristian Roldán.
3: La trentena de dotacions dels bombers segueixen atacant la pota esquerra d'aquest foc que cada cop està més controlat. De fet, no s'ha produït cap ventada o situació imprevista que hagi perjudicat les tasques d'extinció i els bombers segueixen sent optimistes en les previsions d'estabilitzar-lo al llarg d'aquesta tarda. La principal dificultat, com explica el cap de suport Robert Zaire, és l'orografia del terreny.
4: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes, com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat en altres ens fan prendre pues, certes precaucions i també pues, això va vinculat amb rodolaments i a més que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
3: De tota manera, tant la població de Sant Quirze Safaja com el càmping Lilla segueixen confinats, sobretot per precaució i també per facilitar el moviment dels vehicles d'emergències. Precisament el director d'aquest càmping, Eduard Jiménez, explica a 3CAT Info com han viscut els primers minuts del foc.
5: Ens han trucat els clients del càmping que començava a haver-hi fum a la sortida del càmping. M'he apropat cap allà i sí, i hem vist que sí que havia un foc ja una mica actiu i tal, hem trucat al 112.
3: Paral·lelament, també s'han activat des del primer moment les agrupacions de defensa forestal. La Ivet Sanz és la secretària de l'ADF Congost.
6: El primer que he fet ha sigut activar pues, totes les donacions que jo tinc a contactes i hem activat totes les cubes més properes i hem sortit doncs, tots els que hem pogut i de l'ADF Congost doncs, hem sortit doncs, 3 cubes que estem molt propers i ja ens hem activat i voluntaris perquè cada cuba no es trobés sola.
3: El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i prohibir l'accés a Sant Miquel del Fai.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La dona del president espanyol Begoña Gómez ja ha entregat el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres delictes.

0: Com ja havia fet altres vegades, Begoña Gómez ha entrat i sortit dels jutjats de Madrid aquesta tarda amb cotxe. I com sentim, ho ha fet entre alguns insults. L'esposa de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut les mesures cautelars, també té prohibida la sortida d'Espanya i haurà de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials. I en una altra causa al voltant del govern espanyol, la Policia Nacional acusa ara José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del cos ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional en què assenyala l'expresident espanyol per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els serveis de Zapatero. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva. A tot això, Pedro Sánchez aquest matí s'ha desmarcat totalment dels casos judicials del seu entorn i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença avui al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
1: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
2: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
1: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: Ara per ara, el que salva a Pedro Sánchez és el rebuig dels socis a un govern del PP i de Vox. Junts avui s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i que designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura. Madrid, ara amb la Paula Brujats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo, ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi

0: de rumb de veritat.
1: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
0: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ara passen 10 minuts de 8:15. Es confirma el gir de Colòmbia cap a la ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, cedeix i finalment ha acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que, diu, s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
5: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
4: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
3: El metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del broc d'Ebola declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. L'Organització Mundial de la Salut assegura a través d'un portaveu que, ara per ara, el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
6: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
3: Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 morts per aquest brot d'Ebola. I França va viure ahir el dia més calorós des que hi ha registres. Des del 1947, l'onada de calor ha provocat problemes de subministrament elèctric a milers de llars i monuments com la Torre Eiffel o el Museu del Louvre han hagut de canviar els horaris de visita per aquestes temperatures extremes. Ens ho explica des de París, Isabel Galí.
7: Els rècords de calor han sorprès sobretot els turistes que comproven aquests dies com els espais interiors de París estan tan poc refrigerats. Antoni Jiménez, de Sant Martí de Sesgueioles, fa 4 dies que és a la ciutat i diu que ja no pot més.
8: No hem pogut dormir cap dia, a l'hotel uns aires acondicionats que no s'entén, no serveixen per res, els locals climatitzats per anar a dinar d'allò són un ventilador, horrible. Ens ho hem passat bé, però ganes de marxar. Avui tornem cap a casa, això no es pot aguantar.
7: La jornada d'ahir va ser la més calorosa de la història de França des que s'entenen registres i avui aquests 38,2 graus de mitjana, que són 29,9 a la nit, són rècords que probablement es tornaran a superar. Això vol dir que 44 milions de francesos estan en alerta vermella, la màxima.
3: I també s'ha emès una alerta vermella de calor al sud d'Anglaterra i a Gales. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
9: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins als 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
10: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
9: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards en moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
11: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
9: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord,

0: Renfe a Catalunya. Recordem que l'R3 ha reprès el servei ferroviari fa aproximadament mitja hora, després que ha quedat extingit el foc a l'altura de Granollers-Canovelles, que ha afectat el sistema de regulació del pas de trens. En canvi, l'R4, afectada per un robatori de material ferroviari, continua circulant per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. A les carreteres, amb alguna nova incidència, hi ha hagut un accident a la carretera N230 a l'altura del terme de Viella-Mijaran. Aquest accident ha passat al tram que va des del túnel de Viella fins l'entrada a la població. S'hi fa pas alternatiu i això provoca retencions puntuals en totes dues direccions. Pel que fa a l'operació tornada d'aquest llarg pont de Sant Joan, es manté la congestió a la C31 i la C65 entre Platja d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona. Ara també hi ha un petit tram de retenció a l'autopista del Maresme entre Sant Andreu de Llavaneres i Mataró en sentit sud en direcció Barcelona. També hi ha lentitud a l'autopista AP7 a l'altura de Sant Celoni, on comença el carril addicional, i també a l'altura de la Roca del Vallès, també en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona. I també un petit tram de circulació lenta a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Barcelona a causa d'obres. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: És una previsió de la Gemma Puig.
3: Aquesta tarda de Sant Joan encara ha sigut força càlida. Les temperatures s'han tornat a enfilar i hem tornat a arribar als 40 o puntualment per sobre. 41 a Lleida, Alcarràs, 40 a Vallfogona de Balaguer, el Poal, la Vinebre, el Soleràs. Però també han pujat respecte ahir cap a les comarques de Girona. 39 a Girona o 38 a Banyoles. En aquest darrer dia d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Amb núvols, amb alguns ruixats que van descarregant i que encara ho poden fer en les properes hores, ben bé fins al vespre. Són força puntuals i molt concentrats cap al sector del Pirineu, Prepirineu més occidental, des de la Vall d'Aran fins la Cerdanya. De moment, ruixats febles, que no acaben de descarregar molta precipitació, i a la resta es manté aquest cel força clar. Aquesta propera nit i matinada la temperatura pot baixar una mica, costarà una mica menys de dormir. Encara, però, nit tropical a les comarques del prelitoral, cap a Ponent, i encara alguna nit tòrrida cap a la costa central, però reculant una miqueta. Sol en conjunt, matí de sol, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa i bandes de núvols prims. Un matí més assolellat i una tarda amb un cel una miqueta més enteranyinat, enterbolit per aquestes bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu. Pot acabar descarregant algun ruixat, però encara més puntual que no pas aquest dimecres. I pel que fa a les temperatures, doncs la calor anirà fluixant lentament. Es anirà notant 1-2 graus. Per tant, demà podria ser el primer dia que les temperatures no arriben als 40 graus des de diumenge.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: 10 minuts i seran les 8. Tot just fa 60 anys que la dictadura inaugurava el monument franquista de Tortosa. 6 dècades després, la polèmica sobre què fer amb el monòlit continua ben present. Tant l'Ajuntament com també la Generalitat treballen per avançar en la retirada. És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge tècnic d'Albert Cots.
4: Aquests dies es compleixen 60 anys des que el mateix dictador inaugurava el monòlit situat al vell mig del riu Ebre al seu pas per la ciutat.
5: Tortosinos y españoles todos, al pasar por estas riberas del Ebro, camino de Tortosa.
4: Què fer amb el monument és un dels debats recurrents. Marisa Panicello, membre de la Comissió per a la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa, i Alejandro Hernández, assessor jurídic del col·lectiu per a la reinterpretació del monument a la Batalla de l'Ebre.
6: És una vergonya que 60 anys després de la inauguració, el monument d'exaltació al dictador i mal anomenat el monument de la Batalla de l'Ebre encara estigui al mig del riu.
7: No és només el tema de la llicència d'obres, sinó que tenim diversos procediments iniciats que estan tots enfocats, lògicament, a protegir el monument, i entenem que se resoldran de manera favorable als interessos del Corembe i que, per tant, la retirada del monument no està a prop.
4: El 2021 la seva retirada va estar a prop. Els contraris a la retirada, però, van interposar recurs al contenciós administratiu i aquest va dictar mesures cautelars que implicaven l'aturada dels treballs. 5 anys més tard, totes les parts, incloses les administracions públiques, estan a l'espera de la sentència. Una via, la judicial, que sembla que no acabarà aviat.
7: Hem de partir de la base de que els temps judicials són lents. És a dir, en un sentit o en un altre, tal com es resolgui, no serà un procediment lent, ràpid, i podem estar parlant de temps.
4: En paral·lel, els contraris al monument posen deures a les administracions.

0: el que demanem nosaltres, bueno, a la Generalitat de Catalunya, és que actualitzi el projecte que hi havia. Estava tot el projecte i estaven les màquines al 2021, que actualitzi aquest projecte, que habilita ja una partida pressupostària per a que quan ja s'emetisca la sentència i caiguin les cautelars, se pugui realitzar la retirada el més aviat possible.
1: Tot plegat mentre Ajuntament i Generalitat treballen conjuntament en els passos a fer properament. En qualsevol cas, sembla que la resolució no serà ràpida. Interrogants tots ells sobre el futur més proper d'un monument que, recordem-ho, forma part del cens de simbologia franquista que la Generalitat va publicar l'any 2010.
2: I parlem ara de creadors de continguts literaris a TikTok, perquè la comunitat de BookTokers, així es diuen, té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, sobretot joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que ells són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
3: I és que des d'alguns sectors se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
4: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
3: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
5: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanant Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
3: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
6: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
3: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
2: 5 minuts i seran les 8.
7: Esports.
2: Marcos García, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia. En breu comença, de fet, és el compte enrere al Palau per al Barça-València. És el quart partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet. Ja sabeu, sense marge per la rada al Palau Blaugrana, l'equip de Xavi Pascual vol forçar el cinquè i definitiu partit de la final de la Lliga ACB contra el València. Seria dissabte a València, per tant, a la Fondeta. El partit d'avui és al Palau i l'equip blaugrana acaba d'anunciar el 5 titular amb Brizuela, Panther, Xenguelea, Foll i Claiborne. Aquest és el 5 titular amb el que començarà Xavi Pascual. Els blaugranes perden de moment per 2-1 en aquesta final i si cauen avui el València serà campió. Si guanyen avui, com diem, hauran forçat el darrer partit. Aquest Barça-València comença en breu, 4 minuts i mig si és puntual, i el podreu seguir en directe si així ho desitgeu al Tot Gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també la plataforma 3CAT. Al Mundial de Futbol hi ha previsions de partits que tanquen la primera fase de grups. El grup B, per exemple, aquests dos, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. I és que aquesta jornada es disputa unificada per resoldre cada grup. Aquesta matinada que ve jugaran també els últims partits als grups C i A. El grup C a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. Sentim el seleccionador brasiler, que és Carlo Ancelotti.
9: Escocia tiene un buen equipo, bien organizado. También ellos tienen oportunidad para calificarse mejor en el grupo. Entonces, no vamos a pensar

0: o juego de Marocco contra Haití.
1: I el grup A, a partir de les 3 de la matinada, dos partits també i dos a l'hora, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Checa, Mèxic. El seleccionador mexicà és el basco Javier Aguirre.
2: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado, no me he ido plenamente satisfecho, hemos cometido errores en defensa y en ataque y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
1: Fins aquí les prèvies del Mundial. Al poliesportiu l'arrenquem amb tennis. Tenim esport en joc. És la prèvia de Wimbledon, del torneig de tennis sobre herba de Wimbledon. Tenim una tenista de casa nostra, Marina Bassols, jugant aquesta hora contra la xinesa Wang Shi. A hores d'ara la xinesa domina per 4-2 el primer set. Per tant, està en joc. Encara hi ha marge per a la tenista catalana. En futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una nova ocasió per proclamar-se campió de Lliga. Després de perdre ahir el primer match ball contra el Pozo de Múrcia 5-4, acabem d'entrevistar Adolfo en declaracions del Tot Costa. Explica Adolfo que han d'aprendre dels errors de cara al següent partit, que és demà mateix, tornarà a ser a Múrcia. Sentim Adolfo en declaracions del Tot Costa.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
1: Demà, doncs, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, el Pozo-Barça és aquest quart partit. Si el Barça guanya, ja serà campió. Si no guanya, ja veurà cinquè partit, que serà el cap de setmana al Palau Blaugrana. En hoquei patins també tenim declaracions al Tot Costa dels últims minuts. L'Igualada ha tornat a aixecar un títol a l'hoquei Lliga. 29 anys després, els igualadins van superar ahir al vespre al Liceo, a la tanda de penals, el cinquè i definitiu partit de la final jugat a la Corunya. L'equip que entrena Mac Montaner va transformar dos penals per cap del Liceo després que el partit acabés empatat a dos. I justament Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, ha passat pel Tot Costa. Fixeu-vos com explica que encara no s'ho acaba de creure.
4: La veritat és que encara no ens ho creiem, si t'ha de ser honest. Estem supercontents. I suposo que a mesura que vagin passant les hores i els dies, doncs anirem valorant una miqueta més el què. Però la veritat és que sí, estem molt contents. Per nosaltres és un somni. En el meu cas, jo que porto pràcticament tota la vida al club, doncs imagina't els sentiments que tinc ara mateix i molt contents per l'equip, sobretot pels jugadors, la majoria d'ells molt joves, molts de la casa, així que més no es pot demanar.
1: El Mundial de MotoGP Marc Márquez ja té company per a la propera temporada a l'equip oficial de Ducati. És el murcià Pedro Acosta, que ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez, que no continua. Acosta firma per l'equip oficial Ducati per dues temporades. I acabem amb l'NBA. Hi ha hagut draft, primera ronda del draft aquesta passada matinada. S'ha fet l'elecció en primera ronda i l'alè nord-americà de 19 anys, AJ Divança, ha estat triat el número 1 d'aquest draft. L'han triat un dels equips de referència com són els Washington Wizards.
5: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 8. L'incendi forestal a Sant Quirze Safaja al Moianès evoluciona favorablement i els bombers es mostren optimistes per estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. Els esforços se centren ara en el cap del flanc esquerre del foc cap a aquesta població que continua confinada de manera preventiva. El foc hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles. D'aquí uns minuts està prevista una nova intervenció dels bombers per actualitzar la situació d'aquest incendi. Tan bon punt comenci i connectarem en directe i la podreu seguir a 3CAT Info. Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos Ábalos i Leire. Al Congrés, el PP no se'l creu i acusa el president espanyol de ser el nexe de totes les trames de corrupció i li torna a reclamar que convoqui eleccions. Això mentre Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis

0: li reclamen més explicacions. Begoña Gómez ha entregat aquesta tarda el passaport al jutge Peinado, tal com li va imposar com a mesura cautelar. La dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha entrat i sortit en cotxe pel garatge dels jutjats. I els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns vinent a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que l'estret d'Hormuz ha de mantenir-se obert, lliure de peatges, malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar un peatge. El preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. I dia de Castellera de Sant Joan històrica, a Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. I creix l'èxit dels booktokers i ja hi ha la primera agència a l'Estat que els representa. Cada vegada hi ha més editorials que, per promocionar els seus llibres, aposten per aquests creadors de contingut d'àmbit literari a TikTok. Esports.
1: Acaba de començar tot just primer minut i mig de joc el quart partit de la final de la Lliga CB entre el Barça i el València. A hores d'ara, Barça 0, València 2. El podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Mundial de Futbol, partits de les 9 del vespre per tancar el grup B, Bòsnia, Qatar i Suïssa, Canadà. A la mitjanit, el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I el Mundial de MotoGP, Pedro Acosta serà el nou company de Marc Márquez la temporada que ve a l'equip oficial Ducati.
0: I pel que fa al temps, últimes hores de Sant Joan amb algun ruixat puntual al Pirineu i cel clar a la resta. En l'últim dia de l'onada de calor hem tornat a superar puntualment els 40 graus. Dijous, temps molt semblant, amb cel enteranyinat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda. La calor anirà afluixant una mica els pròxims dies.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Us parla Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers es mostren optimistes amb l'incendi que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles per sobre del càmping Lilla i els agents rurals n'estan investigant les causes. De moment es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja. Anem cap allà, ho està seguint tot plegat sobre el terreny el Cristian Roldán.
3: La trentena de dotacions dels bombers segueixen atacant la pota esquerra d'aquest foc que cada cop està més controlat. De fet, no s'ha produït cap ventada o situació imprevista que hagi perjudicat les tasques d'extinció i els bombers segueixen sent optimistes en les previsions d'estabilitzar-lo al llarg d'aquesta tarda. La principal dificultat, com explica el cap de suport Robert Zaera, és l'orografia del terreny.
4: És un incendi topogràfic que no ens està portant situacions extremes com sí que ens hem trobat en altres incendis, però sí que la dificultat principal la tenim en l'orografia, que és a partir de cingleres i de més, que a nivell de seguretat a nosaltres ens fan prendre certes precaucions i també això va vinculat amb rodolaments i, a més, que nosaltres hem de ser cautelosos a l'hora de treballar en escenaris com aquests.
3: De tota manera, tant la població de Sant Quirze Safaja com el càmping Lilla segueixen confinats, sobretot per precaució i també per facilitar el moviment dels vehicles d'emergències. Precisament el director d'aquest càmping, Eduard Jiménez, explica a 3CAT Info com han viscut els primers minuts del foc.
5: Ens han trucat els clients del càmping, que començava a haver-hi fum a la sortida del càmping. M'he apropat cap allà i, sí, i hem vist que sí que havia un foc ja una mica actiu i tal, hem trucat al 112.
3: Paral·lelament, també s'han activat des del primer moment les agrupacions de defensa forestal. La Ivet Sants és la secretària de l'ADF Congost.
6: El primer que he fet ha sigut activar totes les donacions que jo tinc a contactes i hem activat totes les cubes més properes i hem sortit tots els que hem pogut i de l'ADF Congost hem sortit 3 cubes que estem molt propers i ja ens hem activat i voluntaris perquè cada cuba no es trobés sola.
3: El foc també ha obligat a tallar la carretera que connecta Sant Feliu de Codines amb Centelles i prohibir l'accés a Sant Miquel del Fai.
0: Doncs estem pendents que d'aquí uns minuts tornin a compareixer els bombers per donar l'última hora d'aquest incendi. Tan bon punt comenci aquesta compareixença i connectarem en directe i la podreu seguir en directe aquí a 3Cat Info. Veurem si durant aquesta actualització els bombers anuncien que ja han pogut estabilitzar aquest foc i també si poden aixecar el

0: confinament de Sant Quirze Safaja, que ha començat, com deia ara el Cristian, al voltant de les 4 de la tarda. 3CAT Info. 3CAT Info. Pedro Sánchez es desmarca totalment dels casos judicials del seu entorn i acusa la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença avui al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Ens ho explica des de Madrid, Àngels Lafuente.
1: Sense portar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
1: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfer, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
2: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
1: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I seguim al Congrés perquè avui Junts s'ha tornat a desmarcar d'una possible moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i que designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura. Continuem, doncs, a Madrid, ara amb la Paula Brujats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
4: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: Qui també pressiona Pedro Sánchez a convocar eleccions són els bisbes espanyols. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, ha recordat que la Constitució ofereix diferents sortides quan hi ha casos greus de corrupció.
9: Pues estaré a ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles.

0: o si és que se puede mantener la situación actual.
1: Ho ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal. Ara passen 12 minuts de les 8 del vespre.
2: 3 minuts.
1: La dona del president espanyol, Begoña Gómez, ja ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Aquest era el moment en què entrava als jutjats. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre altres delictes. Gómez ha entrat i sortit dels jutjats de Madrid amb cotxe, com ja havia fet en altres ocasions. La parella de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut les cautelars, també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials. I en una altra causa, al voltant del govern espanyol, la Policia Nacional acusa ara José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del COS ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional en què assenyala l'expresident espanyol per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els serveis de Zapatero. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari. Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a Trescatinfo.
1: Obrim ara crònica internacional. Malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha anunciat avui des de Kuwait que dilluns vinent, dia 29, es reprendran les converses entre els Estats Units i l'Iran a nivell tècnic per avançar en la segona fase de les negociacions. Aquesta etapa s'ha de centrar en la limitació del programa nuclear iranià i sobre això el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que inspectors de l'organisme que dirigeix hauran d'anar a la República Islàmica.
4: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
1: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, el cap de la diplomàcia nord-americana ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic. Rubio, que està de gira pels països del Golf, assegura que els Estats Units no faran res que posi en risc la seguretat d'aquesta regió. A tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, cau gairebé un 5% i se situa a poc més de $73. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de $72.5. També segueix la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Ara és 9:15, obrim l'àrea de serveis de 3CatInfo i la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Es manté el pas alternatiu a l'N230 a l'altura del terme municipal de Viella i Mijaran a causa d'un accident. Hi ha retencions puntuals en totes dues direccions. A la C31 Nord i la C65 es manté la congestió entre Platja d'Aro i Santa Cristina en direcció Girona. I l'autopista del Maresme, la C32, també congestionada entre Sant Vicenç de Montalt i Sant Andreu de Llavaneres en direcció Barcelona. Recordem, pel que fa al transport públic, els trens de l'R2 Nord i R11 de Rodalies estan recuperant progressivament la normalitat després que s'ha resolt una incidència a la infraestructura. Es manté també el servei alternatiu per carretera entre Granollers i el Clot. I l'R4, per un robatori de material ferroviari, manté la circulació per via única entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
3: El temps.
1: Previsió meteorològica de la Gemma Puig.
6: Aquesta tarda de Sant Joan, en aquest darrer dia de l'onada de calor, ha tornat a fer calor, han tornat a pujar les temperatures i hem tornat a arribar encara a aquests 40

0: graus o puntualment per sobre, 41 a Lleida o 41 al Carràs, 40 al Poal, a Vallfogona de Balaguer, al Soleràs, a Vinebre, Ponent i interior de l'Ebre. També 39 graus a Organyà i també avui ha pujat respecte ahir la temperatura, sobretot cap a les comarques gironines. 39 a Girona, 38 a Banyoles o 37 a Espolla. A la majoria de comarques, però, ha baixat una mica, ni que sigui un grau. Costa molt de notar aquest petitíssim descens de la temperatura. I una tarda marcada, altra cop, doncs, per alguna nuvolada i algun ruixat. De moment, força puntuals i força restringits cap al Pirineu Prepirineu, des de la Vall d'Aran fins a Cerdanya, arribant a alguns punts de l'Alt Urgell o també al nord del Pallars. Per tant, aquests ruixats que aniran descarregant encara en les immediates hores. De cara a aquesta propera nit i matinada, tornarem a tenir valors alts, tot i que baixarà una miqueta, nit tropical encara cap a comarques interiors, amb aquestes nits tòrrides puntuals cap a la costa central, i un dijous al matí, amb sol, amb alguna banda de núvol prim i alguna boirina matinal als dos extrems de la façana litoral. La qualitat de l'aire millorarà, la pols en suspensió marxarà, per tant, començarem a tenir aquest cel menys terrós i una miqueta més blau. A la tarda, això sí, augmentarà la nuvolositat, tindrem més bandes de núvols prims i tornaran a créixer nuvolades, però encara més inofensives que aquest dimecres. Per tant, ruixats molt més puntuals si acaben descarregant. I pel que fa a la temperatura, aquesta tendència a anar afluixant poc a poc. Demà podria ser el primer dia que no arribem als 40 des de diumenge.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara falten 10 minuts mal comptats per 9:15. Renault anuncia una sortida massiva d'enginyers de l'empresa per fer front a la competència xinesa. El fabricant d'automòbils ha anunciat un pla de baixes voluntàries a França per reorganitzar la seva divisió d'enginyeria que afectarà 800 treballadors. Renault disposa de 5.500 enginyers a tot el grup i espera fer efectives aquestes sortides abans de finals de l'any que ve. La intenció del fabricant francès és, un cop s'hagin acordat les baixes, contractar fins a 200 nous especialistes pel seu departament d'enginyeria.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, i de fugir sense ajudar-lo. Això va ser ahir. El noi conduïa, a més, sense carnet. Lleida, Estela Busoms.
3: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 9:15 del vespre, quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
2: I més coses, el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba ahir a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda Fades denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat aquests fets.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: I hem començat aquesta roda informativa explicant-vos que estàvem pendents d'una nova actualització dels bombers sobre l'incendi que crema des de primera hora d'aquesta tarda, de fet des del migdia, a Sant Quirze Safaja, al Moianès, amb la previsió d'estabilitzar-lo aquesta mateixa tarda. En l'última intervenció que hem sentit, els bombers deien que eren optimistes. L'incendi ha començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles, per sobre del càmping Lilla, i els agents rurals n'estan investigant ara mateix les causes. De moment es manté el confinament preventiu a Sant Quirze Safaja. Veurem si durant aquesta actualització els bombers anuncien doncs que ja han pogut estabilitzar el foc i si poden aixecar el confinament que ha començat, com dèiem, al voltant de les 4 de la tarda. Sentim ara mateix...

0: Joan Reyes, sotsinspector de bombers en cap d'intervenció.
1: Inspector de bombers i l'actual cap d'intervenció de l'incendi de Sant Quirze Safaja.
2: Joan, explica'ns una mica com han anat aquestes actuacions, si el foc ja està estabilitzat i on heu atacat al final.
1: Sí, mira, el foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a quarts de dues del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí al costat, a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut. Al final han sigut, portem un perímetre aproximat, és a dir, números grans, agents rurals, quan faci la, doncs, al final la delimitació exacta del perímetre i ja ho declararà, però estem a l'entorn d'unes 16 hectàrees cremades de bosc i de conreu.
2: Una mica les dificultats que us heu trobat, comentaves aquest vent, hi ha hagut en algun moment risc de que hi hagués nuclis urbans en perill?
1: És a dir, risc, evidentment, al final, fins que no tens la situació sota un control, doncs, hem sigut previsors en aquest sentit i s'ha declarat, doncs, el confinament primer en primera instància del càmping per la proximitat, després de Sant Quirze Safaja. S'ha valorat, doncs, potencials posteriors cap al nucli de Castellcí i Castellsort. Ja s'ha vist que difícilment arribaria, però s'han fet recomanacions en tall de trànsit, doncs, per evitar aquesta mobilitat, per fer aquest efecte tafaner, també, doncs, per les pistes, sobretot, hi ha molt, és un territori amb moltes pistes rurals que donen accés des d'aquests nuclis cap a el que era l'àrea de l'incendi, doncs, també tenir-los controlats perquè la població no, de forma general, no accedís en aquest perímetre de l'incendi, i amb això hem treballat, en tenir, doncs, la població protegida d'aquest incendi.
2: I una mica, quan preveieu tenir-lo extingit?
1: Això fa difícil de determinar ara mateix. El nostre objectiu que tenim, doncs, per ara endavant és estabilitzar aquest perímetre que tenim. Ara no està controlat, encara està estabilitzat. Ens falta, doncs, treballar-lo, fer una feina de remat exhaustiva de tot el perímetre amb línia d'aigua, revisar que no tinguem punts calents. El plantejament és tenir de cara a demà a les 7 del matí, doncs, un perímetre suficientment fresc perquè de cara, doncs, demà un altre nou dia de calor amb vent de marinada que acabarà entrant, doncs, no té obvi quines facilitats per tornar a iniciar l'incendi. Correcte, les poblacions de Sant Quirze Safaja, doncs, el que és l'accés a la població, la mobilitat ordinària, doncs, ja s'ha restablert. Queda pendent, doncs, el tall des d'aquest nucli de població fins on ens trobem ara, doncs, perquè realment hi ha molt trànsit de vehicles pesats de l'emergència, doncs, i pot ser perillós en aquest sentit. La resta de la circulació està oberta. Jo sí que recomano a la població que totes aquestes pistes que parlaven abans, de rurals, que donen accés des d'aquests nuclis i els agents rurals i el cos de Mossos d'Esquadra, si li fa molt difícil tenir el control de prohibir o de restringir l'accés cap a aquest perímetre de l'incendi, doncs jo la recomanació és que no s'accedeixi des d'aquestes pistes cap al perímetre de l'incendi, perquè encara, doncs, no oblidem que està estabilitzat, que això no vol dir que estigui controlat.
2: A l'hora de confinar la població, això en què us ajuda també a l'hora de treballar?
1: Al final és tenir, doncs, la població, doncs, segura, en el lloc més segur és a casa seva, doncs, en aquest nucli de població és el lloc més segur, gent, doncs, que perquè sigui, però sí, perquè té la masia, doncs, en aquestes proximitats de l'incendi, doncs, si tenim gent movent-se, ja sigui en vehicle propi o a peu, es pot trobar en situacions d'atrapament, en situacions complicades. Per tant, la recomanació sempre és estar en zona segura i el millor lloc és confinar-se. Primer, generar-se, doncs, el propi pagès en la seva masia, el propi poble amb les seves franges, l'urbanització, una zona segura, i refugiar-se, confinar-se, doncs, a dintre. No li puc dir. Els agents rurals, Mossos d'Esquadra, quan inicien la investigació, doncs, ho determinaran. Sí, evidentment, s'ha aixecat el confinament de Sant Quirze Safaja.
0: Doncs són les explicacions que ha donat Joan Reyes, cap d'intervenció dels bombers. Confirma que s'ha estabilitzat ja el foc de Sant Quirze Safaja, que crema des d'aquest migdia al Moianès. Ha cremat 16 hectàrees cremades de bosc i de conreu. No hi ha previsió encara de quan es podrà controlar o extingir aquest foc, però sí que ha confirmat que s'ha

0: aixeca el confinament de la població de Sant Quirze Safaja. Tot i així, diu que es manté tancada la circulació a les zones properes del foc per facilitar les tasques dels equips d'extinció.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el Marcos García. Bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. Tenim esport en joc, com ens agrada. A hores d'ara, el Palau Blaugrana es disputa el quart partit de la final de la Lliga CB. Ja sabeu, el Barça hi arriba amb desavantatge. 2-1 per al València en el global d'aquesta final. Doncs a hores d'ara, a 7 minuts per arribar al descans del partit, empat al marcador. Barça 28, València Bàsquet 28 també al Palau Blaugrana. A hores d'ara, els tres jugadors més destacats en atac per part de l'equip de Xavi Pascual, d'aquest Barça de bàsquet, són Kevin Panther, 12 punts, Schengeli, 7 punts, i Nicola Provitola, amb 6 punts. A hores d'ara, com diem, pràcticament 7 minuts per arribar al descans del partit. Empat a 28 al marcador. Això faria que encara no tinguem clar qui pot acabar guanyant. Ja sabeu, si avui el Barça guanya, forçarà el cinquè partit, que es disputaria a València dissabte. Si avui guanya el València, serà campió de la Lliga ACB. També en joc, esport en joc, en aquest cas tennis a Wimbledon, a Londres, torneig sobre herba. Fase prèvia tenim la Marina Bassols, tennista catalana, jugant contra la xinesa Wang Shi. A hores d'ara, Bassols ha perdut el primer set d'aquesta fase prèvia, 6-3. Per tant, en el segon estan igualades a 0 les dues tennistes. Per tant, el primer set l'ha perdut la tennista de casa nostra. Això és el que està en marxa a hores d'ara en el món de l'esport. A les properes hores tenim Mundial. Hi ha partits que resoldran els diversos grups. A les 9 de la vespre es resol el grup B amb els partits Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà, tots dos a partir de les 9 del vespre. Aquesta matinada, la mitjanit, es jugarà en els dos partits que resoldran com queda el grup C, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. I el grup A, 3 hores després, a partir de les 3 de matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca contra Mèxic. En futbol sala, el Barça tindrà demà oportunitat de sentenciar a Múrcia la Lliga. A hores d'ara, l'equip blaugrana domina per 2-1. El partit de demà es juga a Múrcia. I fa tot just uns minuts, ha passat pel tot Costa, un dels jugadors fonamentals del Barça de futsal és Adolfo El Santim.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
2: Demà, doncs, el Pozo Barça, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Si el Barça guanya, serà campió. En hoquei patins d'Igualada, torna a aixecar un títol, està de camí de tornada cap a casa després de guanyar a la pista del Liceu el partit definitiu per la Lliga en un global de 3-2. Al Mundial de MotoGP, finalment direm que Marc Márquez ja té company de cara a la propera temporada a l'equip oficial Ducati. Ducati no renova Pecco Bagnaia i, en canvi, fitxa Pedro Acosta.

Ara són 8:45 del vespre i ho hem sentit fa només uns minuts. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema a Sant Quirze Safaja al Moianès i s'ha aixecat el confinament de la població, tot i que es manté tancada la circulació a les zones pròximes al foc. Un foc que hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles i que s'està investigant ara com s'ha originat. En l'àmbit polític, la notícia del dia és que Pedro Sánchez denuncia persecució a la seva família, manté la confiança en Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos de Valós o de Leire Díez. El PP no se'l creu i torna a demanar que convoqui eleccions. Junts li proposa que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. Per cert, que aquesta tarda la dona de Sánchez, Begoña Gómez, ha entregat el passaport al jutjat, tot i el recurs presentat en contra de les mesures cautelars que li ha imposat el jutge Peinado. A més, des d'ara i fins a les 9 us explicarem que es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta després que Iván Cepeda, el candidat de les esquerres de les eleccions presidencials de diumenge, hagi acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella. També parlarem de l'onada de calor que afecta diversos països europeus.

0: com és el cas de França i el Regne Unit, i de com les altes temperatures també condicionen les activitats culturals i festives a casa nostra. I per últim, a l'espai Un País per Voltar, ens fixarem en els amants de l'arquitectura i una aplicació gratuïta que ofereix rutes per tot el país en més de 3.600 edificis i espais singulars de diferents estils i èpoques. I en esports, què destacarem, Marcos?
1: Doncs que tenim en joc dos partits que ens interessen moltíssim a aquesta hora. A poc més de 5 minuts per arribar al descans al Palau Blaugrana, quart partit de la final de la Lliga ACB. Barça 30, València 31, igualadíssim a 5 minuts per arribar al descans d'aquest quart partit de la final. I a la prèvia del torneig de tennis de Wimbledon sobre herba, a hores d'ara, males notícies, la nostra tenista Marina Bassols està perdent el primer set contra la xinesa Wang. De moment ha perdut aquesta primera mànega per 6 a 3.
0: I pel que fa al temps, últimes hores de Sant Joan amb algun ruixat puntual al Pirineu i cel clar a la resta. En l'últim dia de l'onada de calor hem tornat a superar puntualment els 40 graus. Dijous, temps molt semblant, amb cel enteranyinat per núvols prims i també alguna nuvolada de tarda. La calor anirà afluixant una mica els pròxims dies. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com dèiem, ja està estabilitzat l'incendi que crema des d'aquest migdia a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès, i s'ha aixecat el confinament dels veïns, segons acaben d'informar els bombers. Anem, doncs, en directe cap a Sant Quirze. Allà hi tenim el Cristian Roldán. Cristian, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, després de 7 hores d'actuació, els bombers ja han donat aquest foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat, com a tard ens comentaven al llarg del matí de demà. El perill principal del foc era l'orografia que voreja aquesta zona i també la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers minuts. De fet, a quarts d'una, el vent l'ha empès, tal com explicava en Joan Reyes, el sotinspector dels bombers, que és el cap d'intervenció.
4: Les poblacions de Sant Quirze Safaja, doncs el que és l'accés a la població, la mobilitat ordinària, doncs ja s'ha restablert. Queda pendent, doncs, el tall des d'aquest nucli de població fins a on ens trobem ara, doncs perquè realment hi ha molt trànsit de vehicles pesats de l'emergència, doncs, i pot ser perillós en aquest sentit. La resta de la circulació està oberta. Jo sí que recomano a la població que totes aquestes pistes que donen accés des d'aquests nuclis agents rurals i al cos de Mossos d'Esquadra que no s'accedeixi des d'aquestes pistes cap al perímetre de l'incendi, perquè encara, doncs, no oblidem que està estabilitzat, que això no vol dir que estigui controlat.
3: També, com explicava en Joan Reyes, el sotinspector dels bombers, un cop s'ha estabilitzat aquest foc, s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i també el càmping L'Illa en total, a manca de tenir el recompte perimetral final dels agents rurals. Els bombers calculen que s'han cremat prop de 16 hectàrees en aquesta zona, la majoria d'elles forestals.
0: El Cristian Roldán en directe des de Sant Quirze Safaja seguint aquest incendi des de primera hora de la tarda. Gràcies, Cristian, bona tarda.
3: Bona tarda a vosaltres.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Pedro Sánchez es desmarca totalment dels casos judicials del seu entorn i acusa la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença avui al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente.
5: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
6: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
7: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
5: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
6: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
5: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I en aquesta mateixa sessió al Congrés, Junts ha mogut fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Pedro Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre nom del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. I a tot això, aquesta tarda, la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha entregat el seu passaport al jutge Juan Carlos Peinado. Aquest era el moment. Aquest era el moment en què entrava als jutjats amb cotxe. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres delictes. La parella de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut aquestes mesures cautelars, també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials. I en una altra causa al voltant del govern espanyol, la Policia Nacional acusa ara José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del COS ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional en què assenyala l'expresident espanyol per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els seus serveis. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva. I mentrestant, a l'Audiència Nacional avui s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta el Partit Popular. L'exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha reconegut que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat José Manuel Villarejo li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros cada mes.
8: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalía le demana más de 12 años de presó.
2: 3CAT Info.
0: El metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. L'Organització Mundial de la Salut, de la seva banda, assegura a través d'un portaveu que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
9: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS ha explicat que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 persones han mort per aquest brot d'Ebola. Ara passen 10 minuts clavats de 9:15. Continuem en l'àmbit internacional. Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, malgrat que a les converses de pau de Washington hi ha sobre la taula una proposta per transferir posicions israelianes a les forces armades libaneses. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat avui que hi hagi una petició dels Estats Units en aquest sentit.
10: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Tot i així, des de Kuwait, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla consisteix en que les tropes israelianes vagin marxant del territori territori ocupat al sud del Líban quan les forces armades del Líban puguin fer-se càrrec i evitar així els atacs de la milícia xiïta proiraniana de Hezbollah contra el nord

0: d'Israel.
1: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: Aquest dimecres, Israel ha mort dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a Colòmbia es confirma el gir cap a l'ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, finalment ha cedit i ha acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que diu s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
3: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
0: I ho hem destacat també al sumari. Fa molta calor a França. Més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments, majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon, estaran en alerta roja per calor extrema a partir de demà al migdia. Això després que ja s'han batut el registre històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aires acondicionats. Ens ho explica des de París Isabel Galí.
4: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
0: I també s'ha emès una alerta vermella de calor extrema al sud d'Anglaterra i a Gales. Ens ho explica des de Londres, Quim Olivares.
5: S'espera que al sud d'Anglaterra i Gales els termòmetres s'enfilin fins a 37 graus de dia i de nit no baixin dels 22. Per tant, nits tropicals en uns països poc habituats a aquesta mena de calorades. Un exemple, molts combois de metro aquí a Londres no tenen aire condicionat. Sentim una usuària.
6: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
5: De fet, l'empresa nacional de trens recomanava evitar viatjar si no és imprescindible, ja que hi ha moltes interrupcions i retards en moltes línies per l'extrema calor. El curs escolar acaba a mitjans de juliol i més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa. Pel que fa als habitatges, la majoria no tenen persianes, ni tendals ni porticons, ni tampoc aire condicionat.
7: No m'ho puc permetre i no crec que el compri. Penso que cal només uns dies a l'any aquí. Pel cost que té i pel medi ambient, simplement no és una necessitat.
5: L'alerta vermella s'allarga fins dijous a mitjanit, però només al sud. En canvi, a Escòcia, a les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
0: Ara són 8:45 de la nit.
8: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica a Catalunya amb la Gemma Puig.
9: Anem acabant aquest dia de Sant Joan i ho fem encara amb algun ruixat que anirà ja clarament a la baixa en les immediates hores i els registres més significatius doncs, han deixat aquests 15 litres per metre quadrat a l'Acredon, 7 a Bonaigua, 4 a Núria, 2 a Cadinort o 2 litres a Viella. En un dia càlid, altre cop, aquest últim dia d'aquesta onada de calor, amb temperatures que han tornat a superar els 40 graus, 40

0: cel més enteranyinat. Marxa la pols sahariana i, per tant, no tindrem aquest cel tan terrós. I a la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, en principi inofensives. Pel que fa a la calor, anirà fluixant. Farà calor, xafogor, però no amb aquests termòmetres tan disparats. Sembla que aquest dijous seria el primer dia des de diumenge que no tocaríem els 40.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: Ara passen 2 minuts de 3:15. Gran diada castellera de Sant Joan a Valls. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4-9 nets, que és una gran fita. Ens ho explica des de Valls el Josep Almirall.
3: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4-9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma X extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3-9. La Vella descarregat de sortida al 5-9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7-9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4-9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2-9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
2: De fet, per aquest ambient xafogós, les activitats culturals i festives s'han d'adaptar cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic a Valls, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere. Aquest any ja s'han modificat horaris i també organització. Tarragona, Manel Sastre.
4: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
5: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del tardeo l'hem traslladat a la piscina, que està al costat, perquè la gent pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
4: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
6: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
4: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
1: 3cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3cat Info. Amb Fèlix Martín.
7: El país per voltar d'avui el dediquem als amants de l'arquitectura. Una nova aplicació gratuïta del Col·legi d'Arquitectes ofereix rutes per tot Catalunya amb més de 3.600 edificis i espais singulars de diferents estils i èpoques. L'aplicació, anomenada simplement Rutes, permet saber quines obres hi ha prop d'on som o preparar sortides en una zona determinada. És un reportatge de Mireia Sala.
8: L'aplicació està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i s'ha inspirat en apps d'ús comú per part dels usuaris, com aplicacions de música, de cites o de compravenda de pisos. Una de les possibilitats més atractives és la de crear itineraris a la carta amb la funció anomenada Arquimatch, que et proposa un recorregut responent només a 4 preguntes. Omar Ornaque és

0: codirector de la plataforma.
1: Et comença a proposar com seria una aplicació de cites, diguéssim, no? Tu has donat unes característiques de la que, com vols que et proposin els edificis, se't proposen els edificis i tu, fent swipe esquerra o dreta, descartes aquesta proposta que se t'ha fet o l'afegeixes a la ruta que has estat creant a través de la teva selecció. I com veieu, a dalt a la dreta, se't van acumulant aquelles obres que tu has acceptat.
0: L'objectiu és oferir un contingut que enganxi l'usuari i l'incentivi a descobrir el patrimoni cultural que té més a l'abast. Aureli Mora és l'altre codirector de rutes.
2: En el fons són aquestes estratègies actuals de les aplicacions i d'aquest tipus de programari per generar certa, com dir-ho malament, addicció, no? A l'usuari. No?
1: Addicció a l'arquitectura.
2: En aquest cas és una addicció cultural que està bé, no? Que el que fas és passar el temps i cercar coses que et sorprenguin.
0: Com que l'aplicació geolocalitza l'usuari, siguis on siguis, permet consultar el patrimoni arquitectònic de l'estil que es vulgui i que es trobi a prop. O bé, es pot fer una ruta en una zona determinada. L'APP organitza l'ordre dels edificis a visitar i explica com s'hi pot arribar, ja sigui en transport públic o privat.
1: Creiem que és una eina que et serveix, per exemple, estàs en un bar a qualsevol indret de Catalunya i tu poses i dius, escolta, què tinc a prop? I avui no em ve de gust veure arquitectura històrica i vull moderna, o al revés. No em proposis res modern i proposa'm alguna cosa històric i aviam què hi ha, no? I pum, ràpidament surts, t'acabes el cafè, surts i te'n vas a visitar el que se t'ha proposat.
0: Totes les rutes o visites es poden guardar i compartir pel mòbil.
1: Tenim tot el programa de rutes, que en tenim unes 120 més o menys, i tu aquestes rutes també te les pots guardar en el teu perfil personal, és a dir, que si tu explores una vegada i entres i t'agraden, te les pots guardar i se te'n va la categoria de desades, igual que t'has guardat les obres o les rutes que t'has fet tu mateix. O sigui, en el fons, ho tens tota la butxaca d'una manera bastant intuïtiva.
0: Rutes té 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història. Hi trobem, per exemple, 100 anys del naixement d'Oriol Buïgas o testimonis del japonisme a Barcelona. També inclou els recorreguts oficials del Congrés Mundial d'Arquitectes que se celebra a la capital catalana. L'aplicació està disponible per als sistemes operatius Android i iOS i té la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència Catalana de Turisme i la Fundació Mies van der Rohe. Ana Ramos és la directora d'aquesta fundació.
3: El valor afegit d'aquesta és que fa un esforç d'impacte territorial a Catalunya fantàstic. Tenim l'objectiu de que els barcelonins, els catalans, no vagin a visitar arquitectura, sinó que aixequin la mirada i se n'adonin de que estan envoltats d'arquitectura.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. Esports.
5: Marcos García, bona nit.
6: Bona nit, Laia. Tenim en marxa dos partits que ens interessen molt a aquesta hora. El descans al Palau Blaugrana. El Barça 35, València 47, més 12 per a l'equip de Pedro Martínez, molt superior al segon quart i té aquest avantatge que diem de 12 punts al descans. Per ara, els jugadors del Barça més destacats són Panther, 12 punts, i Xenguelia, 9 punts per al pivot. Els blaugranes perden de moment per 2-1 aquesta final i si cauen avui, el València ja serà campió. En canvi, si guanya el Barça, forçarà el cinquè partit dissabte al Roig Arena de València. Com diem, descans, Barça 35, València 47. Aquest Barça-València l'estem fent el tot gira a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. També en joc, en aquest cas, tennis, a la fase prèvia del torneig de tennis a Wimbledon. La catalana Marina Bassols juga contra la xinesa Shi Wang. El partit s'enfila al tercer set, a hores d'ara 1-1 en aquest tercer set, després que les dues tennistes, la xinesa, hagi guanyat el primer set per 6-3 i el segon hagi estat per 6-1 per a Bassols. Això pel que fa a esport en joc, però de seguida comencen els partits del Mundial. I és que el Mundial de Futbol hi ha previstos els partits que tanquen la primera fase del grup B i comencen tot just aquí uns minuts, a les 9 del vespre, Bòsnia, Qatar i Suïssa-Canadà. Tots dos, com diem, són els partits que tanquen i deixaran definit el grup B del Mundial. Aquesta matinada que ve es jugaran també els últims partits dels grups C i grup A. El grup C a la mitjana

0: nit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. El grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica contra Corea del Sud i República Txeca contra Mèxic. Això pel que fa al Mundial de Futbol. Tornant al poliesportiu en futbol sala, tenim el Barça molt pendent al partit que tindrà demà, dijous, a Múrcia. Serà el quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. És, per tant, una nova ocasió per l'equip català per proclamar-se campió de Lliga. Ahir va perdre el primer matchball a la pista del Pozo, a Múrcia, 5-4, i això deixa l'eliminatòria amb un 2-1 favorable per a l'equip blaugrana. Ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio fa només una estona Adolfo, el número 8 del Barça de Futbol Sala, un dels jugadors fonamentals al vestidor de Javi Rodríguez. Sentim Adolfo de cara a l'aprenentatge de la derrota d'ahir per al partit de demà. Sentim Adolfo.
1: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
0: Demà, com diem, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Si el Barça guanya, serà campió. Demà, el Pozo, Barça. En hoquei patins, l'Igualada torna a aixecar un títol de Lliga. Avui el celebra, de fet, està de tornada cap a casa l'equip català. També ha passat pel Tot Costa Marc Montaner, que és l'entrenador des de la banqueta de l'Igualada d'hoquei patins, que ahir es va imposar al Liceo i, a més, ho va fer a Galícia. Sentim el tècnic.
2: La veritat és que encara no ens ho creiem, si t'ha de ser un nen. Estem supercontents i suposo que a mesura que vagin passant les hores i els dies, doncs anirem valorant una miqueta més el què, però la veritat és que sí, estem molt contents, per nosaltres és un somni. En el meu cas, jo que porto pràcticament tota la vida al club, doncs imagina't els sentiments que tinc ara mateix i molt contents per l'equip, sobretot pels jugadors, la majoria d'ells molt joves, molts de la casa, així que més no es pot demanar.
0: El Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada vinent a l'equip oficial Ducati. L'equip italià ha fet oficial, justament, ha comunicat que serà Pedro Acosta el nou company de Marc Márquez. A més, el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat aquest vespre la creació d'una beca de $10.000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. De fet, els primers que es beneficiaran d'aquesta iniciativa seran de manera retroactiva els atletes que al febrer van competir als Jocs d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo el 2026. Per tant, notícia d'aquest vespre, beca per a tots els esportistes que participin en uns Jocs Olímpics de $10.000 per esportista.
3: Trescat Info.
4: En punt les 9 del vespre. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema a Sant Quirze, Safaja al Moianès i s'ha aixecat el confinament de la població, tot i que es manté tancada la circulació a les zones pròximes al foc. Un incendi que hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles i s'està investigant com s'ha originat. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El PP l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Mentrestant, Junts mou fitxa per desmarcar-se d'una moció de censura liderada pel PP i proposa a Sánchez que faci un pas al costat perquè agafi les regnes un altre candidat del PSOE. El president espanyol ho ha descartat mentre la resta de socis li reclamen més explicacions. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la policia acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns que ve a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que l'estret d'Hormuz s'ha de mantenir obert, lliure de peatges, malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar-hi un peatge.

0: Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, a la comarca del Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i l'acusen d'homicidi per imprudència greu. Jornada històrica avui a la Diada Castellera de Sant Joan. A Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Esports. Marcos García, bona tarda.
1: Bona tarda. En joc, Barça 37, València 54, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Més 17 per a l'equip valencià. Si el Barça perd, el València serà campió de la Lliga ACB de bàsquet. El Mundial de Futbol. Acabats de començar els dos partits que tanquen el grup B. Bòsnia 0, Qatar 0 i Suïssa 0, Canadà 0. A la mitjanit el grup C, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. I en tenis, en joc a la prèvia del torneig de Wimbledon, Marina Bassols contra la xinesa Shi Wang. La xinesa ha guanyat el primer set 6-3, Marina Bassols ha guanyat el segon per 6-1.
0: Darreres hores de Sant Joan amb algun ruixat puntual al Pirineu i cel clar la resta. En l'últim dia de l'onada de calor hem tornat a superar puntualment els 40 graus de temperatura. Demà dijous temps molt semblant amb el cel enterenyinat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda. La calor anirà afluixant una mica els pròxims dies.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon vespre a tothom, benvinguts. Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal que des del migdia crema a Sant Quirze, Safaja al Moianès. L'evolució favorable del foc ha fet que s'hagi aixecat el confinament de la població, tot i que encara està restringida la circulació a la carretera pròxima a les flames. Els bombers també demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Anem cap a Sant Quirze Safaja, allà hi tenim el Cristian Roldán.
3: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït en els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
4: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
3: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping Lilla. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
5: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
3: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: Hem estat molt pendents d'aquest incendi, també de la compareixença avui de Pedro Sánchez, que es desmarca totalment dels casos judicials del seu entorn i acusa la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Madrid Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
8: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
6: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i

0: El seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
1: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
0: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
0: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
2: Doncs bé, si el PP torna a exigir que Sánchez convoqui eleccions, qui també l'està instant a fer-ho són els bisbes espanyols. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant el greu problema de corrupció.
3: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si és que se puede mantener la situació actual.
2: El rebuig dels socis a un govern del PP i Vox és el que salve per ara Pedro Sánchez. Junts ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura l'any 2027. Tornem cap a Madrid ara amb la Paula Brujats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
1: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga l'altre, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
4: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
2: Doncs bé, la dona del president espanyol, Begoña Gómez, ja ha entregat avui, aquesta tarda, el seu passaport al jutge Peinado. Aquest és el moment en què Begoña Gómez arriba bé als jutjats. És una de les mesures preventives que l'instructor li va imposar després de decidir la setmana passada que l'envia a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres delictes. Gómez ha entrat i sortit dels jutjats de Madrid amb cotxe, com havia fet altres vegades. L'esposa de Pedro Sánchez, que ja ha recorregut les cautelars, té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment a les dependències judicials. I en una altra causa, al voltant del govern espanyol, la policia espanyola acusa José Luis Rodríguez Zapatero d'embutxacar-se 200.000 euros per haver influït en una operació a Bolívia. La Unitat de Delictes Econòmics del Cos, la UCO, ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional Espanyola en què assenyala l'expresident per haver mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa peruana que hauria contractat els serveis de Zapatero. L'entorn de l'exlíder socialista assegura que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat i demana no convertir la causa en una investigació prospectiva.
9: Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.

0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
3: Sortim a l'exterior. Nou entrebanc pel memoràndum d'entesa entre els Estats Units i Iran. Teheran assegura que no preveu permetre inspeccions de l'organisme internacional de l'energia atòmica a les seves instal·lacions nuclears atacades, malgrat la insistència en aquest sentit tant de Donald Trump com del director general de l'organisme, Rafael Grossi, a qui podem sentir.
4: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
3: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. El nou desacord s'afegeix al pols d'Israel, que ha continuat atacant el Líban, avui amb drons al sud del país que han provocat 2 morts, en el que representa l'enèsim desafiament del govern Netanyahu a l'alto el foc a la regió invocat pels Estats Units i l'Iran. Doncs bé, Israel, que afirma que no es pensa retirar del sud de Líban, malgrat que a les converses de pau de Washington hi ha sobre la taula una proposta per transferir posicions israelianes a les forces armades libaneses. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat avui que hi hagi una petició dels Estats Units en aquest sentit.
5: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
3: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix en que les tropes israelianes vagin marxant del territori ocupat al sud de Líban quan les forces armades de Líban se'n puguin fer càrrec i evitar així els atacs de la milícia xiita pro-iraniana de Hezbollah contra el nord d'Israel.
6: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
3: Com us dèiem, avui Israel ha mort 2 persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Un quart de nou.
0: El temps.
3: Amb la Gemma Puig.
8: Anem acabant aquesta tarda de Sant Joan, que ha vingut marcada altre cop per aquest ambient càlid, aquest darrer dia de l'onada de calor, amb temperatures que s'han tornat a disparar i hem tornat a superar els 40 graus. 41 a Lleida, 41 també al Carràs, 40 a Vinebre, també aquests 40 al Poal, Vallfogona de Balaguer, però avui també s'ha enfilat la temperatura cap a les comarques gironines, 39 a Girona, 38 a Banyoles o 37 a Espolla, i moltes màximes entre els 35 i els 38 graus, comarques interiors i fins i tot cap al Pirineu. També hem tingut algun ruixat, alguna tronada, no molt significativa, però que encara pot anar descarregant en aquestes immediates hores cap al Pirineu Prepirineu. Registre més significatiu, els 15 litres per metre quadrat a l'Agredon, 7 a Bonaigua, 4 a Núria o 2 litres a Cadinor, també 2 litres a Viella. De cara a aquest dijous tindrem un temps estable, amb pocs canvis pel que fa a l'estat del cel, amb unes temperatures que aquesta propera nit i matinada poden baixar una miqueta, però igualment repetirem nit tropical a moltes comarques interiors, prelitoral i fins i tot en algun tram de la costa nit tòrrida, temperatura quan no baixa dels 25 graus. Sol al matí, alguna boirina matinal cap a la costa, els dos extrems, bandes de núvols alts i prims que a la tarda deixaran aquest cel una mica més enterbolit, enteranyinat, però també marxa aquesta pols sahariana i, per tant, ja no tindrem aquest cel tan, tan terrós. A la tarda creixerà alguna nuvolada cap al Pirineu i, en principi, seran inofensives. No descartem pugui deixar-se escapar alguna gota. Pel que fa a les temperatures, aniran baixant, anirà fluixant la calor aquests propers dies. Sembla que aquest dijous seria el primer dia des de diumenge que no tocaríem els 40 graus. Farà calor. Tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però els valeus més alts situarien entre els 36-37.

0: 7 graus cap a punt.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Un quart de 10 i 2 minuts a Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí al terme de Torrefarrera, al Segrià. Després hauria fugit del lloc de l'accident. Anem cap a Lleida, està la Bosoms.
3: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre, estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
2: Mantenim oberta la connexió amb l'Estela perquè una parella de pagesos de Lleida reclamen al Ministeri de Justícia que els compensi amb 1 milió d'euros per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. Les plantes van estar més de 2 anys immobilitzades per ordre judicial i ja no les van poder comercialitzar.
3: El periple judicial de la parella va començar al març del 2023, quan els Mossos van interceptar un paquet de 30 quilos de cànem que havien enviat com a mostra. Procedia de la collita que havien sembrat en una finca de poc més de 4 hectàrees de Juner de les Garrigues. Segons recull l'agència EFE, a partir d'aquí queden investigats per un delicte contra la salut pública i s'immobilitzen totes les plantes fins que al maig de l'any passat les anàlisis del cànem van determinar que tenia uns nivells mínims de THC, al principi psicoactiu del cànnabis, i per tant no es podia considerar una droga. A la reclamació que fan al Ministeri de Justícia aleguen que durant aquests 2 anys la collita es va deteriorar i no la van poder vendre i, a més, la seva imputació va comprometre la viabilitat de l'empresa i s'han arruïnat. En total demanen poc més d'1 milió d'euros, sense incloure els danys morals que podrien derivar-se dels fets.
2: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba ahir a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda Fades denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
1: Vol saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
1: T'ho expliquem cada setmana a 3Cat Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives serà...
12: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
1: Escolta l'Hemicicle.
13: S'aixeca la sessió.
1: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
2: Gran Diada Castellera de Sant Joan a Valls. Tant la colla vella com la colla Joves Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 nets. Una gran fita a Valls, Josep Almirall.
14: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats. 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la vella i cap caiguda de les joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
2: Les activitats culturals de festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. A Vall, justament, Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
0: A Vall ja han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
13: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del Tardeo l'hem traslladat a la piscina, que està al costat, perquè la gent pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
0: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
15: Avancem-nos, no esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
0: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.

0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Sergi Camps. Sergi, bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Esport en directe, en joc, el quart partit de la final de la Lliga CB de bàsquet entre el Barça i el València, al Palau Blaugrana. El partit a punt de començar el seu últim quart. El tenim amb derrota blaugrana per 64-82 contra el València. És el quart partit de la sèrie, com dèiem. Si el Barça guanya, jugaria el cinquè partit el dissabte al Roig Arena. Si el Barça perd, però, la Lliga seria pel València del català Pedro Martínez. Podeu seguir la transmissió d'aquest partit a l'antena de Catalunya Ràdio amb la transmissió que en fa el Tot Gira. Més esport en directe al Mundial en joc des de les 9, dos partits del grup B tancant aquest grup. A la Bòsnia 0, Qatar 0, minut 25, i al mateix minut el Suïssa 0, Canadà 0. Aquesta matinada jugaran també els últims partits dels grups C i A. Al grup C, a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Sentim el seleccionador brasiler Carlo Ancelotti.
3: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que pode el juego de Marroco contra Haití.
2: El grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà és Javier Aguirre.
4: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
2: I la matinada de divendres a dissabte, Espanya-Uruguai, el central de l'equip espanyol, Laporte, diu que el partit contra l'Aràbia Saudita representa més el joc de l'equip espanyol que no pas el del debut contra Cap Verd.
5: Creo que no representa más el segundo partido que hemos hecho que el primero, aunque el primero hemos tenido el balón, hemos intentado crear ocasiones claras además. No pudo ser la victoria, no pudimos meter ese gol que nos ha faltado para ese partido, pero bueno, creo que el segundo partido ha sido mucho más nosotros, mucho más España.
2: I un últim apunt d'esport en directe en tenis. A la penúltima prèvia de Wimbledon, Marina Bassol s'acaba de classificar després de guanyar Wang Shi, la xinesa, en 3 sets. De fet, el partit no s'ha acabat. El partit estava empat a un set i el tercer set Wang Shi s'ha retirat. Per tant, Marina Bassol passa a l'última prèvia per afrontar aquest gran slam, en aquest cas Wimbledon. En futbol sala, el Barça tindrà demà dijous a Múrcia una gran oportunitat per proclamar-se campió de Lliga després de perdre ahir el primer matchball davant del Pozo per 5-4, que deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 encara favorable als blaugrana. Sentim el valorant Adolfo en declaracions al Tot Costa.
6: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometer

0: cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
1: Demà el Pozo Barça, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, 8:15 del vespre. En hoquei, l'Igualada celebra el títol de l'Hockey Lliga aconseguit davant del Liceu Gallec, que és el sisè títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada, després d'haver aconseguit el darrer el 1997. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, també en declaracions al Tot Costa.
2: La veritat és que encara no ens ho creiem, si t'ha de ser honest. Estem supercontents. I suposo que a mesura que vagin passant les hores i els dies, doncs anirem valorant una miqueta més el què. Però la veritat és que sí, estem molt contents. Per nosaltres és un somni. En el meu cas, jo que porto pràcticament tota la vida al club, doncs imagina't els sentiments que tinc ara mateix. I molt contents per l'equip, sobretot pels jugadors, la majoria d'ells molt joves, molts de la casa. Així que més no es pot demanar.
1: Aquest títol de Lliga té encara més mèrits i tenim en compte que l'Igualada capgirat una final que perdia per 2-0 als últims 3 partits de forma consecutiva els ha guanyat el conjunt de l'Anoia, superant el favorit el Liceu Gallec. En motos, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial de Ducati. El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip Ducati per 2 temporades. I tornem al futbol perquè el Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, el primer partit a casa de la propera temporada, ja a segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. A més, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada, els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, el grup 2, juntament amb equips de l'Aragó, el País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Quatre jugadors del Barça d'handbol figuren el millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat avui la Federació Europea d'handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, Emil Nilsen com a millor porter i Domen Makuch com a millor central. Recordem que Nilsen i Makuch marxen aquesta temporada aquest estiu. Nilsen marxa al vespre hongarès i Domen Makuch, de la seva banda, ho fa al Kiel alemany. I acabem aquest bloc esportiu de Catalunya de 3Cat Info recordant el partit del Barça de bàsquet a la final de la Lliga CB, quart partit de la sèrie. El Barça està perdent de 20 punts contra el València al Palau Blaugrana. Ara mateix el partit a minut 4 de l'últim quart, Barça 67, València 88. Haurà de remuntar l'equip de Xavi Pasqual si no vol que avui ja s'acabi la Lliga CB.
3: Dos quarts de 10 del vespre, els bombers donen per estabilitzar l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema a Sant Quirze, s'afegeix al Moianès i s'ha aixecat el confinament de la població, tot i que es manté tancada la circulació a les zones pròximes a l'incendi. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Justament avui, la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. I a partir d'ara també us explicarem que les autoritats franceses busquen els passatgers de l'avió en què viatjava el metge infectat d'Ebola al Congo i ara ingressat en un centre de referència francès. L'OMS assegura que per ara el risc per la salut pública mundial continua sent baix, malgrat que el brot ha fet 270 morts al país africà. I França també decreta per demà l'alerta vermella per calor extrema en 14 departaments on viuen més de 40 milions de persones. La canícula s'ha desfermat en ple debat sobre l'absència de remeis per suportar la calorada amb ventiladors esgotats a les botigues i queixes per la falta d'aire condicionat. En esports, Sergi, què destaquem?
1: Doncs el Barça de bàsquet, que està jugant el quart partit de la Lliga CB contra el València, està perdent 74-88. Si el Barça perd avui, la Lliga CB s'acaba i se l'endú al València. En joc des de les 9 al Mundial de Futbol, el grup B, el Bòsnia 1, Qatar 0 i el Suïssa 0, Canadà 0. I en tenis, Marina Bassol s'ha classificat per la última prèvia del torneig de tenis de Wimbledon després de la retirada en el seu partit de la xinesa Xi Wang.
3: Darreres hores de Sant Joan amb algun ruixat puntual al Pirineu i cel clar la resta en l'últim

0: Dia de l'onada de calor hem tornat a superar puntualment els 40 graus. Dijous temps molt semblant, amb el cel enterenyinat per núvols prims i alguna nuvolada de tarda. La calor anirà afluixant una mica els pròxims dies. Dos quarts de 10 i 2 minuts, com us estem explicant, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal que des del migdia crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'evolució favorable del foc ha fet que s'hagi aixecat el confinament de la població, tot i que encara està restringida la circulació a la carretera pròxima a les flames. Els bombers també demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
1: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
2: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, a fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
1: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
3: En principi, per lo que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
1: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
4: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es desmarca totalment dels casos judicials del seu entorn i acusa la dreta i l'extrema dreta de generar una atmosfera de crispació basada en un relat fals. Durant la seva compareixença avui al Congrés, el president espanyol ha atribuït els procediments contra la seva família a una persecució dels tribunals i ha negat haver emparat casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. El PP, en canvi, l'ha assenyalat com a pedra angular d'un gran entramat criminal. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
6: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
7: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
5: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfer, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
6: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
5: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del PP i Vox és el que salve ara per ara Pedro Sánchez. Junts ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura l'any que ve, el 2017, com està previst inicialment. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
8: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
9: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
8: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de...

0: La veritat.
1: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
0: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
2: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
0: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
3: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
0: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
4: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
0: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no es canyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
5: Això ha passat al llarg del matí al Congrés dels Diputats. Doncs aquesta tarda, la dona de Pedro Sánchez ha entregat el seu passaport al jutge Peinado. Begoña Gómez ha complert així amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel sobre el cas Zapatero, la policia espanyola acusa ara l'expresident d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. I encara l'Audiència Nacional Espanyola s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta el PP. L'exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha reconegut que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
6: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
5: La fiscalía li demana més de 12 anys de presó. Elisa Maulia s'ha personat aquest matí als jutjats madrilenys de Plaza de Castilla per compareixer demanant al magistrat que la investigui per possibles calúmnies a l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, després de l'amenaça de detenció del jutge. En un comunicat, Maulia assegura que ha tornat voluntàriament a Espanya des de l'estranger per posar-se a disposició judicial i declarar personalment, tot i haver acreditat prèviament compromisos professionals que la mantenien fora de l'estat espanyol. La compareixença s'emmarca en la causa oberta després d'una querella interposada per Íñigo Errejón contra l'actriu, després que aquesta l'acusés d'haver extorsionat dos dels testimonis de la causa per la qual l'exdiputat està acusat de possible agressió sexual a Mulia. L'advocada d'Errejón, per la seva banda, ha sol·licitat al jutge que adopti contra Mulia mesures cautelars, en concret, compareixences quinzenals al jutjat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: 5 minuts per 3 quarts de 10, el metge infectat d'Ebola, identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i seguint estrictes protocols de seguretat biològica. I l'OMS assegura a través d'un portaveu que, per ara, el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
8: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
5: L'OMS afegeix que la setmana que ve llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Es confirma el gir de Colòmbia cap a la ultradreta. Ivan Cepeda, el candidat a les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, cedeix i ha acceptat aquesta tarda el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
9: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Ivan Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que diu s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
10: Ejerceremos

0: una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
2: 3CAT Info.
3: Crédit Agricole, la segona entitat francesa financera francesa, amplia la seva presència a Espanya. En una nota enviada a la Comissió del Mercat de Valors, Crédit Agricole informa d'un acord amb Cajamar per comprar gairebé el 9% de la seva matriu al Banc Social Corporatiu per 150 milions d'euros. Cajamar és la desena entitat de tot l'Estat. Fins ara el banc francès entrava principalment la seva activitat a Espanya, la banca privada. Aquesta operació s'emmarca en un moment d'impuls de la Unió Bancària Europea en què Brussel·les anime a la creació de grans entitats supranacionals. I Renault anuncia una sortida massiva d'enginyers de l'empresa per fer front a la competència xinesa. El fabricant d'automòbils ha anunciat un pla de baixes voluntàries a França per reorganitzar la seva divisió d'enginyeria que afectarà 800 treballadors. Renault disposa de 5.500 enginyers a tot el grup i espera fer efectives aquestes sortides abans de finals de l'any que ve. La intenció del fabricant francès és que, un cop s'hagin acordat les baixes, contractar fins a 200 nous especialistes per al seu departament d'enginyeria. El director tecnològic de la marca ha alertat que els fabricants xinesos han passat en 2 anys una quota de mercat del 3% a Europa a gairebé el 9%, sobretot perquè ofereixen productes amb un alt contingut tecnològic i a uns costos que són molt competitius.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
4: Escolteu-nos i fem pinya.
5: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
5: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
5: Entén el món que t'envolta en profunditat. El radar de 3CAT Info. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
3: Doncs així hem arribat a 3:15 de la nit.
5: El temps.
3: Previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
8: Anem acabant aquest dia de Sant Joan i ho fem encara amb algun ruixat que anirà ja clarament a la baixa en les immediates hores i els registres més significatius doncs, han deixat aquests 15 litres per metre quadrat a l'Alcredon, 7 a Bonaigua, 4 a Núria, 2 a Cadinort o 2 litres a Viella. En un dia càlid, altre cop, aquest últim dia d'aquesta onada de calor amb temperatures que han tornat a superar els 40 graus, 41 a Lleida, 41 al Carràs, 40 a Vinebre, al Solaràs, al Poal, 39 a Tremp, 39 a Organyà i avui també s'ha enfilat la temperatura cap a les comarques gironines, molt més que no pas ahir. 39 a Girona mateix, 38 a Banyoles o 37, per exemple, també a Espolla. Aquesta propera nit i matinada baixarà una mica la temperatura igualment, però parlem de nits tropicals a bona part del territori, sobretot comarques interiors, fins i tot alguna nit tòrrida d'altre cop a la costa central principalment, en un matí de sol, alguna boirina matinal i bandes de núvols alts i prims, que sí que a partir del migdia i la tarda doncs, afectaran més comarques. Tindrem aquest cel més enteranyinat. Marxa la pols sahariana i, per tant, no tindrem aquest cel tan terrós. I a la tarda creixeran algunes nuvolades cap al Pirineu, en principi inofensives. Pel que fa a la calor, anirà fluixant. Farà calor, xafogor, però no amb aquests termòmetres tan disparats. Sembla que aquest dijous seria el primer dia des de diumenge que no tocaríem els 40.

0: Doncs bé, continuem parlant de temperatures. La canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments, majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon, estaran en alerta roja per calor extrema a partir de demà al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. Anem cap a París, Isabel Galí.
1: Nou rècord de calor.

A França, aquest dimecres, després de trencar el rècord de dimarts, Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de

0: tindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
1: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gal·les per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i cancel·lacions. Anem ara a Londres, corresponsal Quim Olivares.
2: S'espera que aquesta nit els termòmetres no baixin dels 22 graus. Nits tropicals a diversos indrets, doncs, del sud d'Anglaterra i Gal·les després d'una jornada que ha tornat a batre rècords de temperatura. Aquí arribar als 35 graus era excepcional durant el segle passat, però en 6 dels darrers 10 anys s'han registrat temperatures superiors. Aquest dimecres més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa per la calor. A Gal·les s'ha suspès tot el servei ferroviari també per la calor extrema. Sentim aquesta dona que es queixava de la falta d'aire condicionat als trens.
3: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
2: L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals, i només una minoria amb aire condicionat. L'alerta vermella s'allargarà fins dijous a la mitjanit. Si volem fresca, hauríem d'anar a Escòcia. A les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
1: Els socorristes demanen condicions laborals més bones i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsès Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat a moltes platges catalanes.
4: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita un binocles per vigilar aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada el 15 de juny han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes. I atenció perquè demà comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres del metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou per on passaran aquestes línies per quan es prolongui la línia 4 de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 del metro i les d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. I d'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
5: 3CAT Info.
1: La comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no crítics literaris. Ens ho explica la Montse Camps.
6: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
7: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
6: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
8: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat

0: atès que tenim un nivell altíssim.
1: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
2: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que ja veiem que hi ha més inversió.
1: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
3: I el govern posa en marxa a partir de demà una nova edició de Llegite Premi per fomentar la lectura entre nens i joves a l'estiu, millorar la comprensió lectora i acostar el servei de les biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 nens i joves de 8 a 16 anys que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública. Podran seleccionar lectures entre més de 1.000 títols i respondre preguntes sobre el que han llegit. Els participants poden guanyar punts i obtenir regals com rellotges intel·ligents i lots de llibre. Les biblioteques públiques de Catalunya faran el seguiment virtual de l'activitat lectora dels seus usuaris i podran fer recomanacions i animar-los a mesura que vagin llegint i progressant en el joc.
4: Esports.
3: Sergi Camps, bona nit.
5: Bona nit. El Barça ha perdut la final de la Lliga CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez a la banqueta. El Barça està l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix dels jugadors com Satoranski, la Provítola o Veseli. Sentim l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, valorant la final en declaracions a Sport 3.
6: Però la realitat és que han estat millors durant tota l'eliminatòria. És un equip molt ben construït, molt sòlid, que s'ha sabut reforçar mitja temporada també, i que avui, per exemple, els dos jugadors descartats són Darius Thompson i Jankuma Sima, no? Sóc felicitar-los. Nosaltres no ens ha donat per més i...
5: Pedro Martínez també en declaracions a Sport 3.
7: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat. I bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
5: Esport en directe, el Mundial de Futbol, en joc i al descans, els dos partits que tanquen el grup B. En aquest cas tenim el Bosnia i Herzegovina 2, Qatar 1, al descans, com diem, i també el Suïssa 0, Canadà 0, a la mitja part. I aquesta matinada jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C, a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia, Brasil. Sentim el seleccionador brasiler, Carlo Ancelotti.
8: Escòcia té un bon equip, ben organitzat, també ells tenen oportunitat per qualificar-se millor. No grupo, entonces no vamos a pensar que pode el juego de Marroco contra Haití.
5: I el grup A, a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. El seleccionador mexicà és Javier Aguirre.
9: No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado. No me he ido plenamente satisfecho. Hemos cometido errores en defensa y en ataque, y esperamos mañana, si no hace el partido perfecto, podemos jugar mejor que los otros dos.
5: I la matinada de divendres a dissabte, Espanya-Uruguai, el central de l'equip espanyol, Laport, diu que el partit contra l'Aràbia Saudita representa més el joc de l'equip que no pas el del debut contra Cap Verd.
10: Creo que no representa más el segundo partido que hemos hecho que el primero, aunque el primero hemos tenido el balón, hemos intentado crear ocasiones claras además. No pudo ser la victoria, no pudimos meter ese gol que nos ha faltado para ganar ese partido, pero bueno, creo que el segundo partido ha sido mucho más nosotros, mucho más España.
5: En tenis, Marina Bassols s'ha classificat per l'última prèvia de Wimbledon després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan el tercer, l'asiàtica, s'ha retirat per problemes físics. En motor, al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial de Ducati. El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. I el Barça de Futbol Sala tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per per proclamar-se campió de Lliga després de perdre el primer matchball davant del Pozo per 5-4, que deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 favorable als blaugranes. Sentim el jugador del Barça, Adolfo, en declaracions al Tot Costa.
4: Estar concentrado los 40 minutos, o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
5: Demà el Pozo-Barça, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, com diem, a 8:15 del vespre. En hoquei, l'Igualada celebra el títol de l'Hockey Lliga aconseguit davant del Liceo Gallec. És el 6è títol de l'Hockey Lliga de la història de l'Igualada després d'haver aconseguit el darrer el 1997. Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, també en declaracions al Tot Costa.
11: La veritat és que encara no ens ho creiem, si t'ha de ser honest. Estem supercontents i suposo que a mesura que vagin passant les hores i els dies, doncs anirem valorant una miqueta més el què, però la veritat és que sí, estem molt contents. Per nosaltres és un somni. En el meu cas, jo que porto pràcticament tota la vida al club, doncs imagina't els sentiments que tinc ara mateix, i molt contents per l'equip, sobretot pels jugadors, la majoria d'ells molt joves, molts de la casa, així que més no es pot demanar.
5: Aquest títol de Lliga té encara més mèrit si tenim en compte que l'Igualada ha capgirat una final que perdia per 2-0, guanyant els 3 últims partits de forma consecutiva, l'últim, de fet, en pista contrària. En futbol, el Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, el primer partit a casa de la propera temporada, ja segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. I acabem aquest bloc esportiu de 3Cat Info recordant la notícia del dia en l'àmbit esportiu, notícia d'última hora, i és que el Barça ha perdut la final de la Lliga CB de bàsquet després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. És el segon títol del València en la seva història, segon títol de campió de l'ACB.
12: Trescat Info.

Bona nit, són les 10. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal que des d'aquest migdia crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i s'ha aixecat el confinament de la població, tot i que es manté tancada la circulació a les zones pròximes al foc. Un foc que hauria començat a prop de la carretera que connecta Sant Feliu de Codines i Centelles i que s'està investigant com s'ha originat. La dona de Pedro Sánchez entrega el seu passaport al jutge Peinado, Begoña Gómez, ha complert aquest dimecres amb una de les cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional ara acusa l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Senat, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Els Estats Units anuncien la represa de les converses tècniques amb l'Iran a partir de dilluns vinent a Suïssa per abordar la segona fase de les negociacions centrades en el programa nuclear de la República Islàmica. El secretari d'Estat Marco Rubio diu que l'estret d'Hormuz ha de mantenir-se obert malgrat la intenció de les autoritats de Teheran d'aplicar un peatge. Això mentre el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent cau gairebé un 5% i se situa a poc més de 73 dòlars. El dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. Detingut un menor de 17 anys que hauria embestit amb un cotxe el conductor d'un patinet que va morir ahir al vespre en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Va fugir sense ajudar-lo i ara l'acusen d'homicidi per imprudència greu. I dia de Castellera de Sant Joan històrica, a Valls s'han descarregat 6 castells de gamma extra, tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls

0: han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
2: El Barça ha perdut la final de la Lliga ACB de bàsquet després de perdre el quart partit de la sèrie contra el València per un resultat de 84-108. És el segon títol de l'equip de Pedro Martínez. En joc des de les 9 al Mundial de Futbol, partits al descans, Bòsnia-Herzegovina 2, Qatar 1 i Suïssa 0, Canadà 0, partits del grup B. I en tennis, Marina Bassol s'ha classificat per l'última prèvia de Wimbledon després de superar a la semifinal la xinesa Xi Wang.
0: I pel que fa al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal que des del migdia crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'evolució favorable del foc ha fet que s'hagi aixecat el confinament de la població, tot i que encara està restringida la circulació a la carretera pròxima a les flames. Els bombers també demanen als veïns que no circulen per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze a Safaja, Cristian Roldán.
3: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
4: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
3: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
5: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
3: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Begoña Gómez, la parella del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de compareixer quinzenalment als jutjats. Tot això al mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. A tot això, aquest matí Pedro Sánchez s'ha defensat de les causes del seu entorn, passant a l'atac contra el PP i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
7: Usted no es el fin de la...

0: La corrupción. Es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
1: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
2: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feia ni desfeia Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
0: La primera. Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
2: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
3: Per ara, el que salva Pedro Sánchez és el rebuig dels socis a un govern del PP i Vox. Avui, Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i que designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura. També des de Madrid, Paula Brujats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
0: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
4: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
3: A tot plegat, avui a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen, que afecta en aquest cas el Partit Popular. L'exconductor de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha reconegut que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat José Manuel Villarejo li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros cada mes.
9: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
3: La fiscalía li demana més de 12 anys de presó.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
3: I del món, Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, malgrat que a les converses de pau de Washington hi ha sobre la taula una proposta per transferir posicions israelianes a les forces armades libaneses. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat avui que hi hagi una petició dels Estats Units en aquest sentit.
11: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hegseth. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
3: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha explicat que el pla consisteix en que les tropes israelianes vagin marxant del territori ocupat al sud del Líban quan les forces armades del Líban puguin fer-se encàrrec i evitar així els atacs de la milícia xiita pro-iraniana de Hezbollah contra el nord d'Israel.
12: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
3: I malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha anunciat avui des de Kuwait que dilluns vinent, dia 29, es reprendran les converses entre els Estats Units i l'Iran a nivell tècnic per avançar en la segona fase de les negociacions. Aquesta etapa s'ha de centrar en la limitació del programa nuclear iranià. I sobre això, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que inspectors de l'organisme que dirigeix hauran d'anar a la República Islàmica.
13: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
3: L'Iran recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. Pel que fa a l'estret d'Hormuz, el cap de la diplomàcia nord-americana ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval.
12: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
3: De moment, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de $73. El 27 de febrer, que és el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu era de $72.50. A més, també continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar ja a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara allunyada dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats, en aquest cas, a Qatar.
10: El temps.
3: Ara és un quart d'11 de la nit. Actualitzem la previsió amb la Gemma Puig.
14: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
15: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
10: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
16: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
10: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
15: Escolteu-nos i fem pinya.
10: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara passen 2 minuts d'un quart d'11 de la nit. Han detingut un menor de 17 anys acusat d'atropellar mortalment el conductor d'un patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià, que a més va fugir sense ajudar-lo. Això va ser ahir i el noi conduïa sense carnet de cotxe. Ens ho explica des de Lleida, Estela Bussoms.
17: Els Mossos l'han detingut aquesta matinada a la ciutat de Lleida. La investigació ha determinat que hauria estat aquest menor qui conduïa el cotxe que va atropellar la víctima cap a 9:15 del vespre quan circulava

0: pel camí de Conillàs, prop de l'N230, al terme de Torrefarrera. És una via asfaltada que travessa camps de l'Horta de Lleida. A l'home el van trobar estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia ningú més implicat en el sinistre, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit. El menor l'han detingut acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors perquè va fugir del lloc de l'accident i per conduir sense carnet. La víctima, que tenia 35 anys, anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
1: Els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i que han de vigilar superfícies molt superiors a les recomanades. Per això es plantegen convocar una vaga. Els estàndards professionals indiquen que un socorrista hauria de poder escanejar tota la seva zona de vigilància en només 10 segons i arribar a qualsevol punt en un màxim de 3 minuts. Una referència que, segons Ramsés Martí, expert en seguretat aquàtica, queda lluny de la realitat en moltes platges catalanes.
2: Quan tu veus un socorrista vigilant que necessita uns binocles per vigilar, aquí alguna cosa falla. Per tant, ja t'ho estem dient, els socorristes ja d'inici vigilen fins i tot situacions que poden ser superiors als camps de futbol. Estem parlant de 80.000 metres quadrats. Això no hi ha qui ho vigili. I ja se'ns colen molts ofegaments que serien detectats si aquestes làmines d'aigua fossin més curtes.
1: Per això demanen menys temporalitat, protocols clars i comuns a tot el litoral i es plantegen tornar a convocar una vaga. Des de l'inici de la temporada, el 15 de juny, han mort 4 persones ofegades a les platges catalanes.
3: 3CAT Info.
1: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba ahir a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar a la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda Fades denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat aquests fets.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I ho hem destacat en titulars. Gran Diada Castellera de Sant Joan avui a Valls. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 nets, que és una gran fita. Ens ho explica des de Valls, Josep Almirall.
4: Diada històrica a la plaça del Blat de Valls. Totes dues colles han descarregat el 4 de 9 net més matiner de la història en una segona ronda per emmarcar. La Vella ha acabat fent la diada més valuosa amb 4 castells de la gamma extra descarregats, 4 castells superiors en dificultat al 3 de 9. La Vella descarregat de sortida al 5 de 9, un castell que enguany només tenia carregat i que avui ha completat després de fer-hi un intent desmuntat. A la segona ronda ha arribat el 4 net, executat de manera brillant, sense ensurts i treballant-ho al just. A la tercera ronda ha arribat una altra estrena dels rosats, el 7 de 9, que han completat després d'un intent desmuntat. S'han acomiadat de la plaça amb el seu primer pilar de 8 de l'any. Cap caiguda de la Vella i cap caiguda de les Joves, que ha obert la caixa dels trons a la segona ronda amb el 4 de 9 net. Un 4 que ha arribat després d'apuntar-se al 3 bàsic de 9 i que ha executat també amb autoritat. Llançats després de l'èxit, els Diables Vermells han estrenat a la tercera ronda un 2 de 9 de molt de mèrit, perquè l'han hagut de treballar fins al final. Han sortit de plaça amb l'espadat de 6, que no han pogut situar avui damunt d'unes manilles per la lesió de l'enxaneta titular. En total, avui a Valls, 6 castells de la gamma extra descarregats, en un ambient, això sí, xafogós, a 35 graus i mig de temperatura.
1: Un ambient xafogós al qual s'han d'adaptar cada vegada més les activitats culturals i festives a Valls, a Reus o a l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i de Sant Pere. Aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes que hi ha aquests dies. Ens ho explica des de Tarragona, Manel Sastre.
5: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Carassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
6: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del Tardeo l'hem traslladat a la piscina que està al costat perquè la gent doncs, pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat doncs, també de cara a l'any que ve potser serà més, s'haurà de canviar d'horari.
5: A Reus, per les festes de Sant Pere que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
7: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
5: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dijous comença el primer dels talls de servei d'aquest estiu per obres al metro de Barcelona. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de Setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del Macropou, per on passen aquestes línies, per quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a la Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i també les d'autobús H8, 34 i 126, que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà i fins al 7 de setembre es redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llançà.
3: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Sergi Camps. Bona nit.
8: Bona nit. El Barça ha perdut la final de la Lliga CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez a la banqueta. El Barça ha estat últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també al final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Vesely. Sentint l'entrenador del Barça, Xavi Pascual, valorant la final, en declaracions a Sport 3, Pascual diu que l'equip no ha pogut fer-hi res més.
9: La realitat és que han estat millors durant tota l'eliminatòria. És un equip molt ben construït, molt sòlid, que s'ha sabut reforçar missa temporada també, i que avui, per exemple, els dos jugadors descartats són Darius Thompson i Jan Koeman Sima, no? Sóc felicitar-los. Nosaltres no ens ha donat per més.
8: El de Gavà sent que l'equip ha anat al límit.
9: Hem anat al límit el que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
8: El membre de l'estructura del bàsquet valorana Jordi Trias valora com ha de ser el nou entrenador del Barça després de la marxa aquest estiu, després de la derrota d'avui, de Xavi Pascual.
10: Bé, estem treballant en això, un entrenador que encaixi les peces que l'any que ve tindrem. Volem fer un joc en principi molt ràpid, molt físic, una mica emmirallar-nos una mica amb el València, és l'estil de joc que ens agradaria, però quan hi hagi novetats ja els informarem.
8: El jugador blaugrana Joel Parra diu que el vestidor està fotut.
11: Com vols que estigui després de perdre una final de l'ACB i més aquí a casa nostra amb la nostra gent, doncs fotut, estic fotut.
8: El tècnic del València, el badaloní Pedro Martínez, també a Sport 3, parla de la gran temporada que ha fet el seu equip.
12: Sí, feina d'equip, staff tècnic que tinc increïble, jugadors que han treballat molt bé, hem passat algun moment dolent i els nanos han entrenat sempre molt bé, amb molt bona mentalitat, i bueno, pues la veritat és que avui és un dia molt maco per nosaltres, pel club, i demà ho celebrarem amb els nostres aficionats.
8: El València aquesta temporada s'ha endut l'ACB i ha arribat a la Final Four de l'Eurolliga. Esport en directe al Mundial, en joc des de les 9 al grup B, per tant a l'Equador de la segona meitat, el Bòsnia-Herzegovina 2, Qatar 1 i el Suïssa 2, Canadà 0. Aquesta matina de cabells jugaran també els últims partits dels grups C i A. El grup C a la mitjanit, Marroc, Haití i Escòcia-Brasil. I el grup A a partir de les 3 de la matinada, Sud-àfrica, Corea del Sud i República Txeca, Mèxic. I la matinada de divendres a dissabte, Espanya-Uruguai. El central de l'equip espanyol, Laport, diu que el partit contra l'Aràbia Saudita representa més el joc de l'equip que no pas el del debut contra Cap Verd.
13: Creo que no representa más el segundo partido que hemos hecho que el primero, aunque el primero hemos tenido el balón, hemos intentado crear ocasiones claras además. No pudo ser la victoria, no pudimos meter ese gol que nos ha faltado para ese partido, pero bueno, creo que el segundo partido ha sido mucho más nosotros, mucho más España.
8: España y Uruguay jugarán al primer lloc de grup. En tenis, Marina Bassol s'ha classificat per l'última prèvia de Wimbledon després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan el tercer, l'asiàtica, s'ha retirat per problemes físics. En motor, el Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té company per la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. El murcià Pedro Acosta ocuparà el lloc del bicampió Pecco Bagnaia, fins ara company de box de Márquez. Acosta firma amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. I el Barça de Futbol Sala tindrà demà dijous a Múrcia una nova oportunitat per proclamar-se campió de Lliga, després de perdre el primer match ball davant del Pozo per 5-4, que deixa l'eliminatòria final amb un 2-1 favorable als blaugranes. Sentim el blaugrana Adolfo en declaracions al Tot Costa.
14: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y para mañana pues no tenerlos y estar acertado de cara a portería.
8: Demà el Pozo Barça, quart partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a 8:15 del vespre. I en futbol, el Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de la nova Creu Alta, el primer partit a casa de la propera temporada, ja segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros, tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final per l'ascens a segona contra el Zamora. I acabem aquest bloc esportiu de 3 Catinfo, recordant la notícia del dia en clau esportiva, que és la derrota del Barça a la Lliga CB de bàsquet després de perdre el quart partit de la final al Palau Blaugrana per un contundent 84-108. El València del català Pedro Martínez és el nou campió de la competició.

0: Ara són 10:45 de la nit i a aquesta hora estem destacant que els bombers han donat per estabilitzat l'incendi forestal que crema des del migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i que s'ha aixecat el confinament de la població, tot i que es manté tancada la circulació a les zones pròximes al foc. A més, avui també és notícia que Begoña Gómez ha entregat el seu passaport al jutjat aquesta tarda. La parella del president espanyol compleix així amb les mesures cautelars que li ha imposat el jutge Juan Carlos Peinado. També se li prohibeix sortir d'Espanya i haurà de comparèixer cada 15 dies al jutjat. Al matí, al Congrés, Pedro Sánchez ha denunciat la persecució de la seva família. També ha assegurat que manté la confiança en José Luis Rodríguez Zapatero i nega haver sabut mai res dels casos d'Ábalos i de Leire Díez. El PP li torna a reclamar que convoqui eleccions i Junts es desmarca d'una hipotètica moció de censura, però manté, però demana al president espanyol que faci un pas al costat i que assumeixi la presidència algú altre del PSOE. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit també explicarem que Antonio Garamendi es presentarà a les eleccions per optar a un tercer mandat al capdavant de la patronal COE. També que l'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat un cas d'Ebola a França. És el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot del Congo. I abans de les 11 també parlarem de l'onada de calor que afecta diversos països europeus com França i el Regne Unit, territoris poc acostumats a temperatures tan altes i amb pocs aparells de refrigeració. I pel que fa als esports, què destacarem, Sergi?
1: El Barça ha perdut la final de la Lliga CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. És el segon títol del València després del de la temporada 17-16-17. Els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez a la banqueta. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, la Provítola o Veseli. El Mundial de Futbol en joc des de les 9 per tant al tram final. Al grup B tenim el Bòsnia, el Herzegovina 2, Qatar 1 i el Suïssa 2, Canadà 0.
0: I pel que fa al temps, hem acabat l'episodi d'onada de calor, però mantindrem l'ambient calorós els propers dies, tot i que afluixarà una mica. Dijous, temps molt semblant, amb sol o ressol durant tot el dia i alguna nuvolada de tarda al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus.

0: Ara passen 3 minuts de 2:15 de la nit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi forestal que des del migdia crema a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'evolució favorable del foc ha fet que s'hagi aixecat el confinament de la població, tot i que encara està restringida la circulació a la carretera pròxima a les flames. Els bombers també demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques dels equips d'extinció. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús i per això es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
2: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a 1:15 PM, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
3: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
2: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
4: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
2: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Begoña Gómez, la parella del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també tindrà prohibida la sortida d'Espanya i haurà de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes dels anys 2024 i el 2025, i també de missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i també trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que en alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria, però sempre dins de la legalitat. A tot això, aquest matí Pedro Sánchez s'ha defensat de les causes del seu entorn, passant a l'atac contra el PP i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos o el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
6: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
7: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
5: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfer, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
6: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
5: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del PP i de Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i que designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura. També des de Madrid, Paula Brujats.
8: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
9: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
8: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
6: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Però no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
8: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
10: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
8: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
11: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
8: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
12: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
8: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I els bisbes espanyols també demanen a Pedro Sánchez que mediti si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Magán, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides quan hi ha casos greus de corrupció.
13: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles. O si es que se puede mantener la situación actual.
0: El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la patronal per un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la principal patronal espanyola. El màxim responsable d'aquesta patronal ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
14: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi creu que és increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i convida el Congrés dels Diputats a assumir les seves responsabilitats.
14: Yo sí creo que si no hay presupuestos hay medios, pero ahí hay un Parlamento que tiene unas responsabilidades, que tiene que tomar las medidas, que puede ser elecciones, que puede ser una moción de censura, que puede ser una moción de confianza, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que no deberíamos estar sin presupuesto.
0: Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions. I les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del sector públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres.
1: 3CAT Info.
0: El metge infectat de

0: L'ha identificat a la seva arribada a França, va viatjar al país en un avió de línia regular, cosa que ha desencadenat una recerca dels passatgers que l'acompanyaven per aïllar-los 3 setmanes als seus domicilis. Es tracta d'un facultatiu que tornava d'una missió humanitària al Congo, epicentre del brot d'Ebola declarat al maig. El Ministeri de Sanitat francès confirma que el pacient està ingressat en un centre especialitzat de referència i que està seguint estrictes protocols de seguretat biològica. A més, l'Organització Mundial de la Salut assegura a través d'un portaveu que, ara per ara, el risc per la salut pública mundial continua sent baix.
1: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha 1.000 casos confirmats i 270 persones han mort per aquest brot d'Ebola. I encara de l'àmbit internacional, es confirma el gir de Colòmbia cap a l'ultradreta. Iván Cepeda, el candidat de les esquerres a les eleccions presidencials de diumenge, finalment ha cedit i ha acceptat el triomf de l'ultraconservador Abelardo de la Espriella en uns comicis que hauria guanyat per menys d'un punt percentual de diferència. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
2: Colòmbia ja té president electe després que l'excandidat presidencial progressista Iván Cepeda hagi reconegut la seva derrota. En una compareixença pública des de Bogotà, la capital colombiana, Cepeda ja s'ha posat l'americana de cap de l'oposició i ha deixat clar, ha dit que defensarà les polítiques progressistes que, diu, s'han aconseguit a Colòmbia durant el govern que ara acaba del president d'Esquerres, Gustavo Petro, el primer govern d'Esquerres de la història de Colòmbia.
3: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
2: Uns 250.000 vots han servit al ja excandidat també presidencial i futur president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, de l'extrema dreta, per guanyar les eleccions presidencials colombianes.
0: Ara són 3:15 de la nit.
4: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb la Gemma Puig.
5: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa, i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
0: Una calor que en cap cas és exclusiva de Catalunya també s'ha desfermat amb molta força a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir de demà al migdia. Això després que ja s'han batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aires acondicionats. Ens ho explica des de París Isabel Galí.
6: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més, la situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
0: I mentrestant, al Regne Unit, les autoritats també han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gal·les per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut el rècord absolut després de 50

0: anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i fins i tot cancel·lacions. Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
1: S'espera que aquesta

0: que algunes persones del públic els van llançar glaçons en tres ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
1: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de 2 gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests 2 castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre, a Tarragona, també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona, que ha descarregat a la segona ronda. Els Liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
7: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-100.

0: 8 i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots 4 quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
1: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
0: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
2: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
0: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Veseli, Vili Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
0: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
4: 3CAT Info.
0: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
5: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
0: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
6: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
0: Passem ara al futbol.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa ha passat als setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
4: 3CAT Info.
0: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
7: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
0: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
4: 3CAT Info.
0: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit està

0: igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de $10,000 per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a 4 jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Tresca Info.

0: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Crida la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'èbola a França, el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, segons avança el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. El director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica diu que enviarà inspectors per supervisar les instal·lacions nuclears iranianes, però Teheran nega que s'hagi concretat res. L'ultraconservador Abelardo de las Priella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. El grup de música Fades suspèn un concert a Vilassar de Mar, al Maresme, després de patir una agressió homòfoba per part del públic durant l'actuació. La banda denuncia que algunes persones es van llançar glaçons en 3 ocasions. Tot plegat ho atribueixen a l'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+. Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la colla vella com la colla jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia.
0: I el temps, matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda, el cel enteranyinat i alguna nublada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. 3CAT Info.

0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Comencem a saludar Àlex Bosch. Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
3: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
4: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
2: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
3: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
2: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
1: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brugats.
5: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
6: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
5: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
3: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
5: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
7: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
5: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
8: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
5: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
9: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
5: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
1: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que

0: José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margan, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
1: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
2: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalía li demana més de 12 anys de presó.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar al vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
4: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
5: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, amb pes pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
4: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
6: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
4: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte. I les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. A Valls, a Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
7: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat

0: actes al casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde Francesc Carassa creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
1: Hem traslladat aquest dinar al casal i la festa que fem del tardeo l'hem traslladat a la piscina, que està al costat, perquè la gent doncs, pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, doncs, també de cara a l'any que ve, potser s'haurà de canviar d'horari.
0: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
2: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
0: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
3: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
5: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit tòrrida a la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
3: Trescat Info. Trescat Info.
4: Un quart i pràcticament dos minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
6: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
4: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I l'ultraconservador, Abelardo de la Espriella, governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
7: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
8: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
7: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
8: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
4: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa

0: Les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'avançada del secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
1: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.
0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
2: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
3: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
1: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada a les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de

0: consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
1: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.
2: Esports.
0: Amb en David Obach.
3: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
4: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
3: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic Xavi Pascual i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
5: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
3: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
6: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
3: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per 6a vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
7: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
3: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16ens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3CAT Info.
3: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: El Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
8: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
3: I en tenis, la blanenca Marina Bassol s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.
2: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Pendents d'aquests incendis, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar a la població durant 4 hores. El foc hauria començat en una zona de matolls i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament Begoña Gómez, la dona del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici. I en la pròxima mitja hora també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones d'apartaments, majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon, estaran en situació de perill extrem a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han assolit rècords històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocarien. Creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari de TikTok, amb milers de seguidors. Ja hi ha una agència que els representa.
1: 3CAT Info.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segella així un 3-1 advers a l'eliminatòria pel títol.
0: I el temps aquest dijous al matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, moltes mínimes tropicals. A la tarda, cel enteranyinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Dos quarts i tres minuts, continuem.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
4: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
3: I mentre Feijó ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
8: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
9: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
6: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
10: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
11: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
6: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulià assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada de Rejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulià mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. de dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
12: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
13: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte el sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
0: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gal·les per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
14: S'espera que aquesta nit els termòmetres no baixin dels 22 graus. Nits tropicals a diversos indrets, doncs, del sud d'Anglaterra i Gal·les després d'una jornada que ha tornat a batre rècords de temperatura. Aquí arribar als 35 graus era excepcional durant el segle passat, però en 6 dels darrers 10 anys s'han registrat temperatures superiors. Aquest dimecres més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa per la calor. A Gal·les s'ha suspès tot el servei ferroviari també per la calor extrema. Sentim aquesta dona que es queixava de la falta d'aire condicionat als trens.
15: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
14: L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals, i només una minoria amb aire condicionat. L'alerta vermella s'allargarà fins dijous a la mitjanit. Si volem fresca, hauríem d'anar a Escòcia. A les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La caiguda d'un vehicle a la via del tren Sabadell ha interromput aquest dimecres durant més d'una hora la circulació de l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. El conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe, s'ha precipitat per un mur i ha quedat bolcat al costat de la via. Els quatre ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. Aquest dimecres també hi ha hagut afectacions a les línies R2, R2 Nord i R11 per una incidència a la infraestructura que ha provocat el tall de la circulació entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. Pel que fa a l'R3, s'ha arribat a suspendre la circulació a tota la línia per un incendi a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. També un incendi prop de les vies entre Girona i Vilobí d'Onyar ha interromput momentàniament la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. I aquest dijous comença el primer dels talls del servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
16: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:02. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
17: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot

0: extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
1: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners que s'han vist al calendari casteller, en una segona ronda de la Diada de Sant Joan per emmarcar. La Colla Vella ha acabat firmant la millor actuació. A més del 4 net, també ha completat el 5 de 9, el 7 de 9 i el Pilar de 8. La Colla Vella, doncs, ha meravellat i la Colla Joves ha fet una passa endavant important, anotant-se l'estrena de dos gamma extra, el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el Pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre a Tarragona també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la Jove de Tarragona que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el Pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els Xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els Xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
0: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'alguns sectors se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanant moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanant Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en David Ubach.
7: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
8: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
7: la derrota del

0: Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
1: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
0: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Veseli, Vili Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Cosas se están haciendo muy mal aquí durante las últimas tres temporadas. No hay ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
0: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
3: 3CAT Info.
0: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a portería.
0: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Montaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
5: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
0: Passem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Mundial aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa ha passat els setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
3: 3CAT Info.
0: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
6: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
0: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
3: 3CAT Info.
0: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan el tercer parcial, l'asiàtica, s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a quatre jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Macuch com a millor central.

0: Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo controlar i extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar la població durant 4 hores de manera preventiva. Hauria començat en una zona de matolls al voral de la carretera i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença al Congrés, el president espanyol ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. El Partit Popular l'assenyala com el nucli de totes les corrupteles. Crida la calma de l'Organització Mundial de la Salut després que s'hagi identificat un cas d'èbola a França, el primer fora d'Àfrica relacionat amb el brot desfermat al Congo. Es tracta d'un metge que tornava a París des del país africà. L'OMS manté que el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. Els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions, segons avança el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio. El director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica diu que enviarà inspectors per supervisar les instal·lacions nuclears iranianes, però Teheran nega que s'hagi concretat res. L'ultraconservador Abelardo de las Priella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi concedit la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. El grup de música Fades suspèn un concert a Vilassar de Mar, al Maresme, després de patir una agressió homòfoba per part del públic durant l'actuació. La banda denuncia que algunes persones els van llançar glaçons en 3 ocasions. Tot plegat ho atribueixen a l'odi contra el col·lectiu LGTBIQ+. Jornada històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan, a Valls. S'han descarregat 6 castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segellar un 3-1 advers a l'eliminatòria. El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia.
0: I el temps, matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda, el cel enteranyinat i alguna nublada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
1: 3CAT Info. Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Comencem, us saluda Àlex Bosch. Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi,

0: han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijóo d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
2: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
3: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos en mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
1: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
2: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
1: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: El rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura el 2027. Madrid, Paula Brugats.
4: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
5: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
2: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
4: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado. Y no me cuenten milongas.
4: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
7: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
4: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
8: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
4: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també els missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals.

0: documentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per establir una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. I els bisbes espanyols insten Pedro Sánchez a sospesar si cal convocar eleccions. El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Francisco César García Margan, recorda que la Constitució ofereix diferents sortides davant del greu problema de corrupció.
1: Pues es tarea de ellos, tienen que decir y tienen que demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción a la que se comprometieron a luchar contra ella públicamente ante todos los españoles, o si es que se puede mantener la situación actual.
0: I a l'Audiència Nacional s'ha reprès el judici del cas Kitchen que afecta al Partit Popular. El que va ser xofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, ha admès que va ser captat per la policia com a confident i ha apuntat que el comissari jubilat, José Manuel Villarejo, li va encarregar espiar la família de l'extresorer dels Populars a canvi de 2.000 euros al mes.
2: Me pidieron que no obstaculizara los seguimientos, que facilitara los lugares a donde yo llevaba a la señora, las personas con las que se reunía, los números de teléfono que pudiera tener de prepago y las matrículas de los vehículos que utilizábamos.
0: La fiscalia li demana més de 12 anys de presó.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els bombers treballen aquesta nit per extingir i revisar els punts calents de l'incendi forestal que crema des d'aquest dimecres al migdia a Sant Quirze Safaja, al Moianès. L'han aconseguit estabilitzar el vespre i s'ha aixecat el confinament de la població per la millora de les condicions. Tot i això, els equips d'extinció demanen als veïns que no circulin per les pistes rurals per no entorpir les tasques. L'incendi hauria començat en una zona de matolls propera a una parada d'autobús. Es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Sant Quirze Safaja, Cristian Roldán.
4: Després de 7 hores d'actuació, els bombers han donat el foc per estabilitzar, tot i que segueixen treballant per intentar tenir-lo controlat durant les pròximes hores. El perill principal d'aquest foc era l'orografia de la zona i la velocitat amb què s'ha reproduït durant els primers compassos, quan s'ha detectat a quarts d'una del migdia, com explica el cap d'intervenció dels bombers, Joan Reyes.
5: S'ha declarat a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
4: Un cop les flames s'han estabilitzat, també s'ha decidit aixecar el confinament dels veïns de Sant Quirze Safaja i del càmping L'Illa. Tot i que Mossos i agents rurals segueixen investigant les causes del foc, l'alcalde de Sant Quirze, Carles Lupiáñez, apunta que podria ser un petard.
6: En principi, per el que ens diuen agents rurals, ha sigut un aparell de pirotècnia el que ha provocat l'incendi.
4: Segons els bombers, el foc hauria cremat almenys 16 hectàrees, la majoria d'elles forestals.
0: I a tot això en surt també a Isil, al Pallars Sobirà, després que els bombers han hagut d'actuar en un incendi en una zona de difícil accés al camí de les Falles. El foc, que ha començat al migdia, ha cremat en direcció contrària al poble i 4 hores més tard s'ha aconseguit estabilitzar. A Odèn, al Solsonès, els bombers també han estabilitzat un altre foc en una zona molt complicada, a dalt d'una carena propera al port del Comte. I les activitats culturals i festives s'adapten cada vegada més a l'enduriment de les condicions meteorològiques derivades del canvi climàtic. A Valls, a Reus o l'Ampolla, coincidint amb les festes majors de Sant Joan i Sant Pere, aquest any ja s'han modificat horaris i organització per minimitzar els efectes de les temperatures extremes d'aquests dies. Tarragona, Manel Sastre.
7: A Valls han canviat horaris del dia central de les festes de Sant Joan per evitar que els castells acabin a les hores més fortes de sol. També han posat més punts d'hidratació amb aigua freda. A l'Ampolla, al Baix Ebre, han traslladat actes al Casal, on han posat aire condicionat. L'alcalde, Francesc Arassa, creu que caldrà canviar més coses ben aviat.
8: Hem traslladat aquest dinar al Casal i la festa que fem del tardeo l'hem traslladat a la piscina que està al costat perquè la gent pugui prendre el bany. També hem instal·lat l'aire condicionat al Casal. Això potser no serà suficient en un futur. Jo crec que alguna activitat, pues, també de cara a l'any que ve potser s'haurà de canviar d'horari.
7: A Reus, per les festes de Sant Pere, que comencen ara, es posen fonts d'aigua freda i carpes en els llocs de més concurrència i s'han repartit 500 cantimplores entre els membres del seguici. El degà de la Facultat de Turisme i Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Òscar Saladier, avisa que

0: caldran molts més canvis per garantir la seguretat de tothom i preservar el patrimoni cultural.
1: Avancem-nos. No esperem a fer mesures reactives, mesures preventives per garantir la seguretat dels participants en aquestes activitats i també preservar l'activitat. En molts casos és patrimoni. Totes aquestes activitats socioculturals que es fan a les festes majors de pobles i ciutats de Catalunya són patrimoni d'aquell poble, d'aquella ciutat.
0: Molts municipis estan modificant també horaris i protocols per evitar les hores centrals de més calor en els actes festius multitudinaris.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
3: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit tòrrida a la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del migdia i la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
2: Trescat Info. Trescat Info.
4: Un quart i pràcticament dos minuts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
5: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França en fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
4: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I l'ultraconservador Abelardo de la Espriella governarà a Colòmbia després que el candidat de les esquerres, Iván Cepeda, hagi reconegut la seva derrota 72 hores després de celebrar-se les eleccions presidencials. La diferència entre els dos aspirants ha estat de menys d'un punt percentual. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
6: Que Abelardo de la Espriella és el nou president de la República.
7: Així és com el ja excandidat presidencial progressista colombià Iván Cepeda reconeixia la seva derrota a les urnes en les presidencials celebrades el passat diumenge. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador, Abelardo de la Espriella, president electe de Colòmbia i abanderat de l'extrema dreta. 3 dies de recompte de vots des de diumenge, impugnacions i reclamacions electorals de l'esquerra que no han servit per retallar una distància que pogués capgirar els resultats. Conscient d'això, Cepeda ja es posava l'americana de cap de l'oposició.
6: Ejerceremos una oposició democràtica, vigilante i constructiva, però també resuelta e inquebrantable quan se trata de defender los derechos del pueblo.
7: El nou cap d'estat electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, advocat i empresari de 47 anys, ha esgarrapat la victòria a les urnes amb un discurs conservador de mà de ferro contra la delinqüència creixent a Colòmbia, contra la inseguretat i contra les guerrilles actives al país andí, a 10 anys ara d'un procés de pau que de la Espriella considera un fracàs i que vol sepultar.
4: Gràcies, Joan. I els Estats Units i l'Iran reprendran dilluns a Suïssa les converses tècniques de la segona fase de negociacions de pau, malgrat les desavinences entre Washington i Teheran sobre les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz. La data l'ha avançada el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, que està de gira pels països del Golf Pèrsic. Des de Kuwait, Rubio ha insistit que no hi pot haver peatges en aquest punt estratègic del trànsit naval al Golf Pèrsic.
8: Tot el món està en contra de qualsevol mecanisme de peatge que cobri diners per utilitzar un estret naval internacional. És així de simple, el president ja ho ha dit, això no passarà. Quan parlem d'obrir l'estret, volem dir lliurement en aigües internacionals.

0: Aquest mateix dimecres, el director general de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Rafael Grossi, ha afirmat que ell mateix i inspectors de l'organisme que dirigeix visitaran la República Islàmica per supervisar les instal·lacions nuclears.
1: Entenc que hi ha declaracions polítiques, però hi ha un memoràndum d'entesa. El paràgraf 8 diu que les activitats nuclears relatives al material nuclear i instal·lacions seran supervisades per nosaltres. És obvi que per fer això hem de fer inspeccions.
0: L'Iran, per la seva banda, recorda que no s'han reunit amb Grossi per parlar-ne i adverteix que qualsevol aspecte relacionat amb el seu programa nuclear només s'abordarà en el marc d'un acord definitiu amb Washington. I Israel afirma que no es pensa retirar del sud del Líban, tot i que hi ha una proposta sobre la taula de les converses de pau entre els governs dels dos països que s'estan duent a terme a Washington. El ministre de Defensa del govern de Netanyahu, Israel Katz, ha negat aquest dimecres que hi hagi una petició dels Estats Units perquè les tropes israelianes cedeixin territori ocupat a l'exèrcit libanès.
2: No hi ha cap petició dels Estats Units perquè Israel es retiri del Líban. No hi és, i en tot cas no ens retirarem. Ho han deixat clar Netanyahu a Trump i jo al secretari Hexet. Les forces armades d'Israel som allà per protegir els residents del nord.
0: Des de Kuwait, però, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha explicat que el pla consisteix que les tropes israelianes vagin marxant del territori envaït al sud del Líban a mesura que les seves posicions puguin ser ocupades per l'exèrcit regular del Líban. L'objectiu, diu Rubio, és que la milícia xiïta pro-iraniana de Hezbollah llanci atacs contra el nord d'Israel des d'aquestes posicions.
3: Israel no reclama cap territori del Líban. Estan allà perquè Hezbollah llança drons i míssils contra Israel. Com més control hi hagi d'aquesta zona per part del Líban, menys podrà actuar Hezbollah, menys raó hi haurà perquè Israel tingui tropes al Líban. Aquest és el procés en què estem treballant en aquestes converses.
0: I aquest dimecres Israel ha matat dues persones més al Líban per l'atac d'un dron a un vehicle que s'aproximava a la zona controlada per les forces armades israelianes. Segons les autoritats de Beirut, en les últimes 24 hores han mort 19 persones per atacs israelians al país àrab. I a tot això, el preu del petroli continua baixant i ja està molt a prop del nivell anterior a l'inici de la guerra. El barril de Brent, el de referència a Europa, ha arribat a caure un 5% aquest dimecres i s'ha situat a poc més de 73 dòlars. El 27 de febrer, el dia abans de l'atac dels Estats Units a l'Iran, el preu va ser de 72 dòlars i mig. També continua la tendència a la baixa del preu del gas, que va començar quan es va fer públic l'acord de pau. Segons els informes de les consultores especialitzades, diversos superpetroliers que estaven bloquejats han aconseguit sortir a navegar a mar obert. Es calcula que els últims dies han creuat l'estret d'Hormuz entre 6 i 7 milions de barrils de petroli diaris, una xifra molt important, però encara llunyana dels 20 milions que circulaven per aquest punt abans de la guerra. També han reiniciat el pas per aquest punt estratègic vaixells de gas natural liquat vinculats a Qatar.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les grans empreses constructores amenacen d'abandonar algunes obres per l'increment de costos que els suposa la inflació. La patronal del sector assegura que estan en una situació especialment delicada les obres de manteniment de les carreteres, on calculen que aquest any ha de fer front a un sobrecost mitjà del 15%, que és el doble per a les feines de rehabilitació del paviment. La Confederació de la Construcció demana al govern espanyol una modificació de la llei de contractes del servei públic perquè es permeti una revisió dels preus que garanteixin la viabilitat dels projectes i evitin un abandonament de les obres. I el president de la COE, la patronal espanyola, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat. En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la patronal. El màxim responsable de la COE ha assegurat que és moment de seguir i que la decisió l'ha pres després de consultar-ho amb diferents agents econòmics i empresarials.
5: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar, estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido, primero, que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
0: Antonio Garamendi ha considerat increïble que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i ha convidat el Congrés dels Diputats a assumir la seva responsabilitat. Segons el president de la COE, la falta de pressupostos preocupa els inversors i està deteriorant les institucions.

0: Esports.
1: Amb en David Ubach. El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València aquest dimecres. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, segon al Palau Blaugrana, per 84-108, i segellar així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'ale del Barça, Joel Parra, admetia aquesta superioritat visitant, alhora que la derrota del Barça ha suposat amb la tercera temporada amb de l'equip en la deu de Xavi Pascual, que en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
2: Hem anat al límit el que podíem i ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius però no ens ha donat per més.
1: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic Xavi Pascual i de jugadors com Satoranski, Vesely, Billy Hernán Gómez i La Provítola. Aquí sentim el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, yo estimo mucho al Palau, ¿no? Quiero mucho al Barça, a todos los culés. Es mutuo el sentimiento que tenemos.
1: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça. Els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure a dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
4: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero, y si no cometemos esos errores estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
1: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Per cert, que el partit se'l perdrà l'ala argentí del Barça, Luciano Gauna, que ha passat pel quiròfan en les últimes hores per operar-se d'un trencament de lligament lateral intern del genoll dret. Per aquest motiu s'estarà de baixa els propers 5 mesos aproximadament. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per 6a vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el tècnic dels igualadins, precisament parlar d'aquesta remuntada.
5: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la de Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
1: Passem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B, amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa passa als 16ens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol, Mundial a banda ara.
0: 3CAT Info.
1: El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra la Zamora. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha anunciat els dos grups que conformaran la primera federació la pròxima temporada. Els tres equips catalans de la categoria, l'Europa, el Sant Andreu i el Nàstic, estaran enquadrats al grup 2, juntament amb equips d'Aragó, País Valencià, Múrcia, Madrid i Andalusia. Dit això, recuperem ara el fil poliesportiu.
0: L'actualitat esportiva a fons.
1: Al Mundial de MotoGP, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. El granollerí Pol Espargaró, pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
6: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba. Es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena. Perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
1: I en tennis, la blanenca Marina Bassol s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig a Wimbledon, després de guanyar la xinesa Wang Shi. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha retirat.

0: Moment de repassar algunes de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Pendents d'aquests incendis, els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja per poder-lo extingir aquest dijous. L'incendi ha obligat a confinar a la població durant 4 hores. El foc hauria començat en una zona de matolls i es treballa amb la hipòtesi d'un accident de pirotècnia. Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció. A la seva compareixença al Congrés, Sánchez ha tornat a negar cap vincle amb les trames d'Àvalos i Cerdán i ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. Precisament Begoña Gómez, la dona del president espanyol, ja ha lliurat al jutge Juan Carlos Peinado el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici. I en la pròxima mitja hora també us explicarem que la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones d'apartaments majoritàriament situats a l'est de l'hexàgon estaran en situació de perill extrem a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'han assolit rècords històrics d'un dia més calorós. I els socorristes demanen millors condicions laborals i protocols comuns a totes les platges catalanes. Denuncien que molts d'ells treballen sense protecció i han de vigilar superfícies molt més extenses del que els pertocarien. I creix l'èxit dels booktokers, creadors de contingut d'àmbit literari de TikTok, amb milers de seguidors. Ja hi ha una agència que els representa.
1: 3CAT Info.
2: El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València per 84-108 i segella així un 3-1 advers a l'eliminatòria pel títol.
0: I el temps aquest dijous al matí serà assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, moltes mínimes tropicals. A la tarda, cel enteranyinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Dos quarts i tres minuts, continuem.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passant a l'atac contra el Partit Popular i reiterant que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán. En la seva compareixença al Congrés, el president espanyol també s'ha declarat víctima d'una persecució judicial contra la seva família. Els populars, en canvi, l'han acusat de ser l'eix vertebrador de tots els processos judicials que l'envolten. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Sense aportar nous detalls dels casos que l'afecten, Pedro Sánchez s'ha dedicat a rebatre l'estratègia de la dreta i desmuntar la imatge de corrupció generalitzada que dibuixen tant el PP com Vox. Amb to serè, el president espanyol ha acusat Feijó d'anar de la mà de la corrupció, paraules que han indignat el líder dels populars, que ha carregat de ple contra Sánchez rebutjant les seves explicacions.
4: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
5: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado. No me dé lecciones, señor Sánchez.
3: Sánchez ha insistit que no en sabia res del que feien i desfeien Ábalos i Cerdán. Diu que ja ha fet net i que els judicis de la seva dona i el seu germà, que insinua que són un lawfare, no tenen res a veure amb els investigats per corrupció. I tot i entendre la indignació de la gent per a tota aquesta situació, defensa que mereix seguir governant.
4: La primera, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. La segunda es que el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Han sido otros quienes se han aprovechado de sus recursos. Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
3: També s'ha referit a la imputació de Zapatero i ha estat contundent a l'hora de defensar el paper de l'expresident en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Al gobierno le compete aclarar si hubo trato de favor en el préstamo a una aerolínea llamada Plus Ultra. Y la respuesta es clara, rotunda y contundente. No la hubo.
3: I mentre Feijóo ha acusat Sánchez de ser una desgràcia per al país i de continuar a la Moncloa només per delinquir, el president espanyol li ha recordat el seu passat amb un narcotraficant i els casos que esquitxen el PP, com el de la parella d'Ayuso, a qui diu no s'atreveix a plantar cara.
0: I el rebuig dels socis a un govern del Partit Popular i Vox és el que salva per ara a Pedro Sánchez. Junts s'ha tornat a desmarcar d'una moció de censura, però ha sorprès, reclamant al president espanyol que s'aparti i designi un altre candidat del PSOE per acabar la legislatura del 2027. Madrid, Paula Brujats.
6: Junts vol que Sánchez segueixi els passos del Regne Unit, faci un Keir Starmer, que dimiteixi i deixi pas a un altre president del seu propi partit.
7: Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
6: Però el president espanyol s'hi resisteix i desafia Míriam Nogueras a fer-lo fora de veritat.
8: No se anden por vericuetos, señorías. Si ustedes quieren presentar una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, háganlo. Pero no se busquen subterfugios de haga esto, haga lo otro, no.
6: La Moncloa minimitza la proposta de Junts i l'atribueix a la necessitat dels de Carles Puigdemont de diferenciar-se de la dreta espanyola i cap dels aliats parlamentaris s'ha sumat a la seva proposta. Podem sí que ha reclamat a Sánchez que plegui i la resta de socis, més crítics que mai, l'han acusat de no fer prou contra la corrupció. Gabriel Rufián, d'Esquerra.
9: He aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo? Ustedes han robado y no me cuenten milongas.
6: El PNB aquest cop ha evitat parlar d'eleccions anticipades, però sí que ha advertit Sánchez.
10: El gobierno resiste atrincherado, esgrimiendo una y otra vez que viene el lobo. Ese recurso como mantra ya no moviliza ni tapa las grietas de una acción política que llega a remolque de los hechos.
6: I els socis de la coalició Sumar li exigeixen un canvi de rumb de veritat.
11: Porque cada vez que este gobierno ha escuchado a quienes peleamos para ampliar derechos, para democratizar las instituciones, el gobierno ha salido reforzado. Y sin embargo, cada vez que ha actuado desde Ferraz, el gobierno se ha metido en un pantano.
6: Més enllà de la incomoditat per la corrupció, els socis pressionen, però no escanyen Pedro Sánchez i mantenen viu el seu govern.
0: I Begoña Gómez, l'esposa del president espanyol, ja ha lliurat al jutge, Juan Carlos Peinado, el seu passaport. És una de les mesures cautelars que el magistrat va aplicar-li després de resoldre que l'enviava a judici per malversació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Gómez també té prohibida la sortida d'Espanya i ha de comparèixer quinzenalment als jutjats. Això el mateix dia que José Luis Rodríguez Zapatero ha amenaçat d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i també pels missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure, com ara les gestions que feia amb Carles Puigdemont com a intermediari dels socialistes i trobades amb Santos Cerdán. Mentre l'entorn de l'expresident espanyol reclama no convertir la investigació en una causa prospectiva, el PSOE veu vulnerats els drets fonamentals de Zapatero. Sí que d'alguns d'aquests xats i cites als calendaris, la Policia Nacional ha conclòs que l'exlíder socialista es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Segons un nou informe dels investigadors, Zapatero hauria mediat amb l'executiu bolivià per estalviar una multa milionària a l'empresa en qüestió. Fonts pròximes a l'expresident espanyol asseguren que va ser una gestió de consultoria dins de la legalitat. Elisa Moulià ha declarat davant del jutge que no va tenir cap intenció de calumniar l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón, ni tampoc d'obstaculitzar la justícia. Moulià, investigada per uns tuits contra Errejón i arran d'una querella per calumnies, ha comparegut voluntàriament aquest dimecres als jutjats de Madrid. Això després que el jutge ordenés la setmana passada la seva detenció per no haver-se

0: presentat a la justícia en tres ocasions. Les dues primeres vegades l'actriu va al·legar que estava de baixa i que no volia coincidir amb Errejón, i en l'última ocasió que tenia compromisos professionals a l'estranger. Moulia assegura que es considera víctima d'una persecució i reconeix que es podria haver confós en algunes de les seves afirmacions. Per la seva banda, l'advocada d'Errejón ha sol·licitat al jutge que adopti contra Moulia mesures cautelars, en concret compareixences quinzenals al jutjat.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Poc més de 4 minuts i 3 quarts, crida de l'Organització Mundial de la Salut a no entrar en pànic després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 270 morts. 5 passatgers que viatjaven en el mateix avió s'han considerat contactes propers i estan en aïllament. Tot i ser el primer diagnòstic d'Ebola fora d'Àfrica, un portaveu de l'OMS assegurava que per ara el risc per a la salut pública mundial continua sent baix.
2: L'OMS continua avaluant el risc per França i per la població mundial, que de moment es manté baix. Aquest cas i les mesures preses a França em fan parlar del sistema de vigilància internacional, que funciona a través de la solidaritat.
0: L'OMS afegeix que la setmana vinent es llançarà un assaig clínic a la República Democràtica del Congo. Segons l'últim balanç de les autoritats congoleses, ja hi ha un miler de casos confirmats per aquest brot d'Ebola. I la canícula es desferma a França, on més de 40 milions de persones que viuen en 14 departaments majoritàriament situats a l'est de l'Hexàgon estaran en alerta roja per calor extrema a partir d'aquest dijous al migdia. Això després que ja s'ha batut els registres històrics d'un dia més calorós en un país on s'ha desfermat el debat sobre el mal funcionament o fins i tot l'absència d'aire condicionat. París, Isabel Galí.
3: Nou rècord de calor a França aquest dimecres després de trencar el rècord de dimarts. Meteo France ha fet una mitjana de les temperatures diurnes i nocturnes d'una trentena d'estacions de referència i la mitjana nacional a les 5 de la tarda ha estat de 30 graus. Aquesta és la mitjana, però en més de 50 departaments, sobretot de l'oest i el sud del país, s'han superat els 40 graus, en concret en 278 estacions meteorològiques. El mapa de dijous encara és més alarmant. Excepte al sud-est, tot el país està en vigilància roja, o sigui, 77 departaments en total. En principi, un dia més. La situació començarà a normalitzar-se per l'oest, però la resta del país mantindrà la canícula fins al cap de setmana. Els francesos s'ho prenen amb resignació. Els ventiladors s'esgoten de les botigues i els turistes s'adapten als nous horaris establerts a causa de la canícula al Museu del Louvre o a la Torre Eiffel.
0: I al Regne Unit, les autoritats han emès una alerta vermella de calor pel sud d'Anglaterra i de Gal·les per condicions extremes. A West Sussex s'ha batut el rècord absolut després de 50 anys i s'ha arribat als 36,1 graus de temperatura. Davant d'aquesta situació, algunes escoles han tancat i força línies de tren han acumulat retards i cancel·lacions. Londres, Quim Olivares.
4: S'espera que aquesta nit els termòmetres no baixin dels 22 graus. Nits tropicals a diversos indrets, doncs, del sud d'Anglaterra i Gal·les després d'una jornada que ha tornat a batre rècords de temperatura. Aquí arribar als 35 graus era excepcional durant el segle passat, però en 6 dels darrers 10 anys s'han registrat temperatures superiors. Aquest dimecres més de 1.000 escoles han suspès les classes o han enviat abans els alumnes a casa per la calor. A Gal·les s'ha suspès tot el servei ferroviari també per la calor extrema. Sentim aquesta dona que es queixava de la falta d'aire condicionat als trens.
5: Em costa viatjar a Londres perquè vinc en trens que no sempre tenen aire condicionat. Així que avui ha fet calor, però crec que el que temo és el viatge de tornada a casa, que serà pitjor.
4: L'escola i el transport no estan preparats per les elevades temperatures, però tampoc ho estan els habitatges, sense persianes ni tendals, i només una minoria amb aire condicionat. L'alerta vermella s'allargarà fins dijous a la mitjanit. Si volem fresca, hauríem d'anar a Escòcia. A les illes Shetland, a l'extrem nord, la temperatura no passarà dels 15 graus.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La caiguda d'un vehicle a la via del tren a Sabadell ha interromput aquest dimecres durant més d'una hora la circulació de l'R4 entre Cerdanyola del Vallès i Terrassa. El conductor d'un vehicle ha perdut el control del cotxe, s'ha precipitat per un mur i ha quedat bolcat al costat de la via. Els quatre ocupants n'han pogut sortir pel seu propi peu. Aquest dimecres

0: dimecres també hi ha hagut afectacions a les línies R2, R2 Nord i R11 per una incidència a la infraestructura que ha provocat el tall de la circulació entre Barcelona-Sants i Montcada i Reixac. Pel que fa a l'R3, s'ha arribat a suspendre la circulació a tota la línia per un incendi a Granollers-Canovelles que ha afectat el sistema de regulació del trànsit ferroviari. També un incendi prop de les vies entre Girona i Vilobí d'Onyà ha interromput momentàniament la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona. I aquest dijous comença el primer dels talls del servei d'aquest estiu per obres al metro. Afectarà els usuaris de les línies 9 i 10 Nord. Durant 2 mesos i mig no hi haurà circulació entre les estacions de Sagrera i 11 de setembre. S'han de fer treballs per preparar la zona del macropou per on passen aquestes línies per a quan es prolongui la línia 4 des de la Pau a Sagrera. Les principals alternatives són les línies 1 i 2 de metro i les línies d'autobús H8, 34 i 126 que habitualment recorren aquest tram. També hi haurà un servei especial d'autobusos només entre les dues estacions afectades. D'altra banda, pel que fa al perllongament de la línia 8 de Ferrocarrils de la Generalitat, des de demà fins al 7 de setembre redueix a 3 carrils de circulació la meitat Besòs de la rotonda de la plaça d'Espanya i es talla al carrer Llança.
1: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
2: Hem donat per finalitzat aquest episodi d'onada de calor i aquest dijous les temperatures baixaran una mica. Costa de notar perquè són valors encara molt disparats per l'època de l'any a la que ens trobem. Un matí amb temperatures i amb mínimes tropicals a comarques interiors, cap a Ponent, valors que no han baixat dels 20 graus, fins i tot alguna nit torri de la costa central, alguna boirina matinal a la costa, sobretot cap a la Costa Brava o a l'Ebre, puntual, molt sol a la resta i algunes bandes de núvols alts i prims que sobretot a partir del mig de la tarda doncs deixaran aquest cel una mica més enteranyinat. També ha marxat aquesta entrada de pols sahariana i això ens portarà un cel ja no tan terrós. Alguna nuvolada de tarda podria deixar-se escapar alguna gota cap al Pirineu, si ho acaba fent serà poqueta cosa i afluixa la calor. 1-2 graus. Continuarà fent calor, tornarem a tenir un ambient càlid i xafogós a la costa, però ja deixaríem enrere aquests 40 graus. Els valors més alts dijous sembla que s'acostarien als 37-38 graus com a molt a Ponent.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: 3:45. A Lleida han detingut un menor de 17 anys acusat de conduir el cotxe que va atropellar mortalment un home que circulava en patinet per un camí a l'Horta de Lleida. Després hauria fugit al lloc de l'accident. Lleida. Estela Busoms.
3: A la víctima, un home de 35 anys, el van trobar dimarts al vespre estès a terra inconscient. En aquell moment no hi havia cap altre vehicle implicat en l'accident, però la policia ja va sospitar que el podrien haver embestit quan circulava pel camí de Conillàs. Van obrir una investigació que va acabar de matinada amb la detenció a la ciutat de Lleida del noi de 17 anys que presumptament conduïa el cotxe que el va atropellar i que va marxar sense ajudar-lo. El menor està acusat d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i també per conduir sense carnet. La víctima anava indocumentada comentada, però ja se l'ha pogut identificar.
0: I una parella de pagesos de Lleida reclama 1 milió d'euros al Ministeri de Justícia per haver perdut una collita de cànem industrial que els Mossos van confondre amb marihuana. No van poder vendre les plantes perquè es van fer malbé després d'estar 2 anys immobilitzades per ordre judicial.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba aquest dimarts a la Rierada de Vilassar de Mar, al Maresme, que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. La banda denuncia que és la tercera vegada que pateixen una agressió homòfoba d'aquest tipus en només 10 concerts des que van començar la gira. Asseguren que reben amenaces i missatges d'odi a través de les xarxes socials. Tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i el fet de ser persones queer i que defensen la llengua i la cultura catalana. L'organització del concert també ha condemnat els fets. I la jornada ha sigut històrica aquest dimecres en la Diada Castellera de Sant Joan a Valls. S'han descarregat 6 castells.

0: castells de gamma extra. Tant la Colla Vella com la Colla Jove Xiquets de Valls han aconseguit descarregar un 4 de 9 net. Valls, Josep Almirall.
1: Les dues colles dels Xiquets de Valls han descarregat els 4 de 9 sense folre més matiners

0: el 4 de 9 net comentat i també el 2 de 9. Els de la camisa vermella han acompanyat aquests dos castells amb el 3 de 9 i el pilar de 6. Això al migdia a Valls. Al vespre a Tarragona també s'hi ha vist gamma extra, el 2 de 9 de la jove de Tarragona que ha descarregat a la segona ronda. Els liles han apuntat de sortida el 3 de 9 i a la tercera ronda han deixat en intent el 4 de 9, que ha patit un desajust al pis de 15 i ha caigut a punt d'entrar els dosos. Han acabat l'actuació amb el 4 de 8 i el pilar de 7. Pel que fa a les altres colles a la ciutat, els xiquets de Tarragona han estrenat el 7 de 8, que han descarregat al costat del 3 i el 4 de 8. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau s'han anotat una brillant clàssica de 8 i els xiquets del Serrallo no han pogut amb el 9 de 7, però han descarregat el 5 de 7, el 2 de 7 i el 4 de 7.
1: I la comunitat de BookTokers té tanta potència que ja existeix la primera agència que els representa a l'Estat i cada vegada hi ha més editorials que aposten per ells per promocionar els seus llibres. Milers de persones, majoritàriament joves, segueixen aquests creadors de continguts literaris a TikTok que defensen que són prescriptors i no pas crítics literaris. Montse Camps.
2: I és que des d'algun sector se'ls ha criticat o bé per difondre llibres comercials o bé perquè només fan ressenyes breus, diuen, i sense substància. Marta Sangrà és una de les pioneres en la creació de contingut en català, amb més de 5.000 seguidors a TikTok i més de 22.000 a Instagram.
3: Jo crec que nosaltres no fem crítica i ni esperem a fer crítica literària. Vull dir, la crítica literària és una cosa molt diferent. Nosaltres el que fem és prescripció. Si haguéssim de comparar, ens allunyem més al crític literari i ens apropem més al que seria, pues, una bibliotecària, una llibretera. No, el que fem és com unes recomanacions potser més personalitzades.
2: Sangrà forma part de la comunitat catalana de BookTokers, que amb el hashtag BookTokCat és una de les més potents, segons l'editora de l'editorial independent Viena Edicions, que va ser de les primeres que va connectar amb ells.
4: Si et mires, la majoria de prescriptors el que recomanen són llibres clàssics, recomanen moltíssim Jane Austen, Emily Bronte, Stephen Zweig, recomanen Tolstoi, un munt d'autors que realment, doncs, ostres, ho compares, doncs, amb el que estan recomanant en altres llengües, que es recomana molt més bestsellers, molta més literatura romàntica, i aquí la veritat és que tenim un nivell altíssim.
2: Que moltes editorials ja els considerin uns aliats per la promoció dels seus llibres ho demostra l'agència Lenke, la primera a representar creadors vinculats en l'àmbit literari. Ara en representa una trentena. La fundadora és Guillermina Rosés.
5: Nosaltres al principi, quan vam començar a treballar amb aquest tipus de creadors, vèiem que encara costava, no? Que, bueno, alguna editorial, sobretot les grans, sí que s'animaven a fer campanyes d'influencer marketing. I és veritat que vam començar potser fa 3 o 4 anys, però ha canviat molt. Ara sí que hi ha, veiem que hi ha més inversió.
2: TikTok és una de les plataformes digitals que més aposta pels llibres i la literatura, amb més de 35 milions de vídeos publicats i més de 200.000 milions de visualitzacions arreu del món.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
1: Amb en David Ubac. El Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga CB en perdre el quart partit de la final contra el València. Els blaugranes han encaixat la tercera derrota consecutiva enfront dels valencians, la segona al Palau Blaugrana aquest dimecres per 84-108, i han segellat així un 3-1 advers a l'eliminatòria. El guió del partit ha estat similar al dels dos duels precedents, amb el Barça encaixant molts punts i perdent els parcials de tots quatre quarts. Panter, amb 26 punts, ha estat el màxim anotador blaugrana. L'alè del Barça, Joel Parra, admetia la superioritat visitant.
7: Tinc la sensació de que han jugat molt millor bàsquet. Hem estat, menys el primer partit, sempre a remolc d'ells, pendents del que ells feien. Cada cop que semblava que agafàvem un respir, et golpejaven amb un triple o una acció que et tornava a enfonsar. Donar-los la bona bona perquè han sigut millors que nosaltres en aquesta sèrie i han fet una temporada increïble.
1: La derrota del Barça ha suposat la tercera temporada en blanc de l'equip i Xavi Pasqual en feia aquesta valoració als micròfons d'Esport 3.
8: Hem anat al límit del que podíem, que ens ha donat fins aquí només. Quan vam agafar l'equip estàvem fora inclús de posicions de Copa, hem anat creixent, al final hem estat competitius, però no ens ha donat per més.
1: El final de temporada també suposa un final d'etapa al bàsquet blaugrana, amb les sortides del mateix tècnic, Xavi Pasqual, i de jugadors com Satoranski, Vesely, Vili Hernán Gómez i La Provítola. Sentim Satoranski al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Las cosas se están haciendo muy mal aquí durante

0: Las últimas tres temporadas. No es ningún secreto. Se tiene que cambiar, se tiene que ganar y manejar es todo mejor. Es como un, no quiero decir milagro que estamos en la final, pero yo creo que un equipo que faltaba fuerza.
1: Per contra, ha estat la segona lliga guanyada pel València, després de la del 2017, totes dues amb el badaloní Pedro Martínez com a entrenador. Jan Montero l'han escollit el jugador més valuós. La Lliga de Futbol Sala també pot decidir-se aquest dijous, en aquest cas, en favor del Barça.
2: 3CAT Info.
1: Perquè els blaugranes dominen l'eliminatòria final contra el Pozo de Múrcia per 2-1 i afrontaran el quart partit a la pista murciana, on van caure dimarts. L'ala pivot del Barça, Adolfo, que ha reaparegut en aquesta final, espera que l'equip minimitzi els errors.
3: Estar concentrado los 40 minutos o si hubiera prórroga también, aprender de los errores que hemos tenido tanto en este partido como en el primero y si no cometemos esos errores, estoy seguro que el equipo al final va a conseguir el objetivo, pero esos errores nos tienen que servir para aprender y no tenerlos y estar acertados de cara a la portería.
1: Són declaracions d'Adolfo al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I l'equip català, que ja està festejant un títol des d'aquest dimarts, és l'Igualada, campió de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins 29 anys després i per sisena vegada en la seva història. L'equip arlequinat va capgirar-li un 2-0 advers al Liceo a la sèrie final, en derrotar els de la Corunya als penals del cinquè duel pel títol a domicili. En declaracions al Tot Costa, Marc Muntaner, el preparador dels igualadins, precisament parla d'aquesta remuntada.
4: Encara demostra més la dificultat del que hem fet, a més amb una pista com la del Liceu contra un equipàs com ells, pista molt complicada, amb l'ambient totalment hostil, i res, contents, molt contents.
1: Passem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Mundial, aquest dimecres s'ha tancat la primera fase al grup B amb aquests marcadors de la tercera jornada. Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. A la classificació, Suïssa ha passat els setzens de final com a primera de grup, Canadà com a segona, mentre que Bòsnia apunta a entrar com a una de les millors seleccions terceres de grup. Més futbol mundial a banda ara. El Sabadell l'han sancionat amb el tancament parcial de l'estadi de la Nova Creu Alta de cara al primer partit a casa de la propera temporada, ja a la segona divisió. A més, els sabadellencs reben una multa de 4.100 euros per part de la Federació Espanyola. Tot plegat arran de la invasió de camp i altres incidents durant la final tornada per l'ascens a segona contra el Zamora. Dit això, recuperem el fil poliesportiu.
2: 3CAT Info.
1: Al Mundial de MotoGP, parlem de motor, Marc Márquez ja té nou company per a la temporada que ve a l'equip oficial Ducati. Serà el murcià Pedro Acosta, procedent de KTM, i que ocuparà el lloc del bicampió mundial Pecco Bagnaia. Acosta ha firmat amb l'equip oficial Ducati per dues temporades. A tot això, el granollerí Pol Espargaró, que és pilot provador de KTM, valora la pèrdua d'Acosta de cara al Mundial 2027 en declaracions a DAZN.
5: Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba, es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando las carreras que yo creo que debería, pero es una gran pena, perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos.
1: Afegim encara alguns apunts més, una mica menys d'un minut i mig per repassar-los.
2: 3CAT Info.
1: Per exemple, en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per disputar l'última eliminatòria prèvia per entrar al quadre principal del torneig de Wimbledon, que és el tercer gran slam de la temporada. Bassols ha guanyat la xinesa Wang Shi a la penúltima ronda de la fase prèvia. El partit estava igualat a un set quan al tercer parcial l'asiàtica s'ha hagut de retirar. Afegim, d'altra banda, que el Comitè Olímpic Internacional ha anunciat la creació d'una beca de 10.000 dòlars per als esportistes que participin en uns Jocs Olímpics. Els primers que se'n beneficiaran seran, de manera retroactiva, els atletes que al febrer van competir als Jocs Olímpics d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, del 2026. I en handbol, fins a quatre jugadors del Barça figuren al millor equip de la temporada a Europa, segons ha publicat l'EAKEFA, que és la Federació Europea d'Handbol. Són Ludovic Fàbregas com a millor defensor, Aleix Gómez com a millor extrem dret, també Emil Nilsson com a millor porter i Domen Makuch com a millor central.